0: actualment.
1: Bueno, n'hi ha.
0: Bueno, sí, però... sí, però ja m'entens.
1: I llavors, quina alimentació fas tu?
0: Bueno, a veure...
1: No, avui, home...
2: Què has dinat avui, per exemple?
0: Avui llenties amb verdura i peix.
2: Molt bé.
1: Sí. Llenties amb verdura. Quina verdura?
0: Pobrot, ceba...
1: O sigui, et fan menú especial per tu o tots mengeu igual a casa teva?
0: A veure, no igual, però sí que mengem més o menys el mateix.
1: Però tu sempre deus comptar una mica tot el que menges, no?
0: Bueno, comptar com a tal tampoc, però combino a vegades les coses d'una forma diferent, o depèn de l'entreno que tingui, doncs menjo més una cosa o una altra. Ja. Després tot el tema doncs, de que són suplements i tal, doncs òbviament només ho faig jo.
1: Clar. Sí, sigui, per això.
0: Varia això, però més o menys. Final.
1: Sí, perquè tu estàs primeta, eh? Però clar, és que totes les corredores són primetes. Totes són primetes.
0: Sí, bueno, primetes fortes. Ja,
1: clar. Bueno, clar, s'ha de ser prim i fort, no prim i flaco, eh? A veure, hi ha algun moment de la cursa que dius una mentida a tu mateixa per seguir corrents?
0: Home, si vas una miqueta fotut, sí que t'ho has de fer creure, sí. Sí, o sigui, hi ha
1: coses... Bueno, i apreta, que la cosa va malament.
0: No, a veure, normalment, quan et trobes bé perquè estàs en forma i tal, arribes bé. L'únic que, per exemple, el 800 és una prova que al final sempre costa, o sigui, vulguis o no, sempre costa. I sí que els últims metres sí que t'has de com autoenganyar que apretis, vull dir que et falten 100 metres, vull dir que ja
1: no,
0: acabes.
1: No estàs cansada, tira.
0: Exactament.
2: Que tu pots, no?
0: Sí.
1: Tira.
0: Sempre has de pensar així. Sí. Si no.
1: I d'aquí 20 anys, bueno, d'aquí 20 anys seràs jove tu per això, eh? Quant temps dura la vida d'un atleta com tu, per exemple, que corre?
0: Molt. O sigui, sí? L'atletisme jo crec que és un esport bastant de llarga durada. Al final pensa que té moltes disciplines, o sigui, no només és córrer, sinó que tens córrer, salts, llançaments, marxa, maratons. Vull dir, al final jo crec que al mig fons pots estar, que mig fons parlo de 800-1500, pots estar fins als 30-35, ben bé. I sí que és veritat que a maratons hi ha gent amb 40 anys, llançaments hi ha gent amb 40 i pico, vull dir, al final és un esport que, òbviament, depèn de la disciplina, però vull dir que tira sempre cap al llarg, no cap a 29.
1: Disciplina i que t'has de cuidar molt, també.
0: Sí.
1: T'has de cuidar molt. Bueno, i d'aquí a 20 anys, quan miris les teves medalles de guanyadora, què t'agradaria recordar, el resultat o el camí que t'ha portat a aconseguir-les?
0: Bueno, jo crec que més el camí. O sigui, al final les medalles, òbviament, doncs, et queden allà i és molt xulo aconseguir medalles, però a vegades no pots aconseguir medalles i un campionat doncs, el recordes
1: sempre.
0: Llavors, o sigui, òbviament, doncs, fan il·lusió no, les medalles, però jo crec que el camí i el fet d'arribar fins allà i competir allà és el que després queda. I sobretot doncs, la gent amb qui ho comparteixes.
1: Bueno, clar. I fins avui, fins al dia d'avui, de quin tens més bon record de campionat o de cursa que hagis fet? Sempre n'hi deu haver un que...
0: Pues jo crec que el Mundial de Tòquio.
1: Sí?
0: Sí, perquè... No sé, al final jo crec que era un escenari molt diferent al que estava acostumada i que m'impressiona bastant. I jo crec que ha sigut una de les curses que més he disfrutat. O sigui, pensava que seria al revés. Vull dir, jo abans de córrer pensava que seria un drama en el sentit de que no m'atreviria a fer res i que... O sigui, que em podria com la pressió i jo crec que va ser tot el contrari.
1: I vas sortir, vas córrer i endavant.
0: Sí.
1: Sí, m'agrada.
0: No va ser la millor marca, però vull dir, jo crec que s'ha de valorar altres coses.
1: Sí. I ara, espera, que ara et volia preguntar una cosa i se m'ha anat, una cosa molt personal. Per exemple, tu, per exemple, tens nòvio o no?
0: Sí.
1: Ah, mira! No, l'altra vegada no en tenies, eh? Ara això és de nou. I també és esportista o no?
0: Sí.
1: Ah, veus? Dios los cria i ells se junten, que diuen, eh? També és corredor?
0: Sí.
1: O sigui que podeu anar a córrer. Allò que dic jo, podeu anar a córrer junts, també us podeu entrenar. Sí. I és més gran que tu?
0: No, som de la mateixa edat.
1: Ah. I ell també fa 800? No, els nois fan això també?
0: Sí.
1: Ah, també.
3: Wow.
1: Sí, I el teu nòvio què fa?
0: Fa més fons.
1: Ah.
3: 3.000.
1: Sí. I ell és d'aquí també o de Canovelles?
0: No, és de... Bueno, és d'aquí, Catalunya, però no és d'aquí.
1: Ah, no és d'aquí. Estima.

0: Bueno, i tu tens germans o no?
1: Sí.
0: Quants germans tens?
1: Un.
0: I també és esportista o no?
1: Sí.
0: Ah, també? I també corre? O
1: també corre.
0: O sigui, i els teus pares, algú dels dos, han sigut atletes o no?
1: Sí.
2: El teu pare? Ah, ja ve
1: bueno, els dos.
0: Hombre, això ja ve de família.
2: No tenim el pack complet.
0: Sí. I els dos fèieu, també corrien?
1: No, ara no. Aquí ja hem trencat la ratxa.
0: Però corrien ells abans?
1: No.
0: O què feien ells?
1: Ma mare feia natació i el meu pare feia ciclisme, córrer, o sigui, feia una miqueta...
0: Està bé. Quina família. Que maco. No, això és molt maco, perquè llavors tots us compreneu. Que a vegades en una família, quan n'hi ha un que fa una cosa molt diferent, que no es comprèn gaire, és difícil. Bueno, i ara quines perspectives tens? Què t'agradaria ara? Ara, el proper que tens de curses interessants, què és?
1: Miraré d'estar a l'Europeu de Pista Coberta, que és al març.
0: A on?
1: A València.
0: Sí. A València.
2: Sí, la cosa més important ara ve a l'Europeu.
1: Sí, sí.
2: Clar, perquè ara a l'hivern poca cosa.
1: No, bueno, hi ha crossos, però...
2: Però fas cross, també?
1: Sí, faig algun, però, bueno, l'objectiu és la pista. Ah. Llavors, miraré estar a l'Europeu de Pista Coberta i després a l'aire lliure hi ha Mundial aquest any.
0: Ah, Mundial?
1: Sí.
0: I on és el Mundial?
1: A Pequín.
0: Però no, o sigui que tu ja últimament viatges molt amunt i avall, eh? Sí, no, ja et dic que viatja molt. Sí, sí. Ah, i una, això et volia preguntar abans. Es cobra alguna cosa per córrer o quan guanyeu algun campionat o alguna cosa?
1: Sí, o sigui...
0: Però monetàriament, diners o són premis?
1: No, són diners. Per exemple, bueno, al final depèn de...
0: No cal que ens diguis les quantitats.
1: No. Però no, depèn. Però, per exemple, jo des de que vaig fitxar per Nike sí que cobro per córrer, però sí que és veritat que abans quan estaves a un club i tal no tenies gaires ajudes.
0: Ja, per això.
1: Sí que ara també tinc alguna beca de la federació i tal, però bueno.
0: I sponsors en tens algun o què?
1: Sí, sí, Nike.
0: Ah, Nike. Sí. Ah, bueno, ja veig que te vas...
1: Sí, sí.
0: Bon sponsor. Sí, sí. Molt bé. Bueno, vols dir alguna cosa més? Tu animaries a la gent jove que fes algun esport, que es dediqui...
1: Sí.
0: En lloc d'anar tant a la discoteca, que faci una mica més d'esport?
1: Oh, i tant.
0: Eh que sí?
1: Sí, al final l'esport és salut, a veure, depenent de... Ah. Potser em diran ara l'alt rendiment no és salut. Bueno, clar, a veure, cal diferenciar-ho, però sí, l'activitat física és salut i al final, aporta molts beneficis.
0: Clar. I ara em diuen que també entrenes a nens.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí? A Canovelles o aquí?
1: No, aquí a Arenys.
0: Aquí a Arenys, està bé. I on els entrenes? Perquè aquí no hi ha pista.
1: Bueno,
2: que no hi ha pista.
1: Sí, hi ha una pista.
2: Però vols dir que...
1: Ara hem fet tot el mes de setembre a la platja.
0: Ah, està bé.
1: I ara de creu ja la setmana que ve pugem a les pistes que tenim a Arenys.
2: Ah. Entre cometes.
0: Entre cometes.
1: Se'ls anomena pistes.
0: Sí. Pues Marta, et desitjo molta sort, que segueixis tan maca com... Maca amb tots els sentits, eh? Amb tots els sentits, perquè, vull dir, jo crec que els teus pares deuen estar molt contents amb tu, tota la família, i tots els arenyencs també estan molt feliços, perquè quan veiem que guanyes alguna cosa, ens agrada molt, i estem
1: moltes
0: molt
1: gràcies.
0: Contents. I endavant, sempre.
1: Merci.
0: I quan vagis a Bilbao, aquest diumenge mateix, no?
1: Sí, demà, sí.
0: Que corres a la tarda
1: demà
0: o
1: a la tarda.
0: Matí? Ah, doncs que et vagi molt bé.
2: Què és el demà?
1: Una milla urbana.
2: A on?
1: A Bilbao.
2: Ah.
1: Sí, sí. Doncs
0: pues molta sort i endavant, i com sempre, a córrer.
1: Moltes gràcies.
2: Molt bé, gràcies
0: a tu per venir, gràcies.

0: Sembla que estigui roncant.
1: Quin roc? Sí.
2: O les bombolles d'una Coca-Cola. No.
1: La cuina.
0: Una olla que bull.
1: El foc?
2: Una
1: cosa que està al foc.
2: Amb el foc hi poden haver moltes coses. Poden estar bullint mongetes. No, però això... Home, podria ser una cafetera, sí. No trobes, tu?
0: Sí, sí.
1: No, és que sí. D'aquelles pues, d'italianes.
0: Italianes,
2: però... Allò que deien el d'Olei.
0: El que passa
1: que...
0: Que
1: la meva dona fa servir.
2: Sí, que destapada es fa aquest soroll.
1: Sí, sí.
0: Doncs,
1: sí, sí, són les 7 del matí. I el despertador ha sonat 3 vegades i tu has comès el crim de posposar el despertador en totes elles. O sigui, ja tornarà a sonar. T'aixeques del llit arrossegant els peus amb els cabells que semblen un niu de garça i la capacitat, i la capacitat intel·lectual d'una meva.
2: En sí, aquest és una meva.
1: Una meva és de cosa de... Com
0: una bruixa?
1: No, com una mena de bitxo d'aquests... Una meva. En aquest precís moment no ets una persona, ets un zombi que busca menjar. O millor dit, que busca un líquid fosc, amarg i miraculós. Si algú s'atreveix a parlar-te abans que hagis de fer el primer glob, s'exposa a una mirada de menyspreu o una resposta monosíl·labica que potser congela a l'infern. Avui, a Petites Històries de la Vida, analitzem la substància legal més addictiva del món, la poció màgica dels treballadors de fons, el primer cafè del matí.
2: Ah.
1: Diu la llegenda que el cafè el va descobrir un pastor de cabres a Etiòpia fa segles. Va veure que els seus animals es posaven a ballar de manera celebrada després de menjar unes vagues vermelles d'un arbust. El pastor, que devia estar cansat de la seva vida monòtona, va pensar: jo també vull ballar com una cabra. Va bullir els grans, es va prendre el líquid i, pam, va inventar l'escuma de la civilització moderna. Avui dia, el cafè ha evolucionat cap a un nivell de sofisticació una mica ridícul. Hem passat de la cafetera de tota la vida, la que feia aquell soroll de xup-xup tan acollidor,
2: mira,
1: a unes màquines de càpsules que semblen dissenyades per la NASA. Màquines amb llums LED que fan una pressió de 19 bars. 19 bars, això és més pressió de la que suporta un submarí a 1.000 metres de profunditat, només perquè tu et puguis prendre un expresso en tassa petita. I no parlem del preu. Hem normalitzat pagar gairebé 2 euros per una càpsula de metall amb un nom en llatí com Intenso Ristretto Magnifico, que en el fons és un gram de pols cremada que es consumeix en 10 segons. Però ens és igual, ens tenen atrapats per la cafeïna. Però el gran show del primer cafè es viu a la barra del qualsevol bar a les 8 del matí. El món es divideix en dues categories, de persones totalment oposades. D'una banda tenim els clàssics de tota la vida, gent pràctica, arriben al mar i diuen un tallat o un cafè amb llet, curt i ras. El cambrer triga 3 segons a posar-li la tassa davant. S'ho prenen d'un glob, cremant-se la llengua, paguen i marxen a pencar. Són els que mouen l'economia del país. I d'altra banda tenim els sofisticats de l'especialitat. Entren al bar i demanen coses que semblen conjurs de Harry Potter. Hola, em poses un cafè amb llet de cibada, descafeïnat de sobre, sí, curt de cafè, llarg de llet, la llet tèbia... I amb el plat i a la cullera a la dreta, sí, si us plau.
2: I el sucre.
1: I amb el sucre moré. Però del de veritat, no del tanyit.
2: No del tanyit, sí.
1: El cambrer es queda mirant-lo amb cara de voler llançar-li la cullera de sucre al cap. Aquesta gent no vol un cafè, vol un experiment clínic a mida. I ai, si la llet està massa calenta, el drama està assegurat. S'ho prenen a poc, fent fotos de l'escuma per penjar-les a les xarxes socials, sota el títol Coffee Lover. Si us plau, que només són les 8 del matí, una mica de pietat. En realitat, el primer cafè del matí és molt més que una beguda. És una línia de demarcació psicològica. És la frontera exacta que separa la nit del dia, el descans de l'obligació, el son de la realitat. És el nostre ritual de benvinguda al món dels vius. Avui us proposo un petit canvi per demà al matí, quan tingueu la tassa calenta entre les mans, no us la prengueu mirant la pantalla del mòbil per veure els correus de la feina que ja us estan estressant abans d'hora. Tanqueu els ulls un segon, ululeu-lo, sentiu com us escalfa els dits de les mans. Preneu-los com un regal de 5 minuts que us feu a vosaltres mateixos abans que comenci la bogeria del dia a dia. I si veieu algú que camina pel carrer amb cara de pocs amics, a primera hora, tingueu compassió. No és mala persona, és simplement que encara no ha pres el seu primer cafè del matí. Aneu en compte, no el desperteu abans d'hora. I
2: molt
1: ja
2: bé,
1: està,
2: el molt cafè. Bé, el cafè. Bueno, no, sí, esclar. Sí,
0: jo no entenc qui no li agradi el cafè.
2: A mi.
1: No entens.
0: A tu no?
1: A tu no? Tu no em prens de cafè, eh? No?
0: Jo no, no. Passa com... Passa com el que no li agrada... El formatge.
1: No bueno, agrada, a mi m'agrada,
2: no, jo no, no menjo, perquè és que em senta malament, però m'agrada
0: una
2: molt.
0: Una cosa és una
2: però
0: cosa.
2: Però el cafè no, bueno, el cafè.
1: Qualsevol formatge et senta malament?
2: Tots. No puc menjar formatge. El cafè amb llet sí que m'agrada. O un tallat, però el cafè sol...
0: A veure, a mi m'agrada...
1: No, jo tinc que tallar-lo, jo tinc que fer sol, no, no, jo tinc que tallar-lo, el cafè.
2: Sí. Jo el cafè sol no...
0: Però
2: que
0: també
2: no
0: m'agrada el cafè sol, eh? El que passa
1: sí,
0: que sempre
1: el
0: prenc amb llet.
2: No, no,
0: m'agrada
2: no,
0: llet,
2: no,
0: oi? I quan me'l prenc és com si fos una, un conjuro.
2: No, jo no.
0: Oi? Sí, per mi és com si em transportés.
2: Jo me'n recordo, la meva mare era molt cafetera, molt. També és de les que s'atissaven 3 o 4 cafès o 5 al dia, eh? O 6. I quan anava a un bar o una cafeteria deia, un cafè, el teniu bo?
1: El teniu bo.
2: I el meu pare sempre li deia, què vols que et diguin? Que el tenen dolent?
1: Jo ja no t'ho
2: diria. Sí, perquè ho preguntes si el tenen bo. A tot arreu et diran que el tenen bo. I la meva, ja el tenen bo? La meva mare sempre deia, ja el tenen bo? Però jo me'n recordo que me'l feia anar a comprar en un lloc que el trituraven, allò...
0: Bueno, a Gràcia.
2: Bueno, no, a Gràcia, no, al carrer València, Aribau, mira, et deia jo.
0: Perquè a Gràcia hi havia un parell de llocs
2: sí.
0: que trituraven
2: aquest,
0: el cafè
2: al moment. El torraven i el trituraven. Sí. No, és una cosa, el del cafè, jo ja ho sé, però jo a mi no... No.

0: m'estan dient que no faig res de xup-xup.
1: Ara.
0: Però totes les coses poden fer xup-xup.
2: No, per... perquè si les fas amb aquell aparato que tens tu del vent o de l'aire, allò no fa xup-xup.
0: No, però, per exemple, el cafè ja fa xup-xup.
2: Home, xup-xup no, fa el soroll aquest,
3: no aquest
2: soroll que feia. No, xup-xup. Mira. Va,
3: jo cago. Veure,
2: també sembla que faci gàrgares, eh?
3: Sí, de veritat, imagineu.
0: Però bé, tots fem xup-xup. Avui, ja us vaig dir al principi del curs de, bueno, de quan vam tornar de vacances, que m'agraden molt les herbes a la cuina. I ara ja he après, per exemple, si no les compro que ja estiguin seques, jo me les asseco.
2: Ok.
0: Les herbes.
2: Vale.
0: I llavors les trituro totes i les tinc en un pot, com si posés sal. Per exemple, per la carn. Mm. La carn, tant sigui de vedella com sigui d'espatlla, de bé, dona igual. A les herbes... potència el gust de la carn o el que estàs fent per menjar. A veure, les aus també necessiten un bon... perquè les aus més aviat són soses.
2: I tant. Trobo que necessiten més herbes les aus que no la carn de vedella.
0: Bueno, cada un agafa el gust que necessita.
2: Ja.
0: A veure, clar, que si n'hi tires molt...
2: Però tu agafes totes les herbes barrejades i les tritures?
0: Sí, sí. Ah, vale. Per exemple, la
2: farigola.
0: La farigola.
2: El romaní.
0: El romaní, el pebre...
2: La sajolida.
0: No me'n recordo aquesta.
2: Ah, per la sajolida, pels estofats, per fer xup-xup.
0: Per fer xup-xup, genial. A veure, llavors, per exemple, el peix, també...
2: Sí. També.
0: També dona molt bon gust quan li posem un bon pessic d'aquestes herbes, no? I després, això ho he descobert no fa gaires dies, els tomàquets cherry m'encanten.
2: Sí.
3: Els petits, no?
0: Els petits, sí. Aquells. Bueno, jo me'ls menjo com si fossin olives.
2: Ara he sentit que en català li diuen els cirerers.
0: Sí.
2: Tomàquets cirerers.
0: Cirerers.
2: Sí, sí, que em fa molta gràcia.
0: Però n'hi ha que són xerris rodonets i n'hi ha que són llargats.
2: Allargadats, sí.
0: Avui n'he comprat d'allargats. Bueno, doncs aquests, si els obro pel mig i els hi tiro herbes, sí. I els poso al forn a coure,
2: sí.
0: Oh,
2: sí.
0: Quina cosa tan bona. Quina cosa, i també les patates.
2: També.
0: Les patates, que diguéssim, les posis... Jo les poso al microones. Però llavors, quan ja emperi tot, les obro pel mig, li poso les herbetes, i a l'últim xup-xup el fem a dintre el microones, bueno, és per morir-se, ah, es nota que sóc davant menjar, no?
2: Sí, sí.
0: A veure, també em dieu que faig receptes llargues, que sóc una pesadilla... Bé,
3: tot això
0: avui...
3: et diuen? Tot això et diuen?
2: Però nosaltres no t'ho diem, oi?
3: No.
2: Que t'ho diuen els que et troben pel carrer.
0: Els que em troben pel carrer.
2: Ah, anava a dir.
0: Bueno, doncs vinga, avui porto 3 receptes, una de 10, una i 2 de 15 minuts.
2: Una... Què vol dir una de 15 minuts?
0: Una de 10 minuts per 3 minuts, no?
2: Ah, anava a dir. Anava a dir, mare meva.
0: A veure, 10 minuts, pots fer saltejat de cigrons amb espinacs.
2: Sí.
0: A veure...
3: Ah, és molt bo, els espinacs.
0: Molt bons, sí. Saltejat, tot barrejat, sí. Vamos. Amb un all tallat com si el ratlléssim, no? I passat per l'oliva. Ai!
2: Ai.
3: Què és això de l'oliva?
0: Passat per la paella.
3: Ah.
0: Penseu que agafen un gust, sobretot que l'all estigui talladet finet, i s'aboca, llavors, tot una mica de pebre vermell i ho saltegem 5 minuts més i res, en un quart d'hora, 10 minuts, teniu el dinar fet. A veure, si vosaltres voleu coure els cigrons, no. I si voleu coure les espinaques, tampoc 10 minuts, eh?
3: Uh-huh.
0: Però, en canvi, si compres els cigrons cuits i les espinaques que couen en 2 minuts, vaja. Després una altra, que aquest trigarem 15 minuts. Truita de ceba i coliflor i carbassó. Coliflor o carbassó. Però jo he fet coliflor i carbassó, Els ingredients, més versàtil per la cuina, permet sopars ràpids i complements. Dos ulls, dos... Ai.
2: Sí, dos ulls, va.
0: Dos ingredients, dos o tres ous, mig carbassó, la resta de coliflor, ja bullida, mitja ceba, sal, oli i pebre. Tallem tot ell a daus molt petitot, ho saltegem amb una paella fins que tot ja estigui com una mica estovat, batem els ous amb un bol i posem un polsim de sal i pebre. Barregem aquesta verdura amb els ous i au cap a la paella, donant-li volta i volta, i de debò pensareu que són una truita original i boníssima.
2: Molt bé, molt bé.
0: Vinga, una altra. Pasta integral amb tomàquets cirerols i formatge.
2: Què has dit pa amb tomàquet?
0: No, i formatge.
2: No, però primer què has dit?
0: Pasta integral.
2: Pasta integral.
0: Vale. Tomàquets, cirerols i formatge, i en 15 minuts això ja ho tenim fet. I no falla, eh? Ingredients, 80 grams de pasta, un grapat de tomàquet cirerol, o els que en diuen xerri, formatge trossejat, mató, feta, parmesà i oli d'oliva. Bullim la pasta amb aigua i sal al temps que indiqui el paquet, sobretot. No ens passem ni un res, eh? Ni tampoc hi arribem. Exacte, i us quedarà perfecte. Ja diu que diu, oh, a mi m'agrada més cru. Si voleu que us quedi perfecte el que diu el paquet. Mentrestant, hem tallat els tomàquets per la meitat, saltejats a una paella, amb un gra d'all durant 3-4 minuts, o bé fer-los, com he dit abans, amb les herbetes. Barregem la pasta escorreguda amb els tomàquets, afegim el formatge per sobre i un polsim d'orenga.
2: Ha de ser boníssim.
0: Boníssim.
2: Mm-hmm. Molt bo.
0: Sí, sí. I ràpid.
3: Tots els plats boníssims.
2: Sí, sí, sí. No, aquest és ràpid i bo, eh?
3: Els espinacs m'agraden molt.
2: Sí, sí, sí.
0: Els espinacs t'agraden?
3: Sí, amb els cigrons.
2: Molt bé.
0: Ah, era el primer, ara jo deia, aquí no hi dic espinacs. Ah. Bé, no sé si puc dir més coses més.
2: No sé. Ja. Va, tens temps, va.
0: Tinc temps? Sí. A veure. Va, una cosa original. Per fer aperitiu. Ah. Figues. Formatge blanc parmesà en bloc per tallar-lo. Un grapat de festucs i un grapat de ruca.
2: Rúcula. Bueno, la llargadeta, no?
3: Rúcula?
0: Rúcula.
3: Ah,
2: sí.
0: És el que posen a les amanides.
2: Sí.
0: Per la vinagreta, oli, vinagre, de Mòdena i sal. A veure, les figues, jo això ho he fet, eh? I aquí diu que les peli, però jo no les pelo.
2: No,
0: perquè home, neteges...
2: Es fan malbé, s'estoven totes.
0: Per això dic, jo no les pelo.
2: Però llavors, què és, coll de dama?
0: Coll de dama.
2: Vale.
0: Bueno, no m'ho poso aquí, però jo...
2: Bueno, són les més bones.
0: Són les més bones. Agafo les figues i les tallo a rodanxes.
2: Ah. Home, et va més bé en pell, perquè si no et quedaré una putinada, eh?
0: és el que aquí passa, i jo no ho he fet d'aquesta manera, eh? A veure, llavors tenim paper de forn i posem totes les figues una a costat de l'altra. I el seu interior ajuda amb un corró. Ai, dobleguem el paper i amb un corró les aixafem.
2: Ah.
0: D'acord? No aixafades molt perquè sí. La mida justa.
2: Sí.
0: Llavors ho desemboliquem i fiquem al congelador durant 30 minuts. Màxim, eh? Mentrestant, pelem els festucs, tallem les làmines fines del parmesà i netegem la ruca. Preparem la vinagreta barrejant enèrgicament 3 cullerades d'oli, 1 1/2 de vinagre i una mica de sal. Llavors, quan ja està congelat, ho desemboliquem, ho posem en una safata i tirem tota aquesta barregeta de tot això amb la vinagreta d'oli de Mòdena.
2: Bueno, ha de ser bo. El que passa que, clar, ha de ser amb pell, perquè si no ho fas...
0: No.
2: És que si no fas
0: ja
2: una...
0: Ja ho he dit, amb pell. Amb pell. Aquí diu, pelada la negra i el blanc deixa-ho.
2: No,
0: perquè jo ho he fet.
2: No, perquè és emplastrada.
0: És que ja cau.
2: És que sí.
0: Ja cau.
2: Sí.
0: Pues bé, molt més bé. Cosa?
3: Déu-n'hi-do, això.
2: No sé.
3: Té un bon menú, eh?
0: És un bon menú, eh?
2: Podem fer més coses, eh? Una cosa petiteta?
3: Si no hi ha postres...
0: No hi ha...
3: Hosti, tu...
0: Ui, no... Me l'he deixat, el postre.
3: Hòstia.
2: És que això no es fa, eh?
0: Quines
3: són? Fa setmanes que no em dono postres.
0: Espera, que busco amb un no res.
2: Ara ha dit amb un no res, eh?
3: El llibre de la sabidoria.
2: Sí, el llibre, sí, ara serà el llibre de la senyora Xup-Xup, en marxa.
0: Dàtils farcits. O a veure, una altra que t'agradarà més. Peres amb nata i xocolata.
3: Aquesta m'agrada més.
0: Que t'agrada més? Ja ho sabia. Parlem les peres, però sense treure la cua, sobretot perquè la puguem agafar bé. Tallem en rodaixes ben gruixudes i amb la cullera rodona per fer patates, avellana... M'he perdut una mica aquí, ara, eh? Bueno, fem un almíbar amb aigua, sucre i suc de llimona. Posem a coure les rodanxes de la pera, sense el cor de dintre, eh? Uns 3 minuts, més no, eh? Perquè si no també faràs un puré. Quan són fredes les escorrem i les anem posant en un plat tornant a donar-li la forma de pera. Però entre rodanxa i rodanxa hi posem una mica de nata. Fem una xocolata més aviat clareta i al moment de servir-les li tirem una mica de xocolata per sobre.
2: Caram. Oh, escolta'm. Aquí també tallaves la pera rodanxes, no, has dit?
0: Sí. Gabriel, torna a la terra.
3: Sí, no.
2: Escolta, tu per tallar les peres rodanxes, ara una classe pràctica, amb lo del dintre, amb el cor i tot, eh?
0: Sí.
2: Vale.
0: Sí.
2: No.
0: Perquè si no, a veure, pots treure...
2: No, perquè també desfàs la pera.
0: També desfàs la pera. Sí, sí. Quan te mengis la pera i et vingui una pepita...
3: Sí. I tires el de davant.
0: Vale, pues venga.
2: Venga.

0: Bé, avui la meva píndola d'aquesta tarda o d'aquest matí és, està dedicat a quan demanar conferència era com anar al metge i paciència infinita. Això passava en aquell temps gloriós en què per trucar a un altre poble... La gent jove això no ho entén perquè no ho sap, eh? Quan per trucar a un altre poble havies d'anar físicament a la centraleta. Sí, sí, caminar fins allà com qui va a comprar pa, però en comptes de pa demanaves conferència. Entraves i trobaves la senyora operadora, que sempre tenia un posat de jo ho controlo el món. Darrere seu, un... Bueno, darrere seu, un mur de cables, o darrere o davant seu, eh? Un mur de cables que semblava una taranyina gegant. Ella, amb un gest solemne, et deia, a on vol trucar? I tu, amb tota la dignitat del món, deies, a Canet de Mar, si pot ser. Ella feia un... llarg, com si estigués consultant els oracles grecs, i després començava a connectar cables amb una destresa que faria plorar un violinista. Tu t'asseies en una cadira de vímet que sempre grinyolava. L'operadora, amb veu de missa, anunciava, ara ho miro, potser trigarem una mica, que la línia està molt sol·licitada. I tu pensaves, qui deu estar trucant a Canet? Algú que ha perdut el gat? Una discussió de veïns? Una declaració d'amor? Mentrestant, l'operadora feia servir expressions com està fent senyal, no em respon, ho torno a provar, com si estigués pescant truites en un riu. De sobte, l'operadora feia un gest triomfal com si hagués descobert Amèrica. Ja la tinc, parli, parli. I tu t'aixecaves, t'acostaves al telèfon negre, pesant com un pecat, i deies, hola, hola, em sents? I a l'altra banda, una veu llunyana, com si parlés des d'un pou, sí, però poc. Com que la línia era dèbil, havies de parlar cridant. Tot el poble ho sentia. La senyora operadora, la dona que esperava darrere teu, i fins i tot el gat de la cantonada. Que demà arribo a les 6. Que no, que et dic a les 6. Que si plou no vinc. Era com fer una roda de premsa improvisada. Quan acabaves, l'operadora et cobrava com si haguessis fet una operació quirúrgica. Han estat 3 minuts, 3 pessetes. I tu sorties d'allà amb la sensació d'haver viscut una aventura èpica. I aquí està.
1: Era així.
2: Escolti, té conferència, eh?
0: Sí. Jo me'n recordo, en un poble de Lleida, que a més et deien, ui, això tardarem una hora i mitja o així, diu, vés a casa que et vindrem a buscar. Bueno,
2: Bueno, i quan tenies que anar allò que anaves a demanar, ara vas també al teu telèfon que tenies a casa, sí, escolti, que ja els temps ja van canviar una mica, però sí. Té una conferència, eh?
0: Sí, sí, però a mi el que m'agradava era el de la centraleta.
2: Sí, sí.
0: Això és meres pobles, eh? Això són els pobles. Sí, sí.
1: Home, jo vivia a Esplugues i anàvem així, eh?
0: A la centraleta. No, és que... Però jo me'n recordo aquella
1: vegada... Va durar només un any, eh?
0: Aquella vegada que em diu aquella... Oh, s'haurà d'esperar una mica. Vés a casa, em diu, perquè jo era joveneta, i diu, vés a casa que et vindrem a buscar. I llavors...

0: Avui dia 5 és l'aniversari del Vicenç Ariete, la Presentació López i la Carmen Pérez Santoyo. El dia 6-7 Maria Dolores González, i el dia 7 també la Rosario, la Xari, la Pedrero, que tothom la coneixem per la Xari. El dia 8 Àngel Pagès, que fa 90 anys. Felicitats,
1: felicitats, Angelina. Àngel. Ah, és una senyora, és una Àngela.
0: Aquí posa Angelina.
1: Bueno, pues felicitats, Angelina.
0: Llavors, l'Assumpte Redon, el dia 9, i el dia 9, Joan, Josep Joan Coranti, i el dia 10, Francesca Soler, i tots ells els hi desitgem moltes felicitats.
2: Felicitats, felicitats.
1: Què es diu, Coranti o fa 40 anys? Coranti. Es diu Coranti.
0: Coranti.
1: Ah, Coranti.
2: I no fa 40 anys.
0: Deu ser italià, el senyor.

Bé, us anuncio que el dia 22 d'octubre ens anem direcció al Moianès i a visitar les coves del Toll, parc prehistòric, i després també anirem a veure el Museu del Rafael Casanova, que és molt interessant. A la sortida direcció Mollat esmorzarem per comptes nostre, per compte del soci, i a Mollat hi trobem les majestuoses coves del Toll. 38 milions d'anys enrere, la zona que avui ocupa el municipi de Mollat estava submergida sota les aigües d'un mar interior. Serà la filtració d'aigua de pluja la que formi l'entramat de galeries i sales al llarg dels 1.148 metres que formen el seu interior. Tot seguit, ens traslladarem a la casa de Rafael Casanova, qui va ser conseller de la ciutat de Barcelona i heroi de la defensa d'aquesta durant la guerra de successió al 1714. Finalitzades les visites, ens traslladarem a Monistrol de Calders, on farem un bon dinar, un suculent dinar, que ja sabeu, com sempre, que aquí es menja molt bé, eh? El menú, ara us el dic, primer sopa de bolets, després arròs o canelons, a triar una cosa o l'altra, després vedella amb bolets i peus de porc, a triar no, les dues coses, postres, pijama, i després pa, vi, cava, gotes i tot això. El preu del soci 80, no soci 85. Us recomano, és una excursió molt maca.

el 29 d'octubre farem la castanyada. Ho fem aquest dia perquè és un dijous, perquè després el dia 1 és diumenge i tothom fa la castanyada familiar a les seves cases. Ho farem com sempre, farem la castanyada. Bueno, primer així, farem la festa de la castanyada amb panellets, castanyes, cava, vi dolç, i després també farem el quinto. Ja sabeu que el quinto sempre amb premis dolços. Ja sabeu que sempre fem premis importants. Us esperem, eh? Les entrades ja les teniu en el bar de l'Esplai. O sigui, tothom que vulgui anar comprant ja pot anar al bar de l'Esplai a comprar-les. Gràcies.

0: Bé, i ara ja ens acomiadem amb el meu secret que canta l'Arnau Tordera. Ja sabeu que a mi m'agrada molt l'Arnau Tordera. I avui vull agrair moltíssim a la Marta Mitjans, que ha estat aquí amb nosaltres explicant de les seves carreres, les seves curses i de tots els campionats i subcampionats. Una persona molt agradable, molt simpàtica i molt campiona, eh? Bueno, i a més ja us acomiado a tots vosaltres, ens acomiadem tots i fins diumenge que ve retalls aquí amb tots vosaltres. Adéu-siau.
1: Adéu, bon diumenge. Bye.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local, Els Moments d'Òpera. Com bé sabeu, les darreres tres setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Or del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, El capvespre dels déus, una òpera dividida en un pròleg i tres actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just l'endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al Teatre del Festival de Bayreuth. L'escena catalana seria al Liceu, el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de la Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunhilde, paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunhilde, una valquíria, filla de Wotan, i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried, paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs, un paper per baix o baríton. Alberich és el Nibelung, que va robar l'or a l'inici del cicle, el pare de Hagen. Té una breu aparició al final de l'acte segon, paper per baix. I Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunhilde, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir. Un rol per mezzo-soprano. El capvespre dels déus, si ens fiquem en els antecedents, o Götterdämmerung, és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'Or del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'Or del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també l'última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals de la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunhilde, Hagen i Gunther al final del segon acte. L'estrena del capvespre dels déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del capvespre dels déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, l'Or del Rin, la Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunhilde, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan Wotan calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca. Lamentant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunhilde surten de la seva cova. Brunhilde envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunhilde és la soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sir Georg Solti en una gravació del Segell d'Ecca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunhilde i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte. L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al Palau dels Gibichungs, un estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al Palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, és clar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota la influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentretant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valkyria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corps a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtrot es suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtrot fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtrot va a càrrec de Christa Ludwig.

Ara arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la arrabassant-li anell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vingasen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte al capvespre dels déus, aquí als Moments d'Òpera, capvespre dels déus de Wagner, per descomptat. Hagen, mentre s'espera a la vora del Rin, rep en somnis la visita del seu pare, el nan Alberich. Davant la insistència d'Alberich, Hagen jura fer-se amb l'anell. Siegfried arriba just quan surt el sol, havent recuperat en secret la seva verdadera fesomia i intercanviant el seu lloc amb Gunther. Hagen convoca els Gibichungs per donar la benvinguda a Gunther i la seva promesa. Gunther arriba amb una desolada Brunhilde que es queda estupefacta en veure Siegfried entre els presents. En veure l'anell a la mà de Siegfried, entén que ha estat traïda. Denuncia Siegfried davant dels vassalls de Gunther, però Siegfried jura davant l'espasa que de Hagen que les acusacions de Brunhilde són falses. No hem d'oblidar que ha oblidat Brunhilde a causa de l'elixir que li han subministrat. Brunhilde és Birgit Nilsson, Gunther Dietrich Fischer-Dieskau, mentre que Siegfried l'interpreta Wolfgang Wingasen.

Acte seguit, Siegfried condueix Gudrun i els presents a la festa de noces, deixant Brunhilde, Hagen i Gunther sols al costat del riu. Pregonament avergonyit per l'acusació de Brunhilde, Gunther decideix, per suggeriment de Hagen, que Siegfried ha de morir perquè ell recuperi l'honor. Brunhilde, veient l'oportunitat de venjar-se de la traïció de Siegfried, s'uneix al complot i confessa a Hagen quin és l'únic punt feble de Siegfried. I és que ella va usar els seus poders màgics per fer-lo immune a les armes, però convençuda que un heroi tan gran mai no donaria l'esquena a l'enemic, va deixar-li les espatlles lliures del sortilegi. Hagen i Gunther decideixen, doncs, portar Siegfried de cacera i, un cop allà, assassinar-lo. Hagen és Gottlob Frick, Brunhilde Birgit Nilsson i Gunther Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner. Hem de situar-nos als boscos de la ribera del Rin, on les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or. Siegfried apareix separat de la seva partida de cacera. Les filles del Rin li demanen amb vehemència que torni l'anell al riu, i així podrà evitar la seva maledicció, però ell ignora els seus vaticinis de dissort. Les filles del Rin se'n van nedant i prediuen que Siegfried morirà i que la seva successora, una dama, els donarà un tracte més just. Siegfried es reuneix de nou amb els caçadors, incloent-hi Gunther i Hagen. Mentre descansen, narra les aventures de la seva joventut. Hagen li dona a veure una poció que li fa tornar la memòria i llavors explica el descobriment de la dormida Brunhilde i com la va despertar amb un bes. De sobte, dos corps surten d'un arbust i en quedar-se mirant-los, Hagen el travessa per l'espatlla amb l'espasa. Els altres caçadors queden horroritzats i Hagen, amb calma, s'allunya de l'espasó del bosc. Siegfried mor, recreant-se en els seus records de Brunhilde. Wolfgang Wingasen és Siegfried.

0: El cos mort de Siegfried és transportat en una solemne marxa fúnebre, amb un seguici fúnebre, que estem escoltant ara mateix de fons. De nou, ens hem de situar al Palau dels Gibichungs. Gudrun espera el retorn de Siegfried, però arriba Hagen, encapçalat la processó fúnebre. Gudrun reacciona amb una gran desesperació en veure el seu promès mort. Gunther condemna l'assassinat de Siegfried a mans de Hagen, i aquest replica que Siegfried havia faltat a la seva paraula i reclama l'anell que Siegfried porta a la mà com a dret de conquesta. Quan Gunther el rebutja, Hagen l'ataca i l'assassina. Tanmateix, quan Hagen es dirigeix a arrabassar l'anell, la mà del difunt s'alça amenaçant i Hagen recula. I entrarà Brunhilde en escena i dona ordres perquè s'elevi una pira funerària al costat del riu i envia els corps de Wotan amb el seu amo perquè li portin les notícies tant de temps esperades. Agafa l'anell i es dirigeix a les filles del Rin, dient-los que l'agafin entre les cendres quan el foc hagi netejat en ell la maledicció. La pira està en flames. Brunhilde munta el seu cavall Grane i cavalca cap al foc. El que segueix és potser una de les escenes més difícils de realitzar per un director d'escena en la història de l'òpera. El foc s'enlaira mentre el Rin es desborda de la seva llera, portant les filles del Rin al damunt de les ones. Hagen desapareix entre les aigües. Les filles del Rin fugen nedant, havent recuperat l'anhelat anell. El palau dels Gibichungs es col·lapsa. A mesura que les flames creixen en intensitat, el Valhalla comença a veure's al cel. Brillants flames també prenen el palau dels déus, en el qual hi podem veure els déus que van desapareixent a poc. Acte seguit, cau el taló. I aquest és el complex final de la complexa tetralogia de Richard Wagner, una obra mestra musical que hem repassat al llarg de les darreres setmanes i que podeu recuperar, ja ho sabeu, al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció i fins a propera us deixem amb la impressionant Brunhilde de Birgit Nilsson.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant. Els esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Molt bon dia a tothom. Sigueu tots benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys i al tercer episodi que dediquem a l'any 1976, que encara que no us ho sembli, perquè ens queda ja bastant lluny, fa 50 anys, en alguns aspectes ens va canviar la vida. O, com a mínim, em va posar les bases. Doncs avui ens hem decidit a buscar-ne uns quants. I ja us aviso que no seran polítics. Bé, no del tot, perquè qualsevol decisió de país sempre té una dimensió política. Però avui parlarem, sobretot, de canvis tècnics. Què, us he deixat amb la mel a la boca? Doncs primer siguem ben educats. Bon dia, Anna Cucurull.
3: Molt bon dia, Montse Comí.
2: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic de so, muntador i director musical.
4: Bon dia, bon dia.
5: ¿Ustedes el saben aquel que dice que eran dos muertos que van de excursión en una barca? Y uno le dice al otro, de oye, ¿trajiste los mórtires? Dice, ¿el qué? Dice, los mórtires. Dice, ¿y esto qué es? Yo creo, lo que llevan los vivos, los víveres.
1: La banda sonora de la nostra vida.
3: Si bé és cert que parlarem d'alguna altra cosa, la part central del nostre programa d'avui la dedicarem a una empresa que forma part indissoluble de la vida dels qui, l'any 1976, érem en aquest nostre país, la Telefònica. Així és com coneixíem la CTNE, la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, Societat Anònima. I a Arenys de Mar, aquell 1976, també es parlava de comunicacions. Al ple municipal, el regidor Clavel preguntava com s'havia d'interpretar el recent decret sobre les anomenades llengües regionales i s'acordava mantenir el castellà en les actes i comunicacions oficials. De moment...
2: De moment, que aviat canviaria la cosa. Així que ara, cordeu-vos els cinturons, que comencem. La banda sonora de la nostra vida.
3: Ole, ole!
1: La banda sonora de la nostra vida. Any 1976.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Doncs hem començat amb una cançó que sembla feta expressament pel programa d'avui. L'any 1976, la ELO publicava Telephone Line, que és aquesta cançó que acabem de sentir. Però mentre Jep Lyne cantava aquesta cançó, el món de les comunicacions estava canviant a una velocitat que encara no podíem ni tan sols imaginar. I a casa nostra, també. La telefònica començava a deixar enrere moltes de les limitacions de la telefonia tradicional i posava les bases d'una nova manera de comunicar-nos.
2: Telefònica, póngame, no corte, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao. Señorita, mi mujer se enteró en la peluquería que sus amigas compraron telefónicas. ¿Cómo averías? No, telefónicas. Ah, ¿es averías? Nueva York. Yes, my woman querer telefónica por cosas de mujeres, mister. Matilde, ya tienes tus telefónicas.
3: Menudas somos las Matildes. Este año también tendré telefónicas.
4: I comencem per una de les novetats tecnològiques més potents que ens porta el 1976. El telèfon surt de casa i puja al cotxe. Aquell any, la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya posa en explotació el TAP, el Teléfono Automático en Vehículos, el primer servei de telefonia mòbil que arribava a Espanya. El TAP era un equip enorme i pesant, amb una antena exterior i un auricular integrat al davant del cotxe. El sistema funcionava a la banda dels 200 MHz i, això sí, permetia una cosa que fins aleshores semblava gairebé de ciència-ficció: fer i rebre una trucada mentre el cotxe estava en moviment.
1: I la novetat no era només que el telèfon es pogués moure. Era que la companyia telefònica estava posant en servei una nova manera d'entendre les comunicacions. El TAP s'inaugura el 1976 a Madrid i a Barcelona, amb una capacitat inicial de 400 abonats. És clar que 400 abonats són ben poca cosa comparats amb els milions de mòbils que coneixeríem dècades després. Però el canvi conceptual ja estava fet. El telèfon deixava d'estar lligat físicament a una casa, a una oficina o a una cabina. Ara es podia instal·lar dins d'un vehicle.
4: Però aquesta història havia començat bastant abans i sobretot fora d'aquí. Als Estats Units, la Bell Systems ja havia posat en servei el 1946 un sistema de radiotelefonia per automòbils. Eren aparells voluminosos, cars i amb una capacitat ridícula comparada amb la d'avui. En els primers sistemes hi havia molt pocs canals per compartir entre tots els usuaris. Amb els anys, la tecnologia es va anar perfeccionant i va arribar també als altres països. I aquí podem imaginar-nos l'escena. Cotxe oficial, antena exterior i una parella enorme al davant i algú parlant mentre el xofer, perquè probablement ell no conduïa, el portava d'un lloc a l'altre.
1: Però fixa't que estem parlant de 30 anys, com a mínim, de diferència entre el que passava als Estats Units i el que passava a Espanya. Parlem, doncs, de telefonia comparada, si em permeteu l'expressió. Perquè quan el TAP arriba a Espanya el 1976, ja hem vist que els americans ja feia 30 anys que havien començat a posar telèfons als automòbils. Però no van ser els únics. La Guerra Freda també va tenir la seva pròpia batalla telefònica. A la Unió Soviètica, els investigadors treballaven des de finals dels anys 50 en un sistema de radiotelefonia mòbil automàtica que acabaria convertint-se en l'Altai, posat al servei el 1963 i estès posteriorment per diverses grans ciutats soviètiques.
5: La banda sonora de la nostra vida.
4: Inicialment estava pensat sobretot per a funcionaris i serveis d'emergència, però es va anar ampliant. I mentre els americans i soviètics desenvolupaven els seus sistemes, al Japó també miraven cap al mateix futur. A l'Exposició Universal d'Osaka de 1970, la NTT, la companyia japonesa de telèfons i telègrafs, presentava al públic un telèfon sense fils que ja apuntava cap al que nosaltres avui anomenaríem mòbil. I aquí és on el nostre 1976 queda ben situat. Espanya no estava descobrint la telefonia mòbil. Estava arribant amb el TAP a una tecnologia que les grans potències tecnològiques feia anys que desenvolupaven.
1: I tants anys, en algun cas 30 anys. Doncs sí, aquí vam arribar una miqueta tard. Com sempre fem, posem una miqueta de música que després tornarem a parlar del tema.

0: Money Money és una cançó d'ABBA escrita per Benny Andersson i Björn Ulvaeus, amb Frida com a veu principal. Es va gravar el maig de 1976 als Metronome Studios d'Estocolm i formaria part de Arrival, el quart àlbum d'estudi del grup suec, publicat l'11 d'octubre d'aquell mateix any. El tema, que inicialment portava el títol de treball Gypsy Girl, es va publicar com a senzill el novembre de 1976, amb Crazy World a la cara B. La lletra parla d'una dona cansada de treballar per arribar a final de mes, que somia trobar un home ric que li resolgui la vida. La cançó va arribar al número 1 en 6 països i al número 3 al Regne Unit.
1: I ara que ja hem vist com ho feien els americans, soviètics i japonesos, tornem a casa i descobrim qui tenia el negoci de telèfons a Espanya. I sobretot, què hi havia abans de la telefònica. Quan avui diem la telefònica, ens sembla que el telèfon i una única companyia han anat sempre de bracet. Però no. Abans de 1924, el mapa telefònic espanyol era un autèntic mosaic. Hi havia xarxes de l'Estat, xarxes municipals, concessions privades grans i petites i sistemes que sovint ni tan sols estaven interconnectats. El 1924, dels 78.124 telèfons instal·lats a Espanya, l'Estat n'explotava aproximadament el 28%. Les corporacions locals, un 9%. Les grans empreses concessionàries, entre les quals destacava la companyia Peninsular de Telèfonos, un 33%. I el 30% restant estava en mans de petits concessionaris particulars. Per tant, abans que existís la telefònica, no hi havia una telefonia espanyola. N'hi havien moltes.
0: I si posem la lupa sobre Catalunya, la història encara és molt més interessant. Aquí el telèfon havia arrelat amb força i hi havia una combinació d'iniciativa privada i pública que no trobem amb la mateixa intensitat a tot arreu. La companyia Peninsular de Telèfonos, nascuda a Barcelona el 1894, havia anat acumulant concessions i xarxes. Barcelona, Mataró, Sabadell, Martorell i Igualada, Vilafranca, Manresa, Tarragona, Reus, Valls i Palamós, entre d'altres. I tenia també un paper fonamental en les comunicacions interurbanes. Línies Barcelona-Mataró, Barcelona-Sabadell, Barcelona-Manresa-Lleida, Barcelona-Tarragona-Tortosa, Barcelona-Girona-Figueres i Portbou. Barcelona era, doncs, el gran nus d'una xarxa que ja travessava bona part del país.
1: Però des del 1914, la Mancomunitat de Catalunya va començar a desenvolupar una xarxa telefònica pròpia amb una idea gairebé oposada a la de les empreses privades. Portar el telèfon també allà on el negoci no era rendible. El 1923, al cap de 9 anys, aquesta xarxa ja tenia uns 5.500 quilòmetres de línies i donava servei a uns 450 municipis. I aquell mateix any, a Balaguer, es va posar en funcionament la que és considerada la primera central telefònica automàtica d'Espanya. La Mancomunitat, per tant, no era una convidada de pedra. Estava construint una alternativa pública catalana i estava experimentant tecnologia avançada.
0: Això sí que són estructures d'estat. En fi, fem una parada tècnica per escoltar música i després veurem que entra en escena un nou actor. Ja veureu.

0: Ens hem situat al gener de 1976, només dos mesos després de la mort d'en Franco, amb en Lluís Llach actuant en directe a Barcelona. L'Estaca forma part de Barcelona, gener de 1976, un disc enregistrat en aquells concerts i publicat aquell mateix any. És un document musical d'un moment de canvi profund. Encara que en els últims mesos del franquisme, però amb la societat catalana començant a recuperar espais de llibertat, de llengua i d'expressió. I Llach, davant d'un públic especialment implicat, posa música en aquell temps de transició.
1: Tornem a la nostra història i ara entra en escena un actor que fins aquell moment no havíem vist, als Estats Units. L'any 1923, la International Telephone and Telegraph Corporation, ITT, comença a desembarcar a Espanya amb l'objectiu de participar en la reorganització del sistema telefònic nacional. No venia precisament a mirar-se els telèfons des de la barrera. Es fa amb la totalitat de les accions de la companyia peninsular de telèfonos i els seus directius entren als consells d'administració de la peninsular de la companyia madrilenya de telèfonos i de la Societat General de Telèfonos. A més, aconsegueix opcions i altres drets per adquirir les xarxes telefòniques de Saragossa, Màlaga, Almeria, Còrdoba, Santander i Granada.
0: I el moviment, evidentment, arriba fins a Catalunya. El dia 8 d'abril de 1924, el senyor Esteve Terrades, director de la xarxa telefònica de la Mancomunitat, deixa el càrrec i s'incorpora a la ITT. La multinacional encara no controla la xarxa catalana. De fet, aquell mateix any intentaria comprar-la i l'operació no prosperaria, però ja ha fet una part fonamental de la feina. Ha assegurat una posició dominant en el sector privat. Ha acumulat drets sobre diverses xarxes i ha incorporat personal tècnic clau. I tot això passa abans que, el 25 d'agost de 1924, la nova Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, vinculada a la ITT, obtingui del govern la concessió per reorganitzar i explotar la xarxa telefònica nacional.
2: La banda sonora de la nostra vida.
1: El 13 de setembre de 1923 triomfaria el cop d'estat de Miguel Primo de Rivera i començaria una dictadura que acabaria intervenint i desmantellant progressivament la Mancomunitat de Catalunya fins a la seva dissolució definitiva el 20 de març de 1925. I mentrestant, el 25 d'agost de 1924, el govern decideix que aquella dispersió de xarxes, empreses i concessions s'ha acabat. El Servei Telefònic Nacional s'organitzarà sota un únic operador i en règim de monopoli. I aquí hi ha la paradoxa que ens interessa. Una dictadura espanyola crea una companyia de nacionalitat espanyola per explotar el Servei Telefònic Nacional. Però darrere d'aquesta companyia hi ha la ITT, una multinacional nord-americana. La Companyia Telefònica Nacional Espanyola, la CTNE, es converteix així en un instrument que permet a la ITT exercir el control definitiu de la gestió del nou monopoli telefònic espanyol.
0: I 21 anys després, el 1945, la història encara fa un altre tomb. Aquest cop, sota la dictadura de Francisco Franco. L'Estat espanyol compra a la ITT la seva participació de la Companyia Telefònica Nacional Espanyola i passa a controlar el 79,6% de les accions ordinàries. La telefònica continua sent formalment una societat anònima, però la principal xarxa telefònica del país queda sota el control estatal. I així arribem a 1976. Una única empresa manté el monopoli del servei telefònic bàsic i una xarxa que connectava pràcticament tot el país. Darrere de cada trucada hi havia centrals, telefonistes, cables, radioenllaços i circuits internacionals. I, per tant, tota una infraestructura de comunicacions sotmesa a un fort control del poder polític. Fem una altra pausa perquè
1: després
0: ens tornarem a situar a 1976.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Xavi Barenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Acabem d'escoltar Don't Go Breaking My Heart, un dels grans èxits de l'estiu de 1976, interpretat per Elton John i Kiki Dee. Elton, que aleshores tenia 29 anys, ja era una estrella internacional. Kiki Dee, nascuda a Bradford, portava uns anys treballant en el soul i havia estat el 1970 la primera artista britànica blanca que va enregistrar per al segell Motown. Elton John i Bernie Taupin van signar la cançó amb pseudònims, Ann Orson i Carte Blanche.
2: Ah, no ho sabia, això, veus?
1: Mira, jo tampoc, la veritat.
2: Tu tampoc. Bueno, mira, buscant...
1: S'aprenen moltes coses, eh?
2: Buscant, es troben.
1: Sí, sí. La van gravar de manera una mica insòlita, la veritat. Elton John va enregistrar la seva part a Toronto, just al Canadà. I Kiki va gravar la seva veu posteriorment a Londres. I aquella cançó, que havia nascut gairebé com un divertiment, es va convertir en el primer número 1 d'Elton John al Regne Unit, on es va mantenir 6 setmanes i també va arribar al número 1 als Estats Units.
3: Matilde, Matilde, soy Herminio, te estoy llamando por teléfono. Si es un gran invento, oiga, señorita, no corte que estoy hablando con Madrid, España. La, la, la, la, la, no, yo no soy toreador, ese es Lagartijo. Que no corte, señorita, que estamos hablando. Matilde, Matilde, somos ricos. No, qué oro, ni qué oro, mucho mejor. He comprado telefónicas, telefónicas, las de este aparato, telefónicas. Que no mejor, hablando. Matilde, Matilde no se ha casado, aunque están altas. Mira, ya tenemos dos más, dos más.
2: El 1976, la Telefònica està fent una transformació decisiva. La xarxa telefònica comença a convertir-se també en una xarxa capaç de tractar i transmetre dades. La companyia parla ja de mecanització, centres de procés de dades i sistemes informàtics connectats entre Madrid, Barcelona i Bilbao. I aquell mateix any, a Barcelona, Telesincro, pionera de la informàtica catalana, queda integrada a Secoinsa, societat en què participa Telefònica. Dit en llenguatge planer, la Telefònica ja no només es necessita cables i centrals per fer parlar persones. Comença a necessitar ordinadors perquè la seva pròpia xarxa funcioni i perquè les màquines puguin comunicar-se entre elles.
1: Això ja s'assembla una miqueta més avui a dia, eh?
2: Sí, sí, ja hi estem entrant.
1: I aquest canvi també queda reflectit en la normativa. El 15 de març de 1976, el govern modifica l'article 4 del decret 3585-1970, que regulava els serveis públics, i introdueix expressament la transmissió de dades a través de la xarxa telefònica. Això és el que comencem a anomenar teleinformàtica. Unir informàtica i telecomunicacions perquè un ordinador pugui enviar informació a un altre a través de la xarxa. I al mateix temps, les centrals automàtiques van substituint les telefonistes. Nosaltres marquem el número i la central interpreta les xifres, busca el camí i estableix la connexió. El 1976, el 94% dels telèfons ja tenien accés a l'automatització dels serveis interurbans. I l'any següent, la proporció de línies automàtiques arribaria al 95%.
2: I aquesta modernització va acompanyada d'un creixement espectacular. El 1976 s'instal·len 539.963 noves línies telefòniques, de les quals 506.110 són automàtiques. Al final de l'any, Telefònica ja supera els 5.800 milions de línies instal·lades i el 93,5% són automàtiques. També augmenten gairebé un 10% les línies urbanes automàtiques i un 14% els circuits interurbans automàtics. Dit senzillament, cada vegada hi ha més gent amb telèfon i, sobretot, cada vegada hi ha més camins perquè les trucades arriben al seu destí.
1: Així que darrere una trucada encara hi ha una telefonista, però cada vegada més hi ha una màquina. Centrals automàtiques, ordinadors i sistemes de transmissió de dades van prenent el relleu a les telefonistes. I nosaltres gairebé no ho notem. Simplement marquem un número i la trucada entra sola en una xarxa cada vegada més complexa. El 1976, sense saber-ho, estem passant del telèfon que connecta persones a una xarxa que també començarà a connectar màquines y información.
3: ¡Matilde! ¡Matilde! Tengo dos telefónicas, como todos los años, y las de Matildita también. Quédate tranquila. Ya todos tenemos telefónicas y mujer en las condiciones de siempre. Estoy muy contento. ¡Ay! Y vosotros también. ¡Telefónicas! ¡Telefónicas!
4: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: El 1976 ens trobem amb Barry White, una de les grans veus del soul i del rhythm and blues nord-americà, conegut per la seva veu profunda i per unes produccions de so orquestral i sensual que el van convertir en una figura essencial dels anys 70.
2: A mi m'agradava molt.
1: Moltíssim. Llàstima de pentinat.
2: Bé, no calia mirar-lo, només sentir-li la veu.
1: Exacte, només sentir-lo. Aquell mateix any va publicar Let the Music Play, el seu cinquè àlbum d'estudi, editat el 2 de gener de 1976. La cançó que dona títol al disc està escrita, produïda i arranjada pel mateix White, una cançó que parla d'intentar superar un desengany amorós, refugiant-se en la música i en el ball.
2: El 15 d'agost de 1976, el vol 011 de Saeta, la companyia aèria estatal d'Equador s'enlairava de Quito amb destinació a Cuenca. Era un trajecte domèstic de poc més de mitja hora, operat amb un Vickers Viscount, un avió britànic de quatre motors turbohèlix molt utilitzat en aquella època. A bord hi viatjaven 55 persones i 4 tripulants. Poc després d'enlairar-se, l'avió va desaparèixer sense emetre cap senyal d'emergència.
1: Durant dies es van mobilitzar avions, helicòpters, patrulles terrestres i voluntaris per rastrejar una extensa zona dels Andes equatorians. Però les condicions meteorològiques, l'altitud i el relleu muntanyós van dificultar enormement les tasques de recerca. No es va trobar cap resta de l'aparell, ni cap indici del que havia pogut passar. El cas va acabar convertint-se en un dels grans misteris de l'aviació sud-americana, alimentant durant anys tota mena d'hipòtesi.
2: Van passar 27 anys. Molts familiars ja havien perdut l'esperança de saber què havia succeït. Fins que l'any 2003, dos escaladors que ascendien al Chimborazo, el volcà més alt de l'Equador amb 6.263 metres d'altitud, van descobrir restes metàl·liques que sobresortien del gel. Aquella troballa inesperada va permetre localitzar finalment el lloc de l'accident, a uns 5.300 metres sobre el nivell del mar.
1: La investigació va concloure que l'avió havia impactat contra la muntanya enmig d'un banc de núvols, probablement sense que la tripulació pogués veure el relleu que tenia al davant. El que durant gairebé 3 dècades havia estat un misteri va acabar tenint una explicació. Però continua sent un dels casos més sorprenents de la història de l'aviació. Un avió comercial desaparegut que no va poder ser localitzat fins gairebé 30 anys després.

0: sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Rolls Royce, un grup nord-americà format a Los Angeles que va néixer gairebé per casualitat quan el productor Norman Whitfield, un dels grans noms del segell Motown, els va escollir per posar música a una pel·lícula. Aquella pel·lícula es deia Car Wash, una comèdia ambientada en un rentador de cotxes de Los Angeles estrenada el 1976. La banda sonora va ser un èxit immediat i la seva cançó principal, Car Wash, es va convertir en el primer gran èxit internacional de Rolls Royce, arribant al número 1 de les llistes nord-americanes i convertint-se en un dels himnes de la música disco.
2: I per fer-nos una idea de com era la vida al 1976, a Espanya érem uns 36.100.000 persones i encara teníem famílies força més nombroses que avui. Aquell any, l'índex de fecunditat era d'uns 2,77 fills per dona.
1: Imagina't, com havies de fer per tenir 2,77 fills?
2: No sé, un 2¾, una mica més de 3/4. Tot i que l'Institut Nacional d'Estadística ja assenyala que la fecunditat havia començat a baixar durant els anys 70. I quan costaven les coses? Doncs depenia molt del producte i del lloc. El pa, per exemple, tenia preus regulats provincialment. I a Madrid, al maig de 1976, una barra de 320 grams costava 14 pessetes. Un Seat 127, cotxe més habitual i més venut en aquell moment, costava entre 185.207 pessetes i 195.979 pessetes, segons la versió. I aquell mateix any arribava als quioscos una revista que faria molt soroll. Interviu.
1: Home!
2: Ja que si ens en recordem tots de l'interviu, eh?
1: Sí, sobretot de la pàgina del mig.
2: El primer número... És que era molt divertida, aquella pàgina.
1: I tant.
2: Era la més divertida de totes. El primer número de la qual es va publicar el 22 de maig de 1976 i va tenir un preu de 40 pessetes. En definitiva, el 1976 és un any de preus encara expressats en pessetes, de famílies més nombroses i d'una societat que està començant a canviar molt ràpidament.

0: I per avui ja n'hem tingut prou. Una horeta amb vosaltres, desgranant temes. Avui la Telefònica ha estat indiscutiblement la protagonista.
1: Sí, senyora, totalment.
0: I déu-n'hi-do com els hem atabalat, aquesta pobra gent que ens escolta.
1: I les coses que no sabíem.
0: Ah, exacte. Però també hem tingut temps de tractar altres temes i d'escoltar la que aleshores era la banda sonora de la nostra vida.
1: I tornarem, sí que tornarem, la setmana vinent, amb més històries per recordar i música per escoltar. Ja sabeu, a la sintonia de Ràdio Arenys i, per descomptat, que ens podeu seguir a través del podcast a radioarenys.cat.
0: Aquesta setmana ho hauran de fer, perquè els hem atabalat amb moltes dades.
1: Sí,
0: hauran de repetir-ho.
1: Bé, fins que els hi quedi, com a nosaltres. Heu de buscar al menú Programes, tots els podcasts, i allà anar a buscar la banda sonora de la nostra vida. Gràcies per haver-nos acompanyat i que tingueu un bon cap de setmana.
0: La setmana que ve tornem. Adéu-siau.
1: Tornem. Adéu-siau.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Coaching Tònic. Un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i un saludable còctel de parida. Coaching Tònic, un programa gestat, parit i presentat pel professor Bond, Xavi Obon. Coaching Tònic, un programa per a ments brillants. O no.
4: I amb les veus de Martina Calvo, Marina Cabrera i Jaume Casanovas. I Joan García, el control tècnic i l'edició d'aquest invent. Hola, companys i companyes. Avui posarem fil a l'agulla directament sense perdre ni un instant. Mirarem d'aprofitar els 55 minuts del programa amb la màxima eficàcia. Tot gra, res de palla. Perquè avui pentinarem un altre megastar del coaching. La gestió del temps.
5: Supongamos que cada mañana te encuentras 1.440 euros. Sin hacer nada para ganarlos. Puedes regalarlos, gastarlos, divertirte con ellos o quemarlos. Pero los que no uses, al final del día desaparecerán. Así funciona la vida. La diferencia es que lo que te encuentras cada mañana no son 1.440 euros, son 1.440 minutos. Piensa bien qué vas a hacer con ellos.
4: Doncs això, li farem unes bones trenes a fal·làcies sobre el temps.
6: El temps és or. El temps es guanya i es perd. El temps vola. El temps existeix.
4: Ferides sense sentit. On sí podem rascar el temps és a les sensacions. Qui no ha volgut que el temps s'aturés, una altra bajanada, per cert, que el temps s'aturés quan estem en modus gustirrinin? Mireu el que cantaven els Panxos fa tants anys que el Mar Mort encara estava malalt.

0: cançó va ser un gran èxit i va guanyar diversos dels premis més importants de la música i el cinema. Mireu, va guanyar l'Òscar a la millor cançó original el 2022, Globus d'Or a la millor cançó original i Premi Grammy a la millor cançó escrita per a mitjans visuals. Vaja, tot una novetat pel que fa a les cançonetes habituals d'en Bon. Però també li farem la clenxa al mig i pentinarem la seva lletra.
1: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
0: Va, que avui com la cosa va del temps, doncs una de temps a cançons que inspiren l'ànima. He triat una d'en Mazzoni. Pels que no el conegueu, us diré que Mazzoni és Jaume Pla, un músic nascut a la Bisbal d'Empordà, la comarca del Baix Empordà, el 9 de gener de 1977. Per cert, afegeixo una dada que no aporta absolutament res, però, mira, a mi em fa gràcia. Em fa gràcia donar-la, que voleu que us digui. El Mazzoni, el Jaume Pla, va néixer el mateix dia que jo, el 9 de gener. Això sí, d'un any diferent. Queda dita la dada. Per a mi, aquest músic és un gran talent i penso que no prou reconegut, tant pel que fa a la música com a les lletres de les seves cançons. Una de les més conegudes del seu repertori és el clàssic No tinc temps, que avui ens ve que ni pelat. Mireu, diu la lletra, em convides a dinar i a mitja apa et m'he d'anar. Em sap greu de debò, però faig tard a no sé on. Tot a mitges cap per avall, tot fet i deixat estar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. Va, ho canta el Mazzoni, no tinc temps. Acabar.

0: Coaching Tònic, un còctel de saviesa i parides.
1: Va, anem per feina, que començarem posant les is sota els punts pel que fa a la indigestió del temps. Li queden 10 minuts al partit i per a l'equip visitant es faran molt llargs. Locutor esportiu quan el visitant està guanyant i l'equip local està bolcat a l'atac. Fals. Els 10 minuts ni s'allarguen ni s'escurcen. No guanyem temps, no perdem temps. A veure, d'acord, són només frases fetes, però darrere d'aquestes frases hi ha una concepció errònia de la gestió del temps. El temps no es gestiona. El temps no s'administra. El que sí podem gestionar és la nostra manera d'afrontar els reptes, les tensions, les ansietats, els excessos de treball, l'estrès. Sí, sí, es pot gestionar l'estrès. I a partir d'aquí entrarem al meravellós món de les sensacions.
2: Uf, que llarg se m'està fent el dia.
1: O bé, aquest altre clàssic.
2: He treballat les mateixes hores i he fet el doble de feina.
1: Però per això hem d'adquirir uns hàbits i uns compromisos amb nosaltres mateixos a partir d'analitzar qüestions en què la línia entre allò personal i allò professional amb prou feines es pot identificar. Necessitem gestionar tot allò que incideix a la nostra concepció del temps i ho hem de fer a temps, no sigui que arribem tard i se'ns acabi el temps.
3: Coaching Tony!
1: A qui potser se li acabarà el temps a la seva relació amb la Cari és el nostre crac, en Miki. En canvi, el que potser se li acabarà a la seva Cari és la paciència. Mireu com pirula això de gestionar el temps a les relacions de parella. Cari, ja ha arribat.
2: Ah, mira, el cometa Halley. Si feia dies que no et veia.
1: Bueno, no exageris, he anat a comprar.
2: Sí, t'he enviat a les 10 del matí a buscar pa i són les dues.
1: És que, Cari, és que una cosa porta l'altra.
2: Ja, el pa ha decidit fer la volta al món, no?
1: No, primer m'he trobat en Joan i hem fet un mos.
2: Clar, perquè comprar una barra de pa amb l'estómac buit és perillosíssim.
1: Sí, i després he anat a la ferreteria.
2: A comprar què?
1: Res, però hi havia ofertes.
2: Ah, fantàstic, has anat a mirar eines que no saps ni fer servir.
1: Bueno, després he pensat que el cotxe feia un soroll estrany.
2: I l'has arreglat?
1: No, però ja sé perfectament quin soroll fa.
2: Una investigació brillant.
1: També hi he omplert el dipòsit.
2: Ah, per fer una cosa útil.
1: I he rentat el cotxe.
2: El cotxe que té les rodes més netes que la cuina de casa.
1: Escolta, és qüestió d'organitzar-se.
2: Organitzar-te? Si tu no gestiones el temps, tu els segrestes.
1: No és veritat, Cari.
2: Miki, si et dic que baixis les escombraries, tornes amb un amic nou, una planta, un entrepà i una història de 30 minuts, però les escombraries continuen al rebador.
1: Bé, Cari, però és que, no sé, la vida passa.
2: Sí, però a casa nostra passa de llarg.
1: Va, no t'enfadis, Cari. Al final he portat el pa.
2: Sí, però és de motlla.
1: Però també és pa.
2: Mira, saps què? La pròxima vegada ja hi vaig jo.
1: I jo què faig?
2: Tu, el millor que saps fer...
1: Ai, què és, Cari?
2: Perdre el temps. Però amb moltíssima dedicació, eh?
1: Ai, que guai, Cari.
0: Coaching Tònic. Un feix de llum a la boira del coaching.
1: En Miki, això dels lladres del temps no ho porta del tot bé, com heu pogut comprovar. Però, i ara em posaré una mica sensible i carinyós. El temps, de vegades, és el plec de fulls on s'escriuen històries d'amor eternes, parelles nascudes a l'adolescència i que 50 anys després, superant mil i un entrebancs, continuen estimant-se, potser diferent, potser més de veritat, potser amb més generositat. En fi, no ho sé, que m'hi he posat molt tovet, molt tovet. Va, posem-hi una banda sonora tot plegat. Una altra petita joia d'oques grasses amb la Rita Payés. La gent que estimo.
4: Porto

0: Coaching Tònic.
1: Anem a veure què en pensa del temps i de tot plegat el nostre conill favorit, en Paulo Coelho. Nyac! Tot raonable ben bé, Vox, gràcies. Avui us he triat una dita d'en Paulo amb un tofillo de tragèdia grega.
2: Un dia et despertaràs i descobriràs que ja no tens més temps per fer el que somiaves.
1: Ai, Paulo, Paulo, quin cop de colze existencial més barat. Aquesta dita és el clàssic, aquesta és la veritat absoluta, ja podeu plorar. I això acostuma a sortir als llibres d'aeroport. Sona profund, però en realitat és una amenaça barata disfressada de saviesa. La traducció sarcàstica real de la dita vindria a ser si fa o no fa.
3: Vinga, desgraciat, que t'estàs fent vell. Aquell somni de muntar una empresa de surf a Bali, escriure la novel·la, fer la volta en món amb monopatí elèctric o simplement aprendre a fer pa, ja se t'està podrint dins el teu cap. Tic-tac, imbècil.
1: És la versió literària del Carpe Diem, però amb ansietat incorporada. El millor de tot, la gent comparteix aquesta frase mentre estan amorrats a Instagram mirant gatets fent cabrioles. Ai, quina monada el gatet! Que és exactament el que els està robant el temps per fer el que somiaven. Ironia pura. És com si un fumador et digués un dia et despertaràs i tindràs càncer mentre s'encén un altre cigarret. En resum, frase bonica, dramàtica i efectiva per fer-te sentir una mica com una merda durant 8 segons. I després, continues exactament igual que abans. Gràcies, Paulo. Molt útil.
4: Coaching Tony!
1: Va, anem a aixecar una mica els ànims i continuem enganxats al temps. Us proposo 3 quintars de sucre tot repescant una cançó, una versió original de la cançoneta de la pel·li Casablanca, Last Time Goes By, que Omar Aportuondo i Ibrahim Ferrer van titular El Tiempo Va. És una versió molt original i molt xula, amb tocs cubans, que van publicar el treball Ritmes del Món, el 2006. Aquest Ritmes del Món és molt bo, també. Està gravat sota el paraigües de Buena Vista Social Club. Omar, Ibrahim, torneu-la a tocar.

0: sau gin tonic.
1: Xula, xula, aquesta versió. El tiempo va. Per cert, moltes vegades el temps va segons el manega qui té la cullera pel mànec. Aquí en Groucho Marx ens mostra com gestionar i atorgar temps als seus subordinats quan intenta dir la seva a una mena de consell d'administració, mentre en Groucho els vacila amb eficàcia i diligència.
2: Se abre la sesión.
3: Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro.
2: ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años, a mí me parece chino. Y ahora revisaremos asuntos pendientes.
4: Quisiera comentarlos.
2: Siéntese, eso es asunto nuevo.
5: Coaching Tonic, el Moriarty dels PowerPoints.
1: Va, anem per feina. Pic i pala per desmuntar fal·làcies i parides sobre el temps. M'agrada dir fal·làcies. Doncs això, anem per feina. Pic i pala per desmuntar fal·làcies i parides sobre el temps. Fal·làcies sobre el temps. Primera.
6: El temps es guanya o es perd.

0: mica enfadada, no, la noia? Segurament per haver perdit el tiempo. Ai, la fal·làcia del temps es guanya o es perd. És pura merda motivacional. El temps no es guanya ni es perd, com deia la Omara Portuando. El temps passa, el tiempo va. El que fas és gastar-lo igual que tothom, dormint, fent caca, mirant reels o fent alguna cosa suposadament important. Dir que has perdut el temps és tan absurd com dir que has perdut l'aire que has respirat. El temps no és un trofeu, és un recurs que s'esgota sí o sí. L'única pregunta real és, l'estàs gastant d'una manera que et fa gràcia o estàs fent veure que ets productiu mentre mires TikTok? Resum, deixa de dramatitzar i accepta que tots som uns malgastadors professionals. Fal·làcia sobre el temps. Segona.
1: El temps existeix.
2: Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba.
0: La fal·làcia del temps existeix és la més gran estafa col·lectiva de la humanitat. El temps no existeix.

0: Gràcies, canijo. Ep, no és que el menys tingui, és que el que cantava això es fa dir canijo de Jerez, què voleu que us digui? Dit això, el temps vola. Una de les grans estafes lingüístiques de la humanitat. El temps no vola. Avança exactament al mateix ritme des de fa milers de milions d'anys. El que vola és la teva joventut, els diners del compte corrent i els caps de setmana. Quan a quarts de 12 estàs esperant que et cridin d'una punyetera vegada al cap per la visita que tenies a les 9 amb la doctora, o esperant que carregui una actualització, el temps es converteix en una tortuga artrítica. En canvi, quan cobres la nòmina o estàs de vacances, sembla que porta un petard al cul. Així que no, el temps no vola. El que falla és el nostre cervell, que mesura els minuts segons el nivell d'avorriment o felicitat. Però, és clar, dir la percepció subjectiva del temps varia segons el context no queda tan bé a una tassa de cafè. Fal·làcies sobre el temps. Quarta.
1: El temps és or.

0: pues eso. Ay, Orozco, Orozco, Antonio Orozco. Si el tiempo, si el oro tiempo fuere. Ai, ai, ai, perquè el temps és or, el temps és or. Ah, sí, el temps és or? Doncs algú m'hauria d'explicar perquè el banc no m'accepta 10 minuts per pagar la hipoteca, si el temps és or. Aquesta frase sona molt profunda, però és enganyosa. L'or es pot guardar, es pot vendre o recuperar si puja de preu. El temps, en canvi, no el pots estalviar en un calaix ni invertir-lo perquè et doni interessos. Quan passa, passa. El problema no és aprofitar el temps, és no aprofitar-lo fent coses que ni t'importen mentre algú et repeteix que el temps és or. Potser seria més honest dir que el temps és vida, però, és clar, la vida és vida, no queda tan inspirador en un PowerPoint.
1: Coaching Tony!
2: Els llibres que m'han ajudat o no.
0: Avui, a Llibres que m'han ajudat o no, us proposo Sense plomes, del Woody Allen. A Sense plomes apareix una obsessió molt característica del Woody Allen, la consciència que el temps passa inexorablement i que les persones intentem donar sentit a una existència bastant caòtica. Justament en aquest sentit, el llibre transmet una idea molt alleniana. El temps és imparable. Nosaltres som ridículament limitats. I ja que no hi podem fer res, més val riure'n. És un humor que neix de l'ansietat existencial. En resum, un llibre ideal per a qui vulgui riure mentre descobreix que les grans preguntes de la humanitat potser no tenen resposta, però almenys poden tenir un bon acudit.
1: Coaching Tònic!
0: Va, estirem el fil Woody Allenero i permeteu-me que us regali una cançó preciosa de la Sílvia Pérez Cruz. Diu sense dir, raona sense raonar i canta directe allà on ens toca el fil que cus les emocions. Diu un trosset de lletra. Tenir l'ull sempre viu i una veu que vol riure, permetre'm quan em vingui de gust semblar dispers, semblar dispers. Permetre'm quan em vingui de gust per un sí o per un no, combatre o fer un vers. És estimat. Va la Sílvia Pérez Cruz.

0: Coaching Tònic.
1: Tot parlant de la gestió del temps, no voldria deixar de tocar un dels clàssics en les formacions que maneguen aquest tema, el binomi, l'urgent i l'important. Deixeu-me que us en faci 5 cèntims. D'entrada, reiterar que estem parlant de la gestió del temps, aquest gran misteri que fa que tinguem 24 hores al dia, però sempre ens en faltin 25. Ens diuen que hem de diferenciar entre l'urgent i l'important. Molt bé. L'important és allò que realment hauríem de fer. L'urgent és allò que no hem fet quan tocava i ara, evidentment, ja és urgent. Per exemple, preparar una presentació amb temps? Important. Mirar 10 vegades el correu abans de començar? Urgentíssim, perquè no fos cas que algú hagués escrit hola sense que ho sabéssim. El problema és que vivim apagant focs. I, curiosament, molts d'aquests focs els hem encès nosaltres mateixos. Ho faré demà és probablement una de les frases més utilitzades en la història de la humanitat. La clau, doncs, és reservar temps per allò important abans que es converteixi en urgent. Perquè gestionar bé el temps no vol dir córrer més. Vol dir aconseguir que no tot sembli una emergència, especialment aquell correu que diu simplement quan puguis, en parlem.
2: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
1: Sí, amics i amigues i tal. Al final, el temps és el temps. I això no es pot canviar. Com ja hem anat dient a partir de les profundes reflexions que experimentem al nostre Namasté programa, l'únic que podem canviar, que podem gestionar, és la nostra manera d'enfocar tot el que forma part del guió de les nostres vides. En aquest sentit, i donat que ja tinc una edat, torno a recórrer els meus clàssics com ara Quino, el pare de la Mafalda, quan feia que Felipe, l'amic de la Mafalda, deixés anar perles com aquesta.
3: Ah, qué buen consejo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Qué bueno. Mañana lo pongo en práctica.

0: Gin Tonic.
1: Me llamo Obon. Xavi Obon. A Me llamo Obon pentinem la peli Sense temps per morir. Sense temps per morir és la demostració definitiva que jubilar-se és una fantasia. James Bond, ho intento, us imagineu, James Bond jubilat? Doncs es retira, busca una mica de pau i sembla disposat a viure sense explosions. Error de principiant. Al cap de 5 minuts ja el torna a trucar perquè aparentment l'MI6 és una empresa on ningú sap fer la seva si no hi ha un senyor amb smoking solucionant-ho tot. I a partir d'aquí, el menú habitual. Persecucions impossibles, cotxes que valen més que el barri de Rocafonda sencer, trets que només encerten els secundaris i un dolent amb un pla tan absurd que si l'expliqués a Hisenda li concedirien una subvenció per innovació. I el títol és magnífic, Sense temps per morir. Perquè, és clar, quan ets en James Bond no tens temps per morir, tens temps per conduir, tens temps per saltar, per disparar, per lligar amb femelles i salvar el món 3 vegades abans de sopar i encara arribar perfectament planxat als crèdits finals. Això sí que és una gestió eficient del temps. La cançó principal de Sense temps per morir, No Time to Die, està interpretada per la Billie Eilish.

La Billie Eilish sembla una cantant amb un escapament de gas. Billie Eilish. La va escriure juntament amb el seu germà Phineas. Phineas Eilish, suposo, convertint-se, amb només 18 anys, amb l'artista més jove a escriure i interpretar un tema oficial de James Bond. La cançó és una balada orquestral de to fosc i melanconiós que encaixa amb el caràcter més emocional de la pel·lícula. La seva lletra parla de la traïció, la desconfiança i el mal de descobrir que algú que estimaves no estava del teu costat. Temes que connecten directament amb la història d'en Bond en aquest darrer James Bond fins al dia d'avui. Ull a la lletra! El García, el José María, diria... Ojo, ojo al dato! Ull a la lletra. Aquesta vegada qui protagonitza la cançó de la peli Bond no és ni en Bond ni el dolent. És la noia Bond! Va, que la pentinem.

0: Diu així la lletra.
1: Hauria d'haver sabut que m'aniria sola. Això només demostra que la sang que sagnes és només la sang que deus.
0: Filosofia pura del top manta.
1: Érem una parella, però et vaig veure allò i va ser massa per suportar. Eres la meva vida, però la vida és lluny de ser justa.
0: Noia bon, t'estàs embolicant soleta i això no acabarà bé.
1: Vaig ser estúpida en estimar-te. Vaig ser imprudent per ajudar. Era obvi per a tots els altres que m'havia enamorat d'una mentida.
0: Dona, tots ho veiem una mica, eh? La M, el Q... I els quatre primers dolents en palmar-la també ho tenien prou clar, això, eh? Ui.
1: Mai vas estar al meu costat. Enganya'm una vegada. Enganya'm dues vegades.
0: No, si ja et dic jo que vas badant i després passa el que passa.
1: Com t'atreveixes amb el paradís? Ara mai em veuràs plorar.
0: Mira, com la Shakira. La xica bon no lloren, la xica bon facturen.
1: Simplement no hi ha temps per morir. El vaig deixar cremar. Ja no ets la meva preocupació. Simplement no hi ha temps per morir. No hi ha temps per morir. No. No hi ha temps per morir.
0: Doncs em penso que ha quedat prou clar que no hi ha temps per morir. No se'n parli més.
2: Coaching tònic. I no et creguis tot el que et diguin.
0: Va, que se'ns va acabant el temps del programa i el vull aprofitar amb una altra cançó que en parla i d'una manera molt original. Ho fa a partir d'una certa transversalitat. Transversalitat. Cony, avui, com diuen a Savignanigo, m'he venido arriba amb el meu gurú llenguatge. Ja només em faltaria parlar de l'efecte del pas del temps quan procrastinem. Ai... Que fàcil és caure al lado oscuro. En fi, tornem al nostre univers. El que us deia, de la cançó, vull dir. Els Manel parlen de com podria passar el temps a indrets paral·lels, en situacions paral·leles i en altres codis de temps. Sí, amics i amigues i tal. Aquest és el meu anàlisi d'una cançó tan senzilla com El mar, de Manel. I és que no hi ha res com tenir temps de sobres per fer anàlisis potents i llargs. Perquè, com deien les iaies, com deien les àvies...
3: Qui té temps, el gat pentina.
0: Va, anem a passar a una fracció del nostre temps al mar. I ho fem amb Manel.

0: Un programa per a ments brillants.
1: Paradoxes del temps, un programa on sense cap indici d'humilitat i modèstia per part meva he pretès ajudar-vos a tractar aquest incorpori element com és el temps, us he de dir que he de tancar les oques al corral. Per què? Doncs perquè se m'ha acabat el temps. Però no vull marxar sense deixar-vos una reflexió de qui sí va ser un mestre del temps i de la vida. És el Pepe Mujica, president de l'Uruguai durant 5 anys i una de les figures més singulars i admirades de l'Amèrica Llatina pel seu estil de vida auster i per la seva reflexió sobre la felicitat, la llibertat i el valor del temps. Va morir l'any passat, ja era molt gran tot, però va morir massa aviat. Pepe, totus tuus.
2: Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? Fa un mes vaig fer un abecedari de grups que han participat a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que malauradament, i per les circumstàncies que tots ja sabem, no es va poder portar a terme. Ara els hi proposo fer-ne un amb els grups que han participat a la cantada d'havaneres de l'Escala, avui posant rumb cap a l'Alt Empordà, cap a una vila de mariners, de sal i d'anxoves. Ens n'anem a l'Escala. Tanquin els ulls i els hi semblarà estar assegut davant la platja de les barques, sentint el xipolleig de l'aigua, el caliu de la gent i la màgia d'una de les cites més emblemàtiques del nostre cant mariner. He resseguit l'alfabet de cap a cap per recordar tots els grups que han passat per la cantada escalenca. Com que en moltes lletres hi trobarem més d'una formació, he seleccionat el grup més veterà, o aquell que no l'hem vist gaire a les cantades d'aquest tipus. Un homenatge sonor als grups més fidels i estimats d'aquesta gran festa de la cançó. I si em volen acompanyar, comencem.
3: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
2: I amb l'A hi tenim un grup que només va participar una vegada. De Lleida han vingut dos grups. Un va ser Boira, no fa pas gaire, i a l'any 2007, amb una cantada accidentada, va venir el grup Arrels de Terra Ferma, que l'escoltarem amb aquest tema, Terra Ferma.

Abans els hi deia una cantada accidentada perquè els grups cantaven dalt d'una barca. Va entrar un xic de mal temps i la cantada es va haver d'acabar abans d'hora perquè no passés mals majors. El grup Arrels de Terra Ferma, amb la lletra A, que l'hem escoltat, amb aquest tema, Terra Ferma. I anem amb la lletra B i un grup que hi ha participat diverses vegades, molt estimat, a la Vila Escalenca, ja que a part de la cantada també ha participat amb la festa de l'anxova. Ells són Barca de Mitjana i l'escoltarem amb un so que a mi em va fascinar la primera vegada que el vaig escoltar. És el so Maresme. I ho farem amb aquest tema, Aurora.

Hem escoltat Aurora del grup Barca de Mitjana amb la lletra B. I ara anem amb un grup amb la lletra C que ells no surten gaire del seu territori, és a dir, de casa seu, de Cadaqués. Són Cap de Creus, que han participat dues vegades a la cantada de l'Escala cap als seus inicis. I escoltarem una cançó típica d'aquella zona, de Cadaqués, Espinzell d'en Cruanyes.

Acabem d'escoltar aquesta cançó molt arrelada a la vila de la Mar d'Amunt, a Cadaqués, per al grup Cap de Creus, Espinzell d'en Cruanyes. Anem ara amb el primer grup escalenc que trobem en aquest abecedari, amb la lletra E, que va participar a l'any 1983, tan sols una única actuació, i amb una cantada que es va aprofitar per fer-la dins el marc de la Festa Major escalenca. Ells són, com els deia, Estrella de Mar, i escoltarem aquesta Cançó de Mariner.

hem escoltat aquestes veus tan infantils del grup Estrella de Mar, format per els germans Carbó, fills del gran tenor com va ser en Llucià Carbó i també per la Sílvia Pagès. A continuació, ens anem amb la lletra G, amb el grup Gavina, també amb una sola participació, l'any 1998. I els hi va agradar tant participar en aquesta cantada de Veneres de l'Escala que en varen fer aquesta cançó dedicada en aquest municipi a l'empordanès, l'Escala.

Lluís Maria Nubiola, que va voler dedicar aquest tema en aquesta població que els va convidar l'any 1998 per formar part de la cantada, el grup Gavina. I si abans parlàvem del primer grup que trobàvem en aquest abecedari, ara anem amb el segon, que de fet en aquí hi ha el pare de dos components del grup Estrella de Mar, en Llucià Carbó. És les veus dels Pescadors amb un tema que ells van agafar la part original tal com es va fer, tot i que després es va canviar el títol amb Pescador Soc d'una Cala, però ells van recuperar el Pescador Soc de l'Escala, que és el que escoltarem a continuació.

escoltat les veus dels pescadors amb Pescador Soc de l'Escala. De fet, l'últim enregistrament del Portbó també amb aquest mateix títol, La Cala per l'Escala. Era amb la lletra L. Passem a la lletra M i també amb un grup que hi va participar una sola edició, l'any 2011, liderat per el gran compositor Josep Maria Roglán. És el grup Morralla i escoltarem una cançó que dona títol a un dels seus treballs discogràfics, La Noia.

0: Acabem d'escoltar La noia del peix del grup Morralla amb la lletra M en aquest repàs que fem de grups que han participat a la cantada de l'Escala en format d'abecedari. I de la M ens anem a la N. També ja els explicava a Calella que la Neus Mar la considerem com grup, ja que la seva presentació sempre és Neus Mar Grup. I ho farem amb una cançó que a mi personalment m'agrada molt i de la manera que l'interpreta la Neus i el seu grup, com és La Niña Cuca.
1: Que no pare la bola, pa-quiri, pa-quiri, va.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Una cançó de Jaume López que la Neus Mar ens acaba d'interpretar, aquesta Niña Cuca. I tornem a grups escalencs, perquè ara en vindran dos de seguits. També els he de dir, també veuran que ens saltem algunes lletres perquè no hi tenim cap grup. Toca ara la lletra O i Oreig de Mar. I d'Oreig de Mar hem d'escoltar aquesta cançó que el seu fundador va fer l'adaptació al català de la coneguda Golondrina de Amor, convertint-la en Oreneta Gentil.

escoltat aquesta oreneta gentil que moltes vegades obre les cantades del grup Oreig de Mar, una composició feta per en Ferran Català en quant a la lletra, una adaptació al català. I la música se li atribueix al compositor de Torrevieja, Ricardo Lafuente. I de l'Oreig de Mar anem als Pescadors de l'Escala, que és el grup que hi ha participat més vegades a la cantada escalenca, no totes les edicions, però déu-n'hi-do. I ens interpretaran el tresor de l'escala. I què és el tresor de l'escala? Escoltin, que en sortiran de dubtes.

afloveta et tractarà, et rentarà ben neta i t'esgallarà. T'ompliran de salmón i el teu brou guardaran dins d'un pot de vidre amb molta cura et posaran. I com si d'un tresor es tractés, un bon temps et guardaran.

i si de l'escala hem de parlar del tresor, és ni més ni menys, com ens han interpretat els pescadors de l'escala, la famosa anxova de l'escala. No la trobaran allò més, això ben segur. Passem ja a la lletra R, amb un grup que també només hi va participar l'any 1997, un grup que va deixar d'actuar, després hi va voler tornar, però no va tenir continuïtat. És el primer grup que es va formar a Roses, amb el nom de Roses Canta, i escoltarem aquesta adaptació al català que varen fer de la coneguda La Paloma de Sebastián Iradier, convertint-la en La Coloma.

escoltat per al grup Roses Canta, La Coloma, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier. De la R a la S, amb un grup que hi participarà aquest any. Segurament, com escoltin aquest programa, ja hi haurà participat perquè, a diferència de la majoria de les cantades de gran format amb tres grups, la cantada d'Havaneres de l'Escala sempre es fa el primer dijous del mes d'agost. Ells són de l'Havana i ens faran ballar a ritme de rumba amb la rumba de l'Havana.

escoltat Son de l'Havana amb aquesta La Rumba de l'Havana. I ara anem a la lletra T i trobem el grup Terra Endins, que també hi va participar a les primeres edicions, però després ja no han tornat a venir. Esperem, doncs, que els puguem veure algun que altre dia. Això sí, tenen la seva tradicional cantada el 15 d'agost a Cala Montgó. Terra Endins té dues cantades en el seu calendari, com és la de Sant Narcís a les escales de la catedral i la Cala Montgó, l'escala guió Torroella, perquè Cala Montgó una part és escalenque i l'altra de Torroella de Montgrí. Dues cantades fixes en el seu calendari, això vol dir que no faci més cantades, que quedi clar. Escoltarem aquesta havanera gironina que van estrenar a la primera edició de la cantada que es va fer a Girona, la Cantada del Foment, i sona així.

Hem escoltat aquesta habanera gironina que, com els dic, la varen estrenar a la cantada del Foment, que es va començar a celebrar l'any 2025 i enguany ja s'ha fet la seva segona edició. Esperem que en vinguin moltes i moltes més. Passem ja a la lletra U, amb el grup Ultramar, i ens portarà la beguda oficial de la cantada d'habaneres, perquè el cremat, una beguda calenta, en ple mes de juliol o agost, a vegades sembla que sigui difícil, però bé, la gent s'ho veu i ja podem dir que és la beguda oficial de les cantades d'habaneres. Ens portaran aquest tema, Bon Cremat.

0: I amb aquest tema arribem al final d'aquest recorregut tan especial per la història de la cantada d'Havaneres de l'Escala. Ha estat un plaer gegant viatjar a través del temps i de la música, recordant aquelles formacions que fent ressonar la seva veu a la platja de les Barques, grups que s'han convertit en part del paisatge, de la memòria col·lectiva i del cor d'aquesta vila marinera i empordanesa. Gràcies per compartir la passió per la cançó de taverna. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem un cop més d'aquesta notícia, alarmant notícia que corre a molts mitjans sobre si la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat. I per fer-ho tenim dos convidats. Una d'elles és habitual del programa, Laura Rodríguez, directiva, autora i experta en innovació, ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Acció, l'EIT i Eurecat. L'altre convidat és en Josep Comas, enginyer tècnic en informàtica, màster en administració i direcció d'empreses i professor d'informàtica. I ara, ja sí, sense més dilació, comencem el programa. És la intel·ligència artificial un perill per la humanitat?
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
2: Bé, doncs abans que res, Aurea i Josep, donar-vos la benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
5: A tu, Tomàs, per invitar-nos.
2: Bueno, vosaltres sou, a part de les personalitats que sou, que després podeu llegir els comentaris del programa i també a l'introducció he parlat una mica de vosaltres, també sou membres actius del grup aquest que tenim a WhatsApp i per això m'ha agradat convidar-vos, perquè la vostra opinió crec que és important. Bueno, com sabeu, la intel·ligència artificial fa dies, per no dir mesos, que jo cada dia, com a mínim, llegeixo 10, però en sèrio, 10 o 15 notícies de que, bueno, que la fi del món, no?, que acabarà amb nosaltres. Bueno, i no ho diu qualsevol, no, ho diuen directius de les grans empreses d'intel·ligència artificial, governs i, com no, el Trump, evidentment, aquest diu de tot, un dia que sí, un dia que no. Però ara us pregunto a vosaltres, com veieu aquesta notícia de la IA acabarà amb la humanitat a l'any 2030? És una bestiesa, però som-hi.
5: Bueno, Aurea, si vols començar tu, te deixo que comencis o vols que comenci jo?
4: Comença.
5: Sí, començo jo? Bueno, fa un temps dèiem que no hi havia, bueno, que havíem començat aquest segle, que no hi havia moltes innovacions o coses importants com havia vingut al segle passat, no? Que el segle passat, a partir de mitjan segle passat, doncs va haver-hi molta recerca, molta investigació i tot això, no? I, bueno, van passar uns períodes de que, bueno, deia, ostres, aquí no sortirà res, tal i qual, i mireu on hem arribat ara, no? Vull dir, a vegades, bueno, tenim alts i baixos, no?, en el nostre món, i no vol dir que no deixem de fer coses. I, bueno, jo crec que ara estem en un moment molt apassionant, perquè recordo que quan jo vaig començar a treballar amb informàtica o quan jo començava a aprendre una mica de programació, realment era molt complicat trobar informació o poder dissenyar coses molt més grans o amb més possibilitats que tens ara. Per tant, jo penso que estem en un moment magnífic. Què està passant o com ho veig jo que bueno, s'han espantat una mica, potser, aquestes grans empreses, perquè han vist que tot això està anant molt ràpid, però, a més, crec que ho han fet tan ràpid que no han mirat de controlar una mica i han dit, va, anem provant coses, tal i qual. I han vist que la intel·ligència artificial, si la deixes anar pel seu camí, per com vulguis, sense posar o mirar o provar coses, això és, doncs mira, han començat a dir, ostres, va per aquí, va per allà, això no pot ser perquè no va per de la manera que nosaltres li hem demanat, no? Per tant, això jo penso que és, podríem fer un símil amb la programació. Tu pots fer un programa que funcioni, però que a lo millor per dintre no estigui gaire ben fet, no? I a lo millor tingui errors i aquestes coses. Per tant, què els està passant? Que la competència és tan brutal que no poden parar. Llavors, no han parat o no s'han pensat a dir, no, intentem-ho fer-ho ben fet, no? Anem pas a pas i fem que tot això no sigui, bueno, vull dir, tingui uns fonaments, no? Unes bases, com una casa, que diguis, s'aguanta bé, no? Penso que per aquí és on han volgut córrer massa la competència, sobretot també la Xina, si hem escoltat ara les últimes declaracions d'en Trump, d'en Donald Trump, pues què diu? Vale, sí, els grans proveïdors diuen, bueno, hem de parar una mica la IA, però bé, nosaltres no podem parar perquè tenim una competència de la Xina que aquest país no pararà. Per tant, vulguin o no vulguin, haurem de tirar endavant.
2: Però no em dius, la pregunta concreta és com veus la notícia de que la IA acabarà amb la humanitat, que passarà per sobre de nosaltres, que perdrem el control?
5: Bueno, és un tema que molt clar si passarà o no passarà. Diuen que hi ha un 10% de probabilitat, però, no sé, bé van dissenyar la bomba atòmica i no ha passat res, no? I pot fer molt de mal, no? Què passa? O que ara tenim models molt petits i molt potents, que qualsevol usuari els pot engegar i començar a atacar llocs. Per tant, què passa? Que nosaltres tenim moltes software, aplicacions desenvolupades i que no estan al dia, no estan actualitzades. Per tant, si nosaltres volem coses més greus, ens hem de centrar en la seguretat i, per tant, començar a mirar tots els nostres sistemes, fer-los més segurs per evitar que la IA pugui acabar amb aquest món.
2: Àurea, endavant.
4: Pues, jo no ho veig, o sigui, la meva reacció no va ser d'estupefacció, perquè ja fa temps que això ronroneja. De fet, hi ha un catedràtic de, ara no me'n recordo la universitat, però que va, ell parla de grans riscos existencials. Això ja fa molt de temps que ho va dient, en el sentit de la capacitat que dona la IA a qualsevol per fer armes biològiques des de casa seva o poder interferir gràcies a la connectivitat i gràcies a l'automatització dels agents, no? La teva afirmació és que la pròpia IA, no? La pròpia màquina, això és el momentum que les màquines s'apoderen del món, no? Una mica és aquest, amb la intel·ligència artificial general i després la superintel·ligència, això que ha fet el Trump, que ha fet aquesta setmana, que ha fet una enquesta, diem, anem a canviar-li el nom a la intel·ligència artificial, no? És igual, digue-li com vulguis. O sigui, digue-li com vulguis, al final estem creant una cosa que ja arriba a un nivell que se'ns ha anat de les mans, en certa manera. Llavors, jo crec que hi ha aquí diverses capes. Hi ha una capa de geoestratègia, ja ho va dir Putin, qui domina la intel·ligència artificial domina el món, i aquesta setmana ho ha dit la Xina, també, no? És a dir, hem de fer d'això, llavors aquí són les potències i tal. Després hi ha una capa econòmica, que jo aquesta setmana vaig escriure un article que es deia la borsa, la vida o la IA, perquè una mica era aquesta disquisició, no? De dir, posem el freno perquè si no traurem a borsa les nostres empreses ens fotrem una castanya, o no, no? I aquí hi ha un component econòmic. Després hi ha un component tecnològic, no? De dir fins a quin punt deleguem a les màquines certes decisions, no? Fins a quin punt? Al final és això, és fins a quin punt deleguem certes decisions. Llavors aquí es parla del protocol, es parla de tenir uns estàndards en el moment d'un internet, i això és tecnologia i posar-se d'acord, vull dir, al final. Llavors jo crec que és un moment bo, perquè si tots estem arribant al món mundial, arriba a aquesta, dit de diferents maneres, de que ens hem de posar d'acord, no? Això és bo. Ara, aquí hi ha els governs, o sigui, les grans potències, hi ha les grans empreses, però no hi ha la ciutadania, que a mi això és el que em preocupa, i ho saps tu, bueno, ho sabeu vosaltres, que jo sempre vaig repicant, de que, perquè el quart poder, que és els mitjans de comunicació, estan absorbits ja per les grans empreses. Vull dir, de fet, alguns ja estan comprats i altres estan en ells, s'estan absorbint. Per tant, aquí l'únic que ens queda és la ciutadania. Jo ja fa molt de temps, justament avui he vist que començàvem a haver-hi protestes. Això ja sembla amb tu, Tomàs, ho havia comentat ja fa molt de temps, que algun dia arribarien les protestes contra la tecnologia. Doncs ja comencen. Ja comencen. Per què? Perquè la gent és el tercer pilar. O sigui, si aquests estàndards es fan només les grans empreses o ho fan aquests grans governs que es posen d'acord, els BRICS per un costat o els Estats Units per un altre, tenim un problema. O sigui, si ho fa el Trump, malament. Si ho fan només els BRICS, que són dos terços quasi de la població mundial, malament. Per tant, ha d'haver-hi la tercera pota, i per mi la tercera pota és la ciutadania. I la ciutadania, l'altre dia, que també ho va dir el Bill Gates, o sigui, on estem? Vull dir, on estem repicant, què és el que volem? I al final el que volem és que això sigui pel bé de tothom, no? I llavors, entre els grans riscos existencials, la geoestratègia i tal, per mi el que falta és que la ciutadania sigui conscient de que això és una tecnologia tremendament transformadora en positiu, però també transformadora, de que qualsevol persona a casa seva, pagant una subscripció de no sé què, pot crear una arma biològica, o sigui, o de qualsevol altre tipus. O pot hackejar, mira, vull dir, a mi m'esvera, perquè m'esvera molt saber que el hackejat OpenAI o Anthropic, o sigui, les principals empreses que generen aquests models i que haurien de ser el Fort Knox entre nosaltres, han sigut hackejades. I no només això, sinó que els seus agents s'han anat de la mar, de mare. Amb la qual cosa això em preocupa moltíssim, moltíssim. I hauríem d'estar fent, movent-nos, movent-nos.
2: El Josep abans ha dit que la bomba atòmica que no va passar res. Bueno, sí, va tenir que passar que morissin els que es van pringar a Hiroshima i a Nagasaki per prendre decisions, no? Tindrà que passar el mateix perquè és que no reaccionem. I posar d'acord a la gent, o sigui, posar d'acord a Rússia o a Xina, amb els Estats Units, bueno, Europa ja, perquè no pinta res, però posar-los d'acord quan hi ha interessos comercials tan bèsties és difícil. Tindrem que esperar que passi una de grossa? O creieu que serem capaços abans de, com dieu, posar-nos d'acord i posar algun aturador al tema?
5: Jo personalment sempre he vist que la tendència que tenim és fins que no passen coses, no comencem a moure'ns, no? I a vegades han de passar coses una mica greus perquè diguem, ostres, aquí hem de fer alguna cosa, d'acord? Bueno, tot això va molt ràpid i per tant potser sí que estem en un moment més perillós que d'altres, però bueno, jo confio que, clar, de moment crec que ho podem controlar el hardware, podem fer els sistemes més segurs, això ho podem fer-ho. És a dir, encara que tinguem altres països, si mirem des del món occidental, que vagin i vulguin avançar més i anar pel seu compte, perquè encara jo no tinc molt clar si ells, la Xina o el dia que s'incorpori Rússia, no sé, ja ho veurem, poden avançar als Estats Units. Perquè el que han fet, o almenys el que diuen, és que estan destil·lant, és a dir, aprofiten per entrenar els seus models a partir dels models americans. Per tant, de moment, els que estan a davant són els models americans i, per tant, és qui poden posar, teòricament, les normes, el camí a seguir i tot això. Però, bueno, hem de veure què pot arribar a passar. I no sé, què en penses tu, Aurea?
4: Jo el que veig és que, vull dir, el Tomàs es diu si estem a temps o no. Jo crec que estem a temps, que justament és el moment de fer-ho. Altra cosa és que estigui a les nostres mans, que són coses diferents, no? Que la cosa vagi tan ràpid que de sobte ens trobem com ens hem trobat amb una sèrie de productes sense cap mena. Però com amb altres vegades, és a dir, la innovació és això, crear coses noves i una vegada estan en circulació, doncs te n'adones de... avantatges i inconvenients. Una vegada els exposes a la població general és quan veus, no?, les utilitats. I ara és el moment. El que, insisteixo, jo el que trobo a faltar és són veus potents que comencin a dir i que posin l'aturador. Al final, el relat que ens han venut també és que a Europa, a part de ser el vell continent i tot això, nosaltres només regulem, no desenvolupem i només regulem. Però ara tothom està demanant la regulació. També és una mica de dir, bueno, al final no estem tan lluny nosaltres de certes coses. Altra cosa és que nosaltres haguem de tenir desenvolupar tecnologies pròpies, etc etc, per no tenir aquesta dependència. Però al final el món mundial està demanant això. Perquè, clar, la primera afirmació que has fet, Tomàs, és això extingirà la humanitat. Home, doncs és com per pensar-s'ho. O sigui, jo és que... I que aquestes veus, que són els mateixos que desenvolupen la tecnologia, estiguin cridant a l'alto, doncs és que deuen haver vist alguna cosa que no quadra, no? I, per tant, jo trobo faltar el lideratge de les persones. O sigui, algú que d'alguna manera estigui liderant el discurs allà on toqui, d'una tercera via. És a dir, ens estan venent que això va de dos potències, això va de grans empreses, i jo trobo que sempre hi ha una tercera via, que és que és cap a on anirem al final, perquè energèticament tot això no s'aguanta. Llavors, al final anirem cap a uns models que siguin descentralitzats, que s'acostin a la ciutadania, que es corrin en local. Hi ha una sèrie de coses, perquè si no, no ens ho podem permetre ni econòmicament, ni energèticament, ni res de res. I això, aquesta tercera pota, és la que s'ha d'alguna manera liderar.
2: Bueno, esperem trobar... Perdona, esperem trobar la tercera pota, però... L'altre dia algú em deia, bueno, sempre podem desconnectar. No, no podem desconnectar perquè arribarà un moment, que ja està començant, que jo que sé, tota la banca mundial, per exemple, estarà sota l'intel·ligència artificial. Com, quan te n'adones que està començant a fer la desgràcia, és que ja no estàs a temps. Tot el teu sistema ja està basat en intel·ligència artificial. I qui diu la banca, diu l'exèrcit o diu l'administració. Jo crec que un dels problemes és aquest, que li donem tanta canxa, que li deixem fer tantes coses, que quan ens adonem que al·lucina, perquè que al·lucina ho sabem cada dia, però potser amb mala intenció o esbiaixada, que no estiguem a temps de desconnectar, perquè no és desendollar una màquina. És que, és com dic, tota l'administració de tot el món, o tota la banca, o tot el sistema sanitari. I...
4: Per això mateix, els nous sistemes, posar-los en local, desenvolupar sistemes que siguin energèticament eficients, o sigui, tot això porta una cadena de valor darrere, com amb altres grans canvis. O sigui, quan es va crear el cotxe, al final doncs, va haver-hi carretera, circulació, autopista, manteniment, etc etc, tota una cadena de valor que s'han desenvolupat. Doncs ara és el mateix, ja estem a l'inici i s'ha de...
5: Sobre el tema que comentes d'eficiència, jo crec que bueno, cada vegada aconseguim xips més petits, més eficients, i podem posar més potència, aconseguim models que consumeixin molt menys d'energia, de computació. Per tant, el tema de l'energia no hi veig... A veure, potser ara sí, és el que tenim el problema, però cada vegada jo crec que amb això, a llarg termini, podríem aconseguir que que realment no en gastessin tant. I penso que en aquest sentit no hi hauria el problema. El que em preocupa més és fer les coses una mica sense pensar tant i analitzar més bé els models. Llavors, comentes que el model al·lucina, val, però ja fa temps que almenys els que ens dediquem a ensenyar amb la IA com s'ha de fer bé, doncs, intentem carregar documents, documentació, el que se'n diu el RAC, perquè aquests models no al·lucinin. I també s'ha treballat més amb aquest tema i cada vegada al·lucinen menys. Per tant, jo no em preocuparia tant amb el tema de l'al·lucinació, sinó em preocuparia més que no sabem molt bé a vegades per què decideix el model fer una cosa o una altra, d'acord? I no segueix les nostres directrius. Potser aquí seria...
2: Sí, evidentment, el que pren decisions... O sigui, la famosa caixa negra. Què és més perillós? Que la IA prengui el control o que determinades persones o institucions o organitzacions prenguin el control utilitzant o mal utilitzant la intel·ligència artificial, perquè aquest és el segon problema, no? Té una capacitat tan bestial, inclús el tema hacking, com deies fa un moment, que clar, que en males mans pot fer... Sí que pot acabar amb nosaltres, però no la IA, sinó les persones mal utilitzant-la.
4: Jo crec que ja estem en aquest cas, que ja tenim la IA en mans de persones que ja tenen el descontrol de la IA. O sigui, estem... ara mateix aquesta és la situació que tenim, que hem concentrat en aquestes tecnologies amb uns quants players i amb unes quantes persones, perquè al final hi ha uns quants, unes quantes persones que estan decidint cap on anem, cap on deixem d'anar, quins guardarrails posem, quins, bueno, de tot, no? La ètica de la IA l'estan decidint unes quantes persones que decideixen si un model va cap aquí, va cap allà, et contesta una cosa o una altra. Per tant, ja estem en l'època en la qual això està en unes quantes mans i és perillosíssim en el sentit de que no tenen una visió del món global i ho estan reflectint en els seus moments i aquests models a sobre s'estan descontrolant, amb la qual és un risc elevat. Jo crec que estem en aquest segon estadi, ara mateix.
5: Per tant, jo crec que, bueno, sempre ho he pensat, que incidir molt en l'educació de les persones, per tant, intentar crear un mínim de persones que puguin fer mal a la nostra societat es pot afavorir. I després l'altre tema és que nosaltres podem controlar els recursos, podem dir la computació disponible. De moment, o menys el que s'ha vist als últims atacs, necessitaves molta potència de càlcul, molts agents treballant per infiltrar-se. Veurem, ara és un moment de que potser cal que limitem que les persones, no tothom, pugui tenir un hardware tan potent, no? Potser, no sé com ho veieu, a veure si podem aconseguir-ho, o menys des d'aquesta banda.
2: No, jo crec que... Perdona, és que ens queden 2 minuts de programa. Limitaràs algú. Però, evidentment, el que la vol fer la farà, perquè de hacking hi ha autèntiques empreses, hi ha multinacionals en hacking i guanyen pasta. Vull dir que aturar-ho no crec. Ens queda 1 minut. Vinga, el consell final. Què fem? Cap a on tirem? Què creieu que s'ha de fer? Però teniu 30 segons cada un, o 40.
4: Educació i revolució. Jo ho tinc claríssim.
2: Torna-ho a dir.
4: Educació i revolució.
2: Molt bé.
5: Jo coincideixo amb l'Àurea que el més important és l'educació de les persones i si no, això no ho podrem aturar de cap manera.
2: Però precisament estem vivint un moment, gràcies també a la intel·ligència artificial, de grandíssima desinformació, de grandíssima maleducació dirigida. I la gent és borrega amb tot el carinyo, eh? I llavors, això... Jo crec que no. Educació, sí, està molt bé. Educarem els nostres fills, però educar la població mundial que està enganxada al TikTok mirant les bestieses que arriben serà realment difícil. Encara tenim l'última oportunitat, l'últim segon.
4: Bé, doncs t'ho rectifico. Educació, conscienciació i revolució.
2: Josep.
5: Mira, a mi, jo crec que és l'educació i ja està, i prou. No et dic més per...
2: Bueno, sí. Després sortiu al carrer i veuré com està el món d'educació. Però jo també estic d'acord que hem d'educar. Res més, gràcies per haver estat aquí. Com sempre, el temps és limitat i aquí sí que no hi ha intel·ligència que sigui capaç d'expandir-ho ni Einstein ni la IA. Gràcies, Josep, gràcies, Àurea, i fins la propera.
5: Gràcies a tu, Tomàs.
2: Bé, aquest és el segon programa que parlem d'aquesta qüestió, de si la intel·ligència artificial serà o no en breu, a més, el fi de la humanitat, i un cop més hem arribat a la conclusió de que no tenim resposta. Tot depèn de com les empreses constructores, com els governs, com les grans corporacions reaccionen enfront d'un problema que realment comença a semblar que és un problema real. I fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que si voleu intervenir al programa o proposar ponents, podeu fer-ho a través de la compte de correu hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Ara sí, res més. Us espero la propera setmana aquí, a El Món és Digital.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
6: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música. Us presentem el còctel definitiu.
7: Dos parts de coach.
6: Un toc d'influencer de PowerPoint.
7: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
6: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu...
7: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
6: Me llamo Obon. Xavi Obon.
7: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
6: Coaching Tònic, un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
7: O no?
6: Cal que ara ens posem tiquismiquis?
7: Ni tiquismiquis ni taquesmaques, les coses tal com són.
6: Coaching Tònic.
7: Jo ja us he avisat.

0: Radio Reis. La primera en música.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle al voral que a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord deixa 1 quilòmetre de lentitud. Pel que fa a retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. També des del Vallès hi ha retencions, per exemple, a la C50 avui ja des de Sant Quirze també cap a la capital catalana. Tot i així en trobem més intensitat a hores d'ara és el vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33 com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc doncs, tot plegat doncs, ens deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les 2 rondes de Barcelona. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
4: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir i també va entrant el vent, per una banda, al nord de l'Alt Empordà i, sobretot, a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols. Tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, el sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres, aquesta tarda baixant a 1.700, i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició Matí.

0: dels diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix dijous ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
0: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
2: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
3: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tots són presses. I estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
0: Doncs precisament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, que ha tingut un fort flaire de precampanya. És una informació de la Mont Carvajal.
4: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
5: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a

0: ports i aeroports, no. I habitatge, tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
1: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
2: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport. Ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
3: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies, que assegura que la mobilitat, igual que l'habitatge, també és un dret pel qual cal lluitar. Això després d'un dimecres de caos a Rodalies provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
5: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
4: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
2: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
4: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
3: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, molt bon dia.
3: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
6: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. Quan te trobes gent que et diu és que, clar, no veig els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral i aquí passen els dies i no passa res. I quan te dones compte que peten tots els altres sectors, dius, és que, clar, si ara no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
3: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció? O es va reaccionar amb lentitud? No es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu? Perquè era evident que calia un servei alternatiu.
6: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè has de mobilitzar autocars i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu plàning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero. Tu un dia normal a l'estació no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar, que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen: ah, pues mira't un autobús d'una altra companyia, aquí no hi ha trens. I se queden tan amples perquè no en tenen, i també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna, res, un paper posat a... Doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció, que tu vas al metro de Barcelona i et poses, estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partint d'aquesta base...
3: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a DIF com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores, tu que el coneixes i que heu tingut moltes reunions precisament arran de totes aquestes crisis?
6: Bueno, ens hem entrat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe. I jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu: no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim, amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava la possibilitat bueno, que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
3: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts. A veure. Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència, per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als 2 extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
7: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
8: Tenim el sol molt, molt saturat i per tant doncs, comencem ja a tenir un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
3: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel, deia, inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi.

0: Quan falten 10 minuts per arribar a 8:15, obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona, una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del RAC Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, una bona persona i un bon esportista. No?
0: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Quinzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101 a 89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espart Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espart Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Iñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
3: Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Hay siempre todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que, malgrat les adversitats, miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
0: Per altra banda, el Cadí la Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel comença o començarà a les 9 d'aquest vespre.
4: Recordem per sempre més o què? Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
5: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira...
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuge estructural.
9: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
8: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. A l'AP7 hi ha dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb 1 quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat, però, un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el Pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en la avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer i és que durant tot el dia centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
10: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar, des d'aquest punt de vista, que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del Fons d'Emergència Habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
8: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC, Units i els Comuns. Així, la Cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
11: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
12: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
8: I quan falten 5 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
13: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
14: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
13: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
15: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
13: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
8: I és després de l'enèsim caos a Rodalies d'aquest dimecres que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
8: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França de Barcelona, per tal de corregir-ho amb més control i vigilància privada. El robatori de coure està la principal causa d'incidències a Rodalies l'últim mes. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 d'aquest matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses, amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
8: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza especialment?
16: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral, de començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
8: S'han registrat 3 víctimes i 2 desapareguts. Com s'està coordinant la recerca i quina és la situació actual ara mateix dels equips desplegats?
16: Actualment els equips desplegats estan centrant sobretot en la fase de recuperació, en donar suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats, i també de la zona de les Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important, i també doncs, tenim equips també desplegats doncs, donant suport a tots aquests municipis en la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta, no? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a llançar, per això reiterem una altra vegada la prudència a la ciutadania, que ara continuem en aquesta fase d'emergència, i la meteorologia doncs, continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals, i que encara poden provocar doncs, aquesta cascuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
8: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'Esalert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
16: El que hem de tenir en compte, i la ciutadania ha de ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla. No? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses, com les que vam tenir ahir ençà, no? quan les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions doncs, són intenses, estan provocant danys, i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, el ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no podem generar, i segurament quan hi arriba és quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta, que és en aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença una precipitació que no sabem si pot tenir, després repercussions o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
8: Molt ràpid per acabar, creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
16: Nosaltres volem agrair a la ciutadania que aquesta setmana, amb aquestes precipitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, també molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair a la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit, i demanar també que continuem, no?, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat. No? Nosaltres ens comprometem a avisar-los el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions intenses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable i que quan vegi que comença a produir-se una precipitació aquesta intensa que provoca també doncs, alguna crescuda d'un riu, alguna riera, doncs sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
8: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
16: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
8: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la.

0: El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfronta al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del RAC Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, en una bona persona i un bon esportista.
0: El club patins Olot ja ho té tot a punt per compartir o per competir al Mundial de Paraguai. L'equip, dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega, competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigvert d'Olot Televisió.
2: Aquest cap de setmana ja li toca fer les maletes i viatjar cap al Paraguai, on a finals de la pròxima setmana disputaran un nou Mundial. L'objectiu és el mateix d'aquest any, competir i deixar-ho tot a la pista, un objectiu que si el compleixen de ben segur que aconseguiran la primera posició i tancaran la temporada amb tots els títols guanyats. El director tècnic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que l'equip viatja amb la màxima il·lusió per tornar a conquerir el món.
3: La dificultat augmenta perquè, a més, el treball tècnic i les exigències, sobretot del sistema rolar, cada vegada fa que ens hàgim d'espavilar una miqueta més, i també els contrincants, perquè també van pujar en nivell. Aleshores, això fa que un no pugui dormir-se.
2: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de joc gran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casadevall, explica que s'han sentit molt bé i que si ho fan així al Mundial tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
4: Tot i ser un campionat més, és el Mundial, és un títol que et pots emportar a casa, llavors el vius amb molts de nervis.
2: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Competiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de show gran.
5: Ens ho passem bé una estona i recordem per sempre més, o què? Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
6: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de Fotocollectània.
7: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
8: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
6: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Rosalía ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. La distinció a l'artista de Sant Esteve Sarrovires reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit una valoració unànime de la crítica i el públic. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Major...
1: Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.
0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous, 8 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes, que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en Xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
7: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
6: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en Xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
8: Tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona.
6: Dels esports, destaquem que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Són les 8:04, és hora punta. En aquesta hora toca connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui si hi ha gaires incidències avui dijous. Bon dia, Sílvia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs avui ja no parlem de pluges, però sí de retencions. I en aquests moments hem de dir, per exemple, que a la P7 hi ha diversos punts a lentitud entre Montmeló i la Roca cap a Barcelona, Barberà en ambdós sentits de la marxa, a Sant Cugat i el Papiol també en ambdós sentits. Les dues rondes van molt carregades, especialment la ronda de l'Alt Sentit Llobregat amb 10 km i mig de congestió, i la part sud, per exemple, destaca l'entrada i la sortida per la Diagonal, per la B23, que presenta forces aturades, també arribant la retenció a la zona del Papiol. Els accessos a sud, per exemple, també mencionem la C32 a Sant Boi i Cornellà, i en el cas dels accessos nord hi ha retencions avui i moltes complicacions, és a la C58, va molt carregada, ho hem vist per les càmeres del nostre avió, i per tant us demanem sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon matí.
6: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Massanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest matí a causa d'una avaria, segons han informat fonts de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat per a un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, del Lluís Miquel Pérez, que ens diu que hi haurà menys bonança que en els darrers dies i amb més fresqueta. Bon dia, Lluís Miquel.
10: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet ja l'estem sentint, perquè a hores d'ara ha baixat la temperatura respecte a ahir. A més,

0: aquests ruixats. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, per una banda, al Pirineu tindrem força núvols. A l'Alt Pirineu, amb algunes nevades. Estem parlant ja de la primera nevada de la temporada cap als 1.700-1.800 metres en aquesta zona, sobretot de l'Aran. I també aquesta tarda continuaran caient els ruixats intermitents, però intensos, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, al Vallès Oriental, al Maresme, i ja a darrera hora de la tarda, compta amb algun xàfec destacable que caurà, doncs, cap a les viles del Baix Llobregat litoral i també, per exemple, a Barcelona capital. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser, recordem-ho, bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. I també s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
2: 8 i 10, Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho amplia l'Ester Minguell.
4: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
5: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
4: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes

0: de no fer funcionar els trens.
1: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
0: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Pané, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
2: I és després d'aquest enèsim caos a Rodalies que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
3: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
2: I encara parlant de transport públic, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, volíem dir de les 7 de la tarda, ho dic bé, les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Més coses. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent a tots dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mar Ramon, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Avui el que estem alerta encara de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, ja començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
2: S'eleven a 3 les persones mortes per aquestes pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. A banda, està clar de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma, doncs, a les de Montornès, del Vallès, i a Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi. I a l'Ebre, les pluges de dimarts, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora, han deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i carrers i cases afectades. Un dels municipis que més ha patit els danys ha estat Xerta, al Baix Ebre, on les inundacions han arribat al 85% del nucli urbà. La gran quantitat d'aigua caiguda ha fet baixar amb força les valls, com es coneix al municipi aquest fenomen, que ha arrossegat fang, pedres i troncs i ha provocat danys importants, tant als carrers com als baixos dels habitatges. Així ho viu el veïnat d'aquest municipi.
5: Ara estem aquí doncs, en les tasques de neteja, intentant poder tornar a la normalitat el més pront possible. També tenim problemes en l'abastament de l'aigua potable, ja que la captació de les fonts de pous està agafant terbolesa.
6: He trobat bastanta aigua hasta el barril, bueno, hem estat llimpiant bastant, no podem fer cafès, no podem fer res perquè el 30% d'aigua és fang.
7: Este matí molta fregona, molt de fang, molta aigua, tot empastrat, roba, mobles, bueno, tot.
8: Tres cotxes, dos del gendre i el meu, que no l'hem engegat ni hem fet res, no sabem si com anar, si anirà o no anirà.
2: Ha afectat negativament les intenses pluges d'aquesta setmana és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Els pagesos no poden drenar l'excés d'aigua que ha quedat als camps, el que posa en perill les collites. Ho ha comprovat en Marc Ferrer, de Gavà Televisió.
9: En els darrers 6 dies han plogut al centre de la ciutat més de 150 litres, una quantitat que probablement hagi estat superior a la zona agrícola. No han estat pluges d'anar fent, sinó que la majoria d'aquesta quantitat ha caigut en períodes curts de temps i amb una intensitat torrencial. Amb aquests registres, molts dels camps estan anegats, ja que les corredores no donen a l'abast a desaiguar, i l'únic cargol d'Arquímedes tampoc.
10: El problema que tenim, no és suficient. Per això ara nosaltres ho baixarem molt. Si ara amb l'ajuda de la depuradora, pues suposo que s'ajudarà i en 2 dies tindrem l'aigua, però per això estem reclamant aquest segon cargol. És que si no, no ho podem viure. Podem dir, podem seguir fent de pagesos aquí? Aquí no vindrà cap empresa ni vindrà cap relleu generacional que vulgui estar amb aquestes circumstàncies que tenim.
9: L'aigua de les corredores hauria d'estar 1 metre per sota del nivell actual perquè es poguessin drenar els camps ràpidament. I és que amb els camps anegats en 24 hores ja comença a patir el conreu. En els darrers anys, aquests episodis de camps anegats s'han anat repetint cada vegada més freqüentment i per això reclamen solucions per a continuar fent viable el cultiu a la zona agrícola.
2: Un quart de nou, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha emmarcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I aquest dimecres s'ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris en què demanen a la Generalitat la millora de les seves condicions laborals i salarials. El judici s'havia de celebrar als jutjats de Terrassa, al Vallès Occidental, on s'hi han concentrat una 50ena de professionals del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, de Canal Terrassa.
11: El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en tots els jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització.
12: Nosaltres estem pagant rendiments del treball, però no estem adscrits a la Seguretat Social. Ens obliguen a fer 860 hores a l'any. No és un voluntariat, tot això. Està cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
11: Una 50ena de membres de bombers precaris en lluita, el col·lectiu que s'ha organitzat per aquesta causa, s'ha concentrat a les portes dels jutjats com a mostra de suport.
2: I el Servei de Recollida de Residus del Vendrell reforçarà les actuacions durant les properes hores per fer front als problemes registrats els darrers dies amb importants acumulacions de brossa fora dels contenidors. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, va fer un requeriment a l'empresa encarregada i així s'han reorganitzat les tasques de recollida amb l'objectiu d'evitar nous desbordaments i acumulacions de deixalles als carrers i recuperar així la normalitat. Enguany, la collita de fesol de Santa Pau ha estat pèssima. Els productors de la denominació d'origen protegit ho atribueixen a les altes temperatures de l'estiu. Sigui com sigui, la fira del mes de gener no està en perill, però no es vendrà fesol de Santa Pau en sec. És una informació de Gerard Puigdemont des d'Olot Televisió.
13: La forta i continuada calor de l'estiu ha fet que enguany la collita de fesol de Santa Pau hagi estat dolenta. Les plantes s'han rostit i les que han aguantat han perdut la flor i no han fet tabelles amb gra. La mala collita d'enguany ha estat una excepció, ja que dels darrers 5 anys els productors de la denominació d'origen protegit només han tingut una collita acceptable, la de l'any passat.
14: Doncs degut a aquesta onada de calor, que ha sigut una onada continuada tot l'estiu, des que els varen plantar fins a l'últim moment, doncs ha fet que no hi hagi hagut producció. Aquest 2026, doncs, la collita ha sigut quasi zero. I, bueno, sort que el 2025 va ser un any mig normal i encara ens en queda algun i en guardarem algun per la fira, per poder fer la fira del fesol de gener.
13: Un fesol de Santa Pau que compta amb pocs productors i que en podrien ser menys si les collites no milloren, donat que tampoc tenen beneficis econòmics en aquest tipus de conreus. Com a conseqüència de la mala collita, enguany els productors de la denominació d'origen protegit no podran fer collita de fesol en sec, tot i que la gent podrà trobar fesols de Santa Pau en conserva als establiments que encara tinguin estoc. Des de la DOP de Santa Pau alerten els consumidors que estiguin atents a l'hora de comprar i recorden que els fesols de Santa Pau no es venen a granel. Sempre es comercialitzen envasats amb etiqueta del Consell Regulador i el logotip de la Unió Europea.

0: esports avui us estem destacant que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar, això sí, el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. Pel que fa al bàsquet, expliquem que el Kids Anas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101 a 89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. La piscina Sant Jordi de Barcelona, que celebra 60 anys de vida, serà remodelada íntegrament el 2028. Inaugurada l'any 1966, va ser la primera piscina olímpica coberta de l'Estat. Ara, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Federació Catalana de Natació preparen una renovació de la instal·lació que comptarà amb una inversió de més de 30 milions d'euros. Les obres començaran a principis del 2028 i s'allargaran 2 anys.
1: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortir d'avui el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
2: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que...
1: La primera ciutat a tenir semàfor va ser Londres, que ja tenia molt de trànsit i nombrosos accidents. Al 1868 va néixer el primer model de semàfor inventat per J.P. Knight, que li va donar el nom de semàfor, paraula derivada del grec que significa portador de missatges. Els primers semàfors eren distintius que consistien en una llanterna de gas equipada amb dos llums, que parpellejaven alternativament per captar l'atenció. Havia estat ubicat a prop del Parlament i funcionava amb la destresa d'un policia. La llum vermella significava parar, la llum verda continuar. Amb el passar de les dècades va sorgir el primer semàfor elèctric, al 1914 a Cleveland, a l'estat d'Ohio. Aquest també estava equipat amb només dues llums i s'operava manualment. Només després d'uns dos anys es van idear els controls amb automatització, primer als Estats Units i després també a Europa. Al 1920 va aparèixer a Detroit el primer semàfor de tres llums, inventat per William Potts. Aleshores, a partir d'aquest període, el semàfor també va tenir una estructura estàtica diferent. Al 1926 va arribar també a Espanya el primer semàfor, a la ciutat de Madrid, i en concret, entre el carrer de la Gran Via i el d'Alcalà. A poc, el semàfor es va anar a convertir en una estructura de comunicació universal.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge el proper dia 11 de novembre a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Sobre aquesta i sobre altres qüestions de l'actualitat social i política en parlarem tot seguit a l'estudi amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat i ara mateix només queda un tram sense servei entre Granollers i Cardedeu de la línia R2 Nord. Tot plegat després de la jornada de caos viscuda ahir per la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des de Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
5: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
4: Treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Tot seguit, connectarem en directe amb una de les cotxeres de TMB a la Zona Franca per veure com van els minuts previs a l'aturada. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en Xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
0: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
4: Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que recupera dels problemes al genoll. L'espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
4: Us ho destacàvem suar en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que s'havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge de cara al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. Qui també s'hi ha pronunciat és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada, ni tampoc amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui mateix ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
4: Doncs en plena precampanya del 29N, Catalunya ho sentíem, eh? Viu un moment polític intens, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia, el retorn imminent de Carles Puigdemont, la crisi d'habitatge, com ja us hem anat contextualitzant, que ha precipitat aquest final de legislatura. En definitiva, una actualitat política que avui volem comentar en directe aquí amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, a qui hem convidat a l'estudi. Ferran Pedret, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
7: Bon dia, gràcies a vostès.
4: L'hem posat una mica ja en context, eh? La mort de Mari Carmen, aquest símbol del moviment antidesnonaments que dona impuls, sembla, a aquesta vaga general de l'11 de novembre, que arriba després de 14 anys en què no n'hi havia hagut cap, en què hi ha el suport també dels dos grans sindicats de classe. Una protesta excepcional, senyor Pedret, que parla d'un moment molt convuls, d'un malestar molt profund.
7: Sens dubte, però abans que res, Mari Carmen, abans que un símbol, és una persona, i és el que sovint oblidem en aquests debats. Mari Carmen va ser objecte d'una campanya d'insults i d'odi absolutament extraordinari per part de gent que ara es fa la compungida. Eh? I vull citar explícitament a Vox, no?, que es va atrevir a fer acudits amb el nom de Mari Carmen per aprofitar i practicar la seva xenofòbia, i ara es fa com el compungit, no?, davant del que ha passat. No oblidem això, que estem parlant de persones a qui se'ls trenca la vida quan se les fa fora de casa i que, per tant, les administracions públiques, els poders públics, han de fer tot el possible perquè la gent pugui mantenir-se a casa seva, que sempre serà millor que haver de buscar una solució per donar-los un sostre després. Per tant, sí, el que s'ha generat al voltant del cas de Mari Carmen, en el fons es ve congriant des de fa molt de temps. Els moviments per l'habitatge fa molt de temps que es mobilitzen, que intenten aturar desnonaments, que estan organitzant-se, que estan vertebrant aquest malestar per aquesta causa específica, però que en el fons respon a un malestar social difús que veiem també en altre tipus de protestes, a vegades revestides d'un caràcter laboral o d'altres tipus. No? I jo crec que davant d'això, els poders públics, especialment la gent que tenim un enfocament, diguem, progressista sobre el paper dels poders públics, el que hem de fer és respondre a la demanda de la ciutadania d'aprofundir en el caràcter social de l'Estat. Perquè el que ha passat amb Mari Carmen és que el conjunt de la societat, el conjunt dels poders públics, de les administracions, han fallat. Si el producte del funcionament de les lleis, del sistema, del mercat, és que una persona de 87 anys és desnonada i que és molt difícil no relacionar els seus problemes de salut amb el trasbals que tot això suposa, doncs és que hem fallat tots plegats.
4: Vostè parlava ara de Vox en concret, però és cert que també ha estat molt crític amb Junts pel fet de que fos també d'alguna manera el detonant de que aquests decrets antidesnonament, aquests decrets d'habitatge, acabessin descarrilant d'alguna manera i precipitessin tot el que ara estem parlant, no?, d'aquesta campanya, d'aquesta precampanya on estem ja plenament abocats. Vostè ha estat molt crític, eh?
7: Certament. A veure, en el context de la pandèmia va ser possible desplegar un escut social que també contenia un escut contra els desnonaments, i això es va poder anar prorrogant. En aquell moment hi havia voluntat política i doncs després això va desaparèixer. Hi va haver diguem, un intent al febrer de prorrogar aquest escut social, aquest escut antidesnonaments, i les formacions de la dreta i de l'extrema dreta van decidir que no ho recolzaven. Aquesta és l'aritmètica que hi ha ara mateix a les Corts Generals i es va tornar a constatar quan, malgrat haver-se acordat fins al final els decrets que s'havien de sotmetre a consideració del Congrés, aquell divendres negre, no? No van poder prosperar. I va ser una decisió de Junts, s'ha de dir, va ser una decisió de Junts, malgrat haver negociat el primer dels decrets fins a la darrera coma, fins al darrer instant, de finalment reunir el seu òrgan executiu, dir que votaria que no, i després es van treure de la màniga un text, però van votar que no, no. I això ha provocat la situació en la que ens trobem ara. Però crec que la pressió social des dels carrers és important per fer que hi hagi la voluntat política necessària per abordar aquest problema amb la profunditat i amb el caràcter estructural que cal, i sens dubte també des d'un punt de vista estrictament polític calia que es donés la veu a la ciutadania perquè expressés quin tipus de polítiques creu que s'han de fer des del Congrés.
4: Jo ara ho deia, uns decrets que avui ja estan en vigor d'alguna manera gràcies a aquesta, a tirar endavant aquest tema a través de la Diputació Permanent. No tothom hi està d'acord, però, amb aquesta estratègia. No sé vostè què en pensa. Legal sí, però no sé si ètica.
7: A què es refereix? No, no sé si
4: els decrets de l'habitatge s'apuntaran gràcies,
7: sí,
4: no?
7: Sí, ho he seguit. Pot haver una discussió, diguem, jurídica sobre la qüestió, però em sembla que des d'un punt de vista estrictament jurídic i també diria gairebé polític, és indiscutible que la decisió és legítima d'una banda i perfectament constitucional de l'altra. I també he de dir una cosa. Si els adversaris d'una política amb un enfoc mínimament humà i centrat en la persona estan disposats a tot tipus d'estratagemes per forçar les coses des del seu punt de vista en el seu interès, jo crec que per protegir les persones és lícit usar les eines que la pròpia Constitució posa a disposició del govern i crec que és una bona notícia que s'hagin pogut aprovar aquests decrets i que es mantinguin vigents i esperem que la Diputació Permanent, com és d'esperar, vist el que han dit els diferents partits que en formen part, doncs els convalidi.
4: Mentrestant, ahir el Parlament aprovàveu la tramitació d'una llei per accelerar la construcció d'habitatge públic. Quina mesura representa aquest pas per a la política d'habitatge del país? I no sé si això pot compensar al revés que va rebre el govern Illa de la proposta de compra compartida durant el debat de política general.
7: D'entrada, la proposta de compra compartida es tirarà endavant perquè és una voluntat del govern i que el Parlament no li hagi demanat expressament que ho faci no impedeix que el govern mantingui la seva voluntat de fer-ho i a més em sembla que serà una bona política i que molta gent s'hi acollirà, de la mateixa manera que molta gent es va acollir als préstecs d'emancipació i que no hem deixat des d'aleshores d'ampliar-los i de trobar més gent que s'hi troba còmoda i que pensa que és una bona via per accedir a l'habitatge. El govern de Salvador Illa, d'entrada, està fent ús de les possibilitats que li dona la legislació estatal en matèria d'habitatge. No totes les comunitats autònomes ho estan fent i crec que és bo que se sàpiga. Segon, està fent ús de la legislació catalana en matèria d'habitatge i estem fent tot el que es pot fer. Com la pel·lícula que va guanyar l'Òscar, tot alhora arreu s'està fent regulació, s'estan topant els preus, s'està promovent la generació de sòl i la construcció d'habitatge, s'està comprant, per tanteig i retracte, s'està comprant grans paquets d'habitatge també a grans entitats que en tenien per milers, s'està fent tot el que està al nostre abast i també s'està amb una actitud molt oberta i contínuament sento el president al Parlament dir als grups parlamentaris vinguin amb totes les idees, les estudiarem totes i les que siguin mínimament viables les explorarem. I això és el que està fent el govern de Salvador Illa. Penso que es comencen a notar resultats diferents que en altres indrets.
4: Parlàvem de les eleccions del 29N. Quin paper vol jugar Catalunya i el PSC en concret en aquest resultat del 29N? Esteu preparats? No us agafa a contrapeu? Quin paper hi vol jugar en aquest cas?
7: Nosaltres pensem que en el context actual, no només el context de la política catalana, espanyola, europea, sinó inclús internacional, Catalunya se la juga molt. I especialment les classes populars i treballadores de Catalunya se la juguen molt. Hi ha un projecte reaccionari que està molt agressiu arreu, que està molt a l'ofensiva arreu, que és un projecte que, a més d'amenaçar llibertats polítiques individuals, doncs també té al darrere un trasfons socioeconòmic molt clar, és el projecte dels ultrarics, diguem-ho com és, i la dreta tradicional s'ha rendit davant d'aquest projecte polític dels ultrarics. De fet, estem sentint el senyor Figueredo de Vox exposar quin és el programa econòmic, no? Privatització de les pensions, regals fiscals als més rics, en fi, tot el que van dient, control dels treballadors, no? En fi, tot el que van dient apunta en la mateixa direcció. De fet, ens ho deien també de manera molt clara quan el senyor Abascal deia farem el mateix que els Estats Units i que l'Argentina. Doncs bé, aquí no volem ni Trump ni volem serres mecàniques. Catalunya sap que se la juga des d'un punt de vista socioeconòmic i també des d'un punt de vista del que ha aconseguit pel que fa al seu autogovern, no? Jo crec que la gent és prou assenyada i prou madura a Catalunya com perquè sàpiga què és el que hi ha en joc a les properes eleccions generals.
4: I què s'hi juga el govern de Salvador Illa? Perquè aquest avançament electoral deixa en suspens acords centrals de la legislatura, el finançament, el FLA, l'IRPF... Hi ha molts sectors socials que estaven, que depenien justament de tots aquests diners i que ara estan una mica amb l'ai al cor. No sé quin impacte real pot tenir això en la credibilitat del govern de Salvador Illa.
7: Miri, els acords per la quitança del FLA, és a dir, per estalviar-li el pagament del deute a la Generalitat, menys parcialment, els acords per un nou model de finançament s'havien assolit. I precisament qui anava fent el ronso respecte a tots dos i no desvetllant massa què votaria era Junts. que és curiós. Aquí no és tant que s'hi jugui la credibilitat del govern de Salvador Illa, que ha arribat als acords necessaris després de, recordem-ho, dècades, de que se'n parlés de la necessitat de fer-ho, se la juga a Catalunya. És a dir, amb un nou model de finançament autonòmic, aquests 4.700 milions d'euros extra que havia de rendir el primer any són els catalans i les catalanes els que en haurien estat els beneficiaris a través de la millora dels serveis públics. Per tant, el que nosaltres mantenim és la intenció política de que, començada la nova legislatura, i esperem que amb una majoria progressista sigui possible reprendre això i culminar-ho.
4: Ferran Pedret, li estic fent la darrera pregunta demanant-li permès també permís al meu director, que ja m'ha dit que havia d'acabar. Però el retorn de Puigdemont és imminent, per tant li faig ja l'última pregunta. I ha deixat clar que tornarà com a president lliure, reivindicant que va haver de marxar també pel 155 i que ara ho fa per tancar una etapa de repressió. Com interpreta el PSC aquest relat de retorn? I ara sí que acabo i també li demanaria brevetat, si pot ser, en la resposta.
7: Miri, nosaltres el que li diré és que ens alegrem de que la llei d'amnistia per fi desplegui plenament els seus efectes i lamentem la dilació a la que ha estat sotmesa per part de la dreta i l'extrema dreta i també per part de determinades instàncies judicials. I pensem que és bo que el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, pugui recuperar els drets que li van ser retornats amb la llei d'amnistia.
4: Ferran Pedret, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí, per haver comentat una mica tota aquesta actualitat que tant bull aquests dies. Gràcies i bon dia. Que vagi molt bé.
7: Gràcies a vostès.
4: Gairebé 10 minuts per arribar a les 9, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, per tant, d'aquí a 10 minuts, a partir també de les 7 de la tarda i, per tant, també a partir de les 11 de la nit. A la cotxera de Transports Metropolitans de Barcelona, a la Zona Franca, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Tot a punt per aquesta jornada de vagues parcials?
8: Tot a punt, Helena, i amb Jordi Muñoz. Ell és responsable de Transports de Barcelona del sindicat UGT. Volem aprofundir en les raons que han portat els conductors dels busos de Barcelona a iniciar aquest calendari de vagues parcials. Jordi, bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
8: Quines són les raons que fonamenten i expliquen aquest primer dia de vaga?
9: Bueno, el segon dia de vaga, perquè van fer una assemblea en un paro, en la qual és el segon dia. Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans.
8: I en què consistiria la vostra reclamació? Aconseguir aquestes 35 hores en determinats dies al llarg del calendari?
9: Bueno, queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso, no tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
8: I després de l'inici, després d'aquest segon dia de vaga que tu volies precisar, hi ha agendada alguna reunió amb l'administració de TMB amb els gestors per poder reconduir la situació?
9: No, no hay ninguna reunión. Ayer nos convocó el mediador, nos comentó que cuáles eran las últimas reivindicaciones para poder transmitir a la empresa. Le dijimos en todo momento lo que queríamos, el tema de las 35 horas en el 27, los 13 días, que son en días efectivos, y le pedimos un calendario 78, que es el que la Asamblea ratificó la Asamblea mayoritariamente que quería ese calendario. Nos convocó la empresa y duró solo 5 minutos, en las cuales nos dijo que las 35 horas había que quitarlas y ese dinero de las 35 horas había que meterlo en los calendarios. Le dijimos que ni hablar.
8: Les 35 hores són la gran raó que explica aquest inici, aquest calendari de vagues, però per un conductor de bus, conduir per Barcelona, quines altres complexitats tenen?
9: Bueno, conducir con un autobús, la carga de trabajo que tienen los conductores actualmente en Barcelona en tema de las obras, el tema de la falta de servicio que la empresa no da a la calle, porque un día como hoy, con la vaga que tenemos, con los servicios mínimos, y tenemos más de 20 conductores en la cochera esperando vehículos, no solo en esta cochera, sino en Triángulo y en Horta. Eso, ¿quién sufre esa carga de trabajo? La sufren los conductores y luego el ciudadano, que no puede ir a su puesto de trabajo. Por lo tanto, las reivindicaciones que estamos teniendo es un tema ya de la carga que tienen los conductores de esta empresa.
8: Jordi, ya ja per tenir-ho clar, aquesta aturada parcial arrenca d'aquí uns minuts a partir de les 9 amb un 40% dels serveis mínims.
9: Sí, exacto. Un 40% dels serveis mínims. Estamos todos a una, estamos en el comité de empresa, estamos a una, todos unidos, y yo espero que la empresa se lo tome como se lo tiene que tomar y acabe con todo esto.
8: Jordi Muñoz, des del sindicat UGT, moltes gràcies per atendre's aquests minuts, i Helena, d'aquí uns minuts comença aquesta primera aturada parcial dels conductors de bus a Barcelona.
4: I el Barça, que recupera la normalitat 48 hores abans de reprendre la Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs sí, avui l'equip ja podrà comptar amb tots els internacionals tot just dos dies abans de rebre el Getafe al Camp Nou en aquesta represa de la competició de la Lliga. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha recuperat Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'ho incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presentació de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà el Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll ja fa 9 mesos, el passat mes de gener. El Kitzenas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 sobre l'Ulm alemany. Timi Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, malgrat que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Campo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. El Barça juga avui partit de la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Rep el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre. Després de guanyar davant l'Horus i el Montpellier, els de Carlos Ortega buscaran un nou triomf per encaminar la classificació per a la main round. El tècnic blaugrana avisa dels perills dels romanesos.
11: Con jugadores bastante conocidos, algunos porque lo hemos enfrentado con ellos o porque ha jugado en la Liga Española o incluso ha jugado con nosotros, como el caso de Jani Langaro. Y yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara.
4: L'Atlètic Barceloneta ha començat la defensa del títol de campió de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre el Novi Beograd per 15-12. L'equip mariner es va refer d'un mal inici en què el conjunt serbi va situar el 0-3 al marcador. La desconnexió només va durar un quart i els de Fran Fernández es van acabar imposant a la resistència dels balcànics, liderats per Francesco Di Fulvio, que va acabar el partit amb 4 gols. Doncs la victòria del Barceloneta s'afegeix a la del Sabadell d'aquest dimarts. Inicia el campió d'Europa la competició amb una victòria.
12: Molt bé, perfecte. Enhorabona, doncs.
4: Vinga.
12: Gràcies, Cristina. Fins demà. I anem amb cultura i amb Oques Grasses, que ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant milers de persones que han volgut aprofitar justament les darrera oportunitat que tenien de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt i final amb totes les entrades exaurides. Doncs el nostre temps també s'ha exaurit, per tant, us diem adeu i us esperem, això sí, demà, que ja serà divendres a partir de les 7 del matí. Gràcies per l'atenció i per ser-hi un dia més. Adéu-siau.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, intensifica les protestes per la crisi de l'habitatge. Els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge l'11 de novembre. Carmen Arcarazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
2: Aquesta última setmana s'ha fet evident que no podíem esperar més, que ara era el moment, que la gent ho demana a crits als carrers i a les places, i per tant estic molt contenta i molt agraïda de poder dir que l'11 de novembre farem una vaga general.
1: A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un acord per comprar el bloc de pisos de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal contra els desnonaments. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat inicialment amb 25 milions d'euros per evitar desnonaments de persones vulnerables. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals hi ha préstecs sense interessos per comprar un primer pis, la regulació dels lloguers i la suspensió de desnonaments de persones vulnerables fins l'any 2030. D'altra banda, avui es reuneix la comissió que ha de proposar la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, vol deixar aprovat l'increment abans de les eleccions del 29 de novembre. La revisió tindrà en compte l'augment de la inflació per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. Actualment, el salari mínim és de 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues. I pel que fa a les conseqüències dels aiguats, ja són 3 les víctimes mortals i 2 les persones que continuen desaparegudes. L'última víctima ha estat localitzada dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté activat per avui un pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'esperen que les precipitacions puguin ser tan destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui o sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn dels efectes de les pluges torrencials. I pel que fa al trànsit, continuen les complicacions als accessos de Barcelona. Un accident a l'A2 provoca 9 quilòmetres de congestió entre Pallejà i Sant Joan d'Espí. A l'AP7 hi ha 6 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Montmeló, i també 4 més entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. A més, hi ha 2 avaries que obliguen a tallar un carril a Sant Cugat del Vallès i al Papiol en sentit Girona.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Són les 9 i 3 minuts. Què tal? Molt bon dia a tots i benvinguts. Benvinguts a la ràdio, com cada dia, fins a les 11 en punt del matí, explicant-vos l'actualitat del dia amb clau aranyenca, i sobretot aquests dies que tenim tantes coses a explicar, que l'actualitat ens porta tantes coses a dir i a reflexionar i a intentar donar-hi la volta. El més important de tots és que sembla, i dic sembla perquè no es pot dir mai, blat fins que sigui el sac i ben lligat, és a dir, fins que arribis a destinació, sembla que avui el tren funciona. Renfe ha confirmat que el funcionament de les línies i de les freqüències serà el mateix que abans del període de pluges. És a dir, malament, però el malament controlat, per entendre'ns, no el que hem tingut aquests darrers dies, que ha estat una clara situació de crisi. Per tant, sembla que a poc podrem tornar a la misèria de sempre, a la normalitat de cada dia, i per tant poder confiar o no amb la Renfe en funció de les vivències de cada un de nosaltres. Ara faré una paràbola. És una mica allà. Faré una mica de volta, però arribarem a bon port. Ho dic perquè també ho sapigueu. Als finals dels 90, principis... Perdó, als finals dels 80... Bàsicament, a la dècada dels 90, al nostre país, van aparèixer uns cotxes va coincidir amb la caiguda del mur de Berlín, o almenys així ho vam lligar, així ho vam entendre alguns. Van aparèixer uns cotxes que van fer fortuna, relativa fortuna, però van fer fortuna, que es deien Polonez. Era una marca de cotxes polaca que va arribar aquí, doncs, arrel de la caiguda del mur de Berlín. Eren uns cotxes molt lletjos, molt lletjos, d'una mecànica molt simple, bàsicament a l'estil de la Fiat dels anys 70, de la Seat dels anys 70, és a dir, cotxes de mecànica simple, sense tecnologia, senzills, sense massa motorització, però que per fora feien el fet. Els Polonez van ser uns cotxes que eren baratos, molt econòmics, i, però que, bueno, quan, si te'ls miraves per fora, doncs això, tenien quatre portes, tenien llums antiboira, tenien una porta de maleter que no estava malament, uns metres de maleter que eren interessants. Bueno, no eren molt bonics, però feien el fet. I feien el fet per un preu molt més econòmic o més barat que un Twingo. És a dir, en lloc de comprar-te un Twingo, que era dels cotxes més baratos que havien al mercat, on només hi podien anar quatre, i si compraves sis caixes de llet ja no t'hi cabia el maleter, doncs et compraves un Polonez i, bueno, tenies més maleter, més espai, més tal. El problema del Polonez era que quan obries la porta, l'interior allà és

per tot arreu. I normalment els compradors, els comercials de Polonez, deien, i amb bon criteri, era veritat, que cada vegada hi havia més gent, més clients nous que compraven el seu cotxe. I és veritat, perquè qui n'havia tingut un no repetia. D'acord? Era una mica la cosa dels Polonez dels anys 2000, 90, dels 90 més aviat. Es fabricaven a Polònia, després es van fabricar a Egipte, després se la va comprar la d'Evo, no la d'Evo de Renault, sinó la d'Evo coreana, i després, bueno, va acabar desapareixent. De fet, crec que la marca encara continua, però en països molt, molt així. Però així era un Polonez. Des de fora semblava una cosa, però posat a dintre n'era una altra radicalment diferent. I ara anem al final de la volta. Mas Madrid proposa Ada Colau com a candidata al front d'esquerres. Perquè vist de fora és diferent el que hi ha quan estàs a dins una mica. És a dir, quan veus les coses des de la distància, és una realitat, i quan la veus, quan hi entres al cotxe, doncs es veu d'una altra. Una mica és com el Polonez, que qui l'ha provat no el torna a comprar. Enteneu? És a dir, que he vist des de fora, doncs la cosa és bonica, però un cop obres la porta, doncs la cosa cruixeix per tot arreu. Es veu una qualitat, jo parlo del cotxe ara, una qualitat justeta, i un cop l'has provat ja no hi tornes. Veurem què passa. Sembla que no està tan clar que finalment Colau s'acabi presentant com a cap de llista d'aquesta plataforma d'esquerra. I no serà perquè ella no vulgui, perquè ja fa temps que està i al darrere. No deixa de ser una paradoxa que aquí algú que deia fa 4 dies que s'havia d'anar de casa perquè no podia pagar casa seva, ara pugui anar a viure a la Moncloa. Això sí que seria ja... Seria rizar el rizo. Sí, com sigui, és una de les qüestions que haurem de seguir. Aquesta i moltes d'altres. La crisi que ha obert, i ara sortiran dient que no, però bé, és igual, la crisi que ha obert Rufián com a cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, que des de que se sap que Rufián serà el cap de llista, cada cop hi ha menys gent de la que havia d'anar sota que l'acompanya. Sembla que tampoc no està ben vist. O Jordi Hereu com a cap dels socialistes a la... Sempre parlo a Catalunya, a la província de Barcelona. O Jordi Hereu, que va sortir rebotat de l'alcaldia de Barcelona després de perdre aquella consulta que es va fer sobre el tramvia a la Diagonal, que no en vam saber res fins que el van posar de ministre d'Indústria, que tampoc no ha estat un ministre molt brillant, ni dels que s'ha vist més, no? No és com el Puente, per exemple, no? Que ha sortit sempre a tot arreu. Aquest no, aquest ha estat allà com amagat, i que això és com Montilla, un gran gestor, bueno, però il·lusió Montilla no generava. Pues Jordi Hereu, il·lusió, el que es diu il·lusió, tampoc no genera gaire. O els de Junts, que veuran què fan, si presenten a la Nogueres o a la geganta, com es diu? Si presenten finalment a la Nogueres, que sembla que és el que té més números, tot i que tampoc molta il·lusió no genera. I això em fa pensar, o els del PP, que ara es proposa que tirin mà de l'Albiol. Que aquest sí que té tirada molta gent, molt votant del PP, però que veurem què fa amb l'alcaldia de Badalona, i sobretot a 9 mesos de les eleccions. I amb això vull arribar en que, no sé a vosaltres, però aquestes són unes eleccions que molta il·lusió no generen. És a dir, jo no veig que la gent pel carrer compromesa a dir, vinga, anem a votar. I ara ens explicaran que és important votar, perquè a Madrid es decideixen moltes coses, perquè al final és el govern d'Espanya i encara que no ens hi sentim i no hi vulguem ser, hi som i acaben decidint per nosaltres. Per totes aquestes raons cal influir a les eleccions de Madrid. Però la sensació que tinc és que cada cop ens passarà com les europees, saps? Que et diuen, eleccions al Parlament Europeu.
i és que ni

0: enteres. És a dir, és que vaja, pràcticament van a votar els quatre més assabentats. És com lo del Senat, que també desolen el Congrés i dissolen el Senat. I, evidentment, el dia 29 de novembre haurem d'anar a votar al Congrés i haurem d'anar a votar al Senat. I arribarem a votar sense saber realment ni qui es presenta, ni on hem de posar la creu, i en molts casos ni tan sols com funciona el sistema aquest de les creus. Potser sí que hauríem de començar a plantejar-nos una reforma orgànica en aquest cas de l'Estat espanyol, si volen fer-ho, de reducció, simplificació o bé divulgació sobre el pes específic de cada cambra, per primar la solvència i per aprimar l'administració, que, per cert, cada vegada és més grassa, cada vegada té més oficinetes, direccions generals i càrrecs de confiança. Un d'ells, sense anar més lluny, el d'ADIF, o el de Rodalies Catalunya, que aquests dies ningú parla d'ell, però caldria veure exactament en quin punt es troba aquesta nova empresa que requereix de més diner públic i que, en canvi, fins ara s'ha demostrat insolvent per mirar de resoldre la situació. Sí, com sigui, aquest país, cada vegada, com l'Ada Colau, s'assembla més a un Polonez, que el mires de fora i està bé, però que quan hi obres la porta i entres, les costures cruixeixen per tot arreu. En tot cas, si voleu, en podem parlar al llarg del programa d'avui. Benvinguts. D'aquí uns minuts viatjarem al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, es diu així, a l'International... bueno, això es deia, com es deia abans, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic i d'Animació o alguna cosa així. Bueno, a Sitges, vaja, el Festival de Cinema. I és l'Eloi Tomàs que ens explicarà com anirà per allà tot el festival. Tindrem la Montserrat Fonoll aquí fent-nos llibres i més enllà de les 11 tindrem tertúlia aquí a la ràdio. Ens acompanyaran en Xavier Febrer, en Joan Major i en Sebastià Gorriz, veurem si també en Carles Pérez, i evidentment amb la vostra participació al 93-795-7912, un matí que tornarà a ser plujós normal. Plujós, però sense grans patecs d'aigua. Almenys això és el que diuen els homes del temps. Fem una mirada ràpida amb en Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, una situació regirada a les comarques de Girona avui, però a la resta del país més moments de clarianes, tot i que aquest matí sí que despertem amb molts núvols baixos a l'interior tarragoní, a les fondalades i als altiplans de Lleida, a la Catalunya central, al Prepirineu. També hem de destacar que al llarg del dia s'aniran produint algunes nevades a l'Alt Pirineu, sobretot a l'Aran, i àrees properes, cotes de neu que baixaran als 1.700 metres, una nevada anecdòtica. I també pluges que aniran caient entre el sud de Girona i el Maresme o el Montseny. Ja aquesta tarda i vespre, alguna tempesta més intensa arribarà fins al delta del Llobregat, al Barcelonès, o, per exemple, al Maresme Sud. N'estem pendents a la xarxa.
0: Doncs veurem quina és l'afectació que tenen aquestes pluges aquí a casa nostra, a la nostra comarca, on, per cert, ja fa dies, doncs ben bé 4 o 5 dies, en el nostre país, que hi ha uns 4.000, 5.000 usuaris sense llum a casa.
2: Esteu escoltant la ràdio.
0: És que la companyia de la llum encara s'ha mostrat insolvent a l'hora de fer-los retornar la llum a tots aquests milers d'usuaris. No és el d'abans, abans passava més sovint, estaves a casa i de sobte, pam, et quedaves sense llum. Hi havia sempre aquell costum que tenia tothom de primer mirar pel balcó i després sortir a l'escala i mirar si era és nostre o d'ells. Era una mica la frase, això és nostre o això és d'ells. Això cada cop passa menys, també és veritat que quan passa molt sovint dura més del que duraven abans els talls de fluid elèctric. Però què passa quan se'ns en va la llum i tenim afectacions? Se'ns fa malbé el menjar que tenim a casa, se'ns espatlla un electrodomèstic, no podem servir els cafès perquè no tenim llum, Com es pot reclamar davant d'un tall d'electricitat? Doncs li ho preguntem a l'Oriol Contreras, que és l'advocat de l'oficina de l'oficina de consum d'aquí d'Arenys de Mar. Oriol, molt bon dia, benvingut.
3: Molt bon dia a tothom, gràcies.
0: De moment tens llum, eh? Tu i jo i tots, de moment els que estem aquí.
3: Sí, bueno, però sí, sí, ara sí, però he patit llum que estaves dient tu també aquests dies, eh? Sí. I això que visc a Vilassar, vull dir que home, passa tot arreu.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, què fem? És a dir, no sé si hi ha diferència entre quan tens un tall de llum que et dura mitja hora, 20 minuts, no? Diguéssim, els normals, de quan tens un tall de llum com aquests que estem que comentàvem ara, que pot durar un, dos, tres dies i deixar-te doncs, en aquesta situació.
3: A veure, la norma és la mateixa, que pot passar-te durant tot l'any, és a partir dels 3 minuts, i llavors després, doncs, depèn de la zona on estiguis, si és urbana, si és més fora de població, etc. Doncs, com vaig fer un article que està penjat en la web de l'Ajuntament, doncs, a partir dels 5 talls a l'any, és a dir, hi ha una sèrie de normativa estandarditzada durant tot l'any de quants minuts i a partir de quins minuts tu podries reclamar a la companyia pels talls de llum. Que són talls, pues, que són drets que permeten doncs, una compensació econòmica en quant a la facturació.
0: Val.
3: Després ve tot l'altre, que són els danys que et pugui causar tots aquests talls de llum.
0: Anem per parts. A partir dels 3 minuts ja pots fer una reclamació?
3: A partir dels 3 minuts ja podries fer una reclamació.
0: Val. I què...
3: Sí, és així.
0: Com, què reclames? Reclames el descompte a la factura? O,
3: clar.
0: O...
3: En principi, aquest 10% màxim de facturació descomptada que poden fer en un any no et suposa a tu cap compensació. O sigui, està com mal fet. No et suposa cap mena de benefici ni compensació tenir aquest descompte, perquè això sí, és una estona que estàs sense llum, és igual que és una estona que estàs sense telèfon, doncs et podrien descomptar la part proporcional, però com que són qüestions mínimes, doncs això no seria la solució. I, per altra banda, el problema més greu que tenim per aquests microtalls o talls molt llargs, un, evidentment, és la nevera, que se'ns fa malbé tota l'alimentació,
0: sí.
3: I l'altre, evidentment, que pot ser doncs, electrodomèstics espatllats, perquè aquests talls causen, ja no només el tall, sinó quan torna la llum i torna a marxar, i torna la llum i torna a marxar, que el primer consell és desconnectar la majoria d'electrodomèstics, doncs perquè se'ls pot carregar i es pot espatllar. Això sí que és el que jo crec que fa més mal, i independentment de les situacions excepcionals com ara, de passar-te 5 dies sense llum, que això ja és extraordinari.
0: Anem a aquesta... Jo crec que estic d'acord amb tu en que habitualment el que més mal de caps ens genera és això, no? És que de sobte hi ha un marxa la llum i quan torna, doncs et cau un microones o et cau algun ordinador que tens per casa o et cau un petit electrodomèstic i deixa de funcionar adequadament. En aquests casos, què és el que podem reclamar i com ho hem de reclamar?
3: Ara jo puc explicar la versió oficial, sí? Que és la teoria, no? El que està escrit, els protocols, no? Que fins i tot l'Agència Catalana de Consum recomanen, doncs que és reclamar tranquil·líssimament a la companyia elèctrica. Val? Però aquest tranquil·líssimament i aquest protocol, jo porto més de 25 anys en les oficines del consumidor de molts ajuntaments, i jo diria que si ho he vist una o dos vegades que la companyia indemnitzi pels danys soferts, no n'he vist més.
0: Yeah.
3: Una o dues vegades en 25 anys i porto treballant amb més d'entre 10 i 15 ajuntaments. Si fas números, és un 0,000. Per tant, no confio en que la companyia ens indemnitzi mai pels danys soferts en els nostres aparells elèctrics per diferents motius que podríem estar debatent, però el resultat és aquest. Ara, això no treu que la reclamació s'hagi de fer, que ens haguem de quedar amb un número de reclamació, que haguem de fer-ho per correu electrònic o per telèfon, però sempre tinguem la prova de la reclamació, que tinguem pressupostos de reparació, que tinguem factures de... Quanta més documentació tinguem, podríem anar més enllà. Clar, resultat bàsic, sinó fonamental, tenir una assegurança de la llar.
0: Clar, és que habitualment, vaja, alguna vegada que alguns hem tingut un mal de cap d'aquest tipus, acabes trucant a l'assegurança i li dius, escolta, mira que m'ha passat això, i si ho tens cobert, que cada cop hi ha més assegurances que ho cobreixen, doncs et fan la restitució de l'electrodomèstic i ja està.
3: És a dir, el que s'ha de tenir és una bona assegurança, no vol dir... O sigui, quan fem una assegurança, nosaltres sempre contrastem assegurances entre una companyia i l'altra pel preu, i no és pel preu, sinó pel contingut d'aquella assegurança. I quan parlem de danys elèctrics, és fonamental tenir aquesta cobertura. Danys elèctrics. El moment que tens danys elèctrics, I la gent dirà, però és que no tinc cap que tirar de pandèmia, m'ho dit, eh? De l'asseguradora si hi ha una responsable. Dic, mira, l'asseguradora ja serà encarregada després de reclamar el responsable. Però tu, el primer, més proper, més fàcil, que t'enviarà un pèrit i que amb tota seguretat t'indemnitzarà si es pot demostrar que aquell aparell, no? Doncs s'ha espatllat per aquesta pujada o baixada de tensió, o aquests productes alimentaris a la nevera que se'ns han fet malbé, ni que sigui per un màxim de 300 euros, que és el que acostumen a cobrir. Tot això és molt més fàcil si tens una pòlissa d'assegurança. I això és així, no puc dir el contrari.
0: Val. Per tant, el primer de tot i el més important per reclamar a la companyia és tenir una bona assegurança que, com a mínim, ens tregui del problema que les companyies, la companyia elèctrica habitualment no fa. Per tant, el primer de tot és això. Després, reclamar suposo que amb la màxima documentació, és a dir, per correu electrònic millor que per telèfon, perquè és la manera que quedi documentada la nostra reclamació.
3: Correcte. Jo sempre prefereixo el correu electrònic. Després, aquí és on les oficines del consumidor podem ajudar, no? Doncs per conduir, no?, el consumidor per aquesta reclamació a la companyia elèctrica. I després tenim el segon escull. La companyia d'assegurances de la que estem parlant tampoc no són facilets. No són unes empreses que paguin només despatxar el telèfon. També et demanaran pressupostos de reparació, també et demanaran factures d'aquells electrodomèstics que, evidentment, fa 5, 6, 7, 8, 9 anys que ja no tenim. Es parla d'una depreciació de l'electrodomèstic, amb la qual cosa, si és un electrodomèstic antic que funciona, que ens calenta l'aigua, que engega la TV, però té 10 anys, ens donaran 4 duros, també és un altre escull que hem de salvar. Pot venir pèrit, pot no venir pèrit. Dies com aquests, amb tanta afectació, és possible que ni tan sols vingui el pèrit. Per tant, la recomanació inicial sempre és màxima documentació de tots els danys soferts, factures, tiquets, pressupostos de reparació, reclamacions formals a les companyies, sigui per telèfon a canvi d'un número de sinistre, sigui per correu electrònic, i després comunicar-ho tot doncs, també a la nostra asseguradora dintre els primers 7 dies. Si és que la companyia no diu una altra cosa. Mínim són aquests 7 dies.
0: Per tant, hem d'espavilar-nos, eh? Si tenim algun dany, 7 dies, només una setmana de temps és el que estableix la norma per poder fer reclamacions.
3: Aquí afegeixo una anècdota, i és 7 dies des de que tu coneixes l'afectació. Pot ser que hi hagi un aparell, una impressora, que tu no estàs cada dia imprimint a casa. Clar. Pot ser que imprimeixis al cap de 3 setmanes. Clar. Pot ser que faci servir un electrodomèstic al cap de 2 setmanes. Val? Això també s'ha de tenir molt en compte i són coses discutibles i que a vegades porten doncs, el conflicte amb la pròpia asseguradora. Un altre conflicte és que l'asseguradora té un mal vici de demanar-nos el certificat que la distribuïdora facilita, o hauria de facilitar, perquè no el facilita, hauria de facilitar sobre aquest tall. Quantes hores, des de quin minut, i això no us ho faciliten. No, mai. Les companyies distribuïdora o comercialitzadora no ens ho donaran. I l'asseguradora ens demana una cosa que no tenim per què tenir nosaltres, que s'espavilin ells i la busquin ells. Però aviso que això és el que passa.
0: Hòstia, això... Primer, la norma dels 7 dies, des de que tu te n'enteres, aquesta és... O sigui, aquesta és de nota. Aquesta, o sigui, és una norma...
3: Aquesta està en el contracte, com moltes coses que estan en el contracte de 50 pàgines i que no ens l'hem...
0: No ens
3: llegit, lògicament, perquè tenim altres coses que llegir, i és així. Jo per això aviso que són aquests 7 dies, o millor, però mínim aquests són... pots trobar que la majoria tinguin aquests 7 dies. Evidentment, jo he vist gent notificant a l'asseguradora el 8, 9, 10, 11 dia, no? I aquí és quan discuteixes, o és que jo... Clar, que no sigui el calentador d'aigua, per exemple, o la cuina elèctrica, és que aquest electrodomèstic no l'engego més que 2 cops al mes, el que sigui, saps?
0: Clar.
3: Això tot és discutible, però sí que s'hauria d'anar molt ràpid i mira, doncs un primer consell és quan passa una cosa d'aquestes, començar a fer servir tots els electrodomèstics per veure quin és el que possiblement se'ns hagi espatllat o no.
0: Déu-n'hi-do, no és gens fàcil, i això que diuen que la llei de consum és de les més avançades, o era de les més avançades i tal, no és gens fàcil, sobretot per totes aquestes certificacions que et demanen, eh? Vull dir, aquesta de que l'empresa garanteixi o et doni un certificat conforme s'han quedat sense llum perquè tal, aquesta, ni se l'espera, aquesta norma.
3: No. Això ho sé jo, bueno, clar, quan portes tants anys, doncs et trobes totes aquestes circumstàncies. Evidentment, la normativa de consum és molt ampla, a vegades quan més ampla no vol dir que sigui més favorable, perquè aquest país és un país típic de tenir moltíssimes lleis, si no mireu-te les notícies actuals dels decrets, no?, sobre els llançaments i els desnonaments, quan sí, sí, més normativa no t'assegura més garantia, i al contrari, parlant en plata, la lia més. Perquè si tu ja pots conèixer la llei del consum, però després ve la llei de l'assegurança, després del sector elèctric, que és immensa, vas perduríssim. I aquesta és l'única la tasca de que des de l'Oficina del Consumidor tenim, no?, orientar els usuaris, conèixer ben bé aquestes lleis, totes les situacions que es puguin donar, i intentar salvar el màxim que puguem.
0: Doncs, si us trobeu en una d'aquestes situacions, i aquests dies és fàcil que us pugui passar, sobretot si viviu en zones on la xarxa elèctrica és molt deficitària i, per tant, doncs, les pluges, les ventades, generen microtalls que al final acaben fent malbé els electrodomèstics, o us heu quedat dies, algunes hores, uns dies sense llum i, per tant, o s'us ha fet malbé lo de la nevera o directament, que això és un altre, si hem hagut d'anar a dormir en un hotel perquè resulta que no tenim llum, aquí ja... suposo que la regla...
3: Si ja és complicat lo dels microtalls, tu imagina't passar-li una factureta de tres dies a l'hotel a l'asseguradora.
0: Ja, no, clar...
3: Això... No et dic que no, eh?
0: Sí, sí.
3: No et dic que no, eh? Però a la pràctica resulta molt difícil, tot i que, doncs, si tot això es pot demostrar, doncs per què no? Ara, insisteixo, i ara perquè parlem de llum, però tot aquest dia ens ha portat doncs, a moltes altres situacions de sinistre, per aigua, no? Els cotxes, etc. Sempre, quan parlem, sentim parlar del Consorci de Compensació, ho deixo anar ara només, sempre hem de tenir una assegurança darrere, perquè si no hi ha una pòlissa d'assegurances en la qual hi ha una partida dedicada al Consorci de Compensació, no ens cobrirà el sinistre cap consorci, l'únic que hi ha, el Consorci de Compensació, perquè no el tenim dins de la nostra assegurança. Per tant, tots aquells sinistres que tinguem, del que siguin, sense una assegurança darrere, doncs complicat.
0: Hòstia, ja comentari, i si vols ho deixem... Però mira, referent a això de l'aigua aquests dies, al marge dels cotxes que s'han fet malbé i de tot el mal que pot haver fet la gent, l'aigua que entrava a les plantes baixes de les cases i que, per tant, ha fet malbé, en molts casos, tot el que hi ha dintre, també sentia parlar gent, per exemple, doncs, ahir veia un reportatge a la tele d'uns veïns de la Riera del Masnou que han perdut un tros de jardí perquè resulta que estava pel costat de la Riera i s'ho van dur l'aigua, o conec gent que li ha caigut un pi per les ventades, per l'aigua, pel no sé què, i que diuen, bueno, ara veurem com ho arreglem, això, perquè tan aviat ens diuen que com que és excepcional, se'n renten les mans, que com ens diuen, no, que com que és excepcional, és el motiu pel qual ens en fem càrrec. Vull dir que aquí hi ha una desinformació espectacular.
3: Bueno, insisteixo, al moment que tens una assegurança ja tens un recolzament, t'has de posar en contacte amb l'assegurança. També hem de tenir clar que l'assegurança ara té un boom de reclamacions, no? Per tant, és fàcil que tampoc t'atenguin a l'instant. Però l'assegurança és molt important perquè, insisteixo, el Consorci de Compensació es nodreix d'una partida que nosaltres paguem a la prima de la pòlissa d'assegurança, sigui de la llar, sigui del vehicle, sigui del que sigui, i això és el que... Sí, ens diu l'asseguradora, mira, això accedeix d'uns límits d'aigua, de quantitat d'aigua, de pluja, etc. i ho cobreix el consorci, perfecte, serà el consorci, que a més aquest sí que va bastant ràpid i és bastant diligent, perquè té molts diners. Pensa que totes les pòlisses d'assegurança d'aquest país, totes tenen una partida dedicada al consorci. Val. Si el consorci no entra a indemnitzar la majoria de les ocasions, té un calaixet important. Per tant, si ens envien el consorci, no ens preocupem perquè pagaran. Ara, clar, tot és un tràmit administratiu, doncs, com típic llarg, molt farragós, i que, evidentment, en dies d'angoixa, doncs, sembla encara més llarg i més farragós.
0: Doncs, déu-n'hi-do. Algun dia parlarem de lo del valor residual. En el cas dels cotxes és el més clar, però passen d'altres casos, eh? El valor residual, li pago el valor residual del cotxe. Hòstia, però aquest cotxe té, jo què sé, té 12 anys, però a mi em funciona, em porta a treballar cada dia, l'Evaluna es va, l'aire condicionat tira... Per mi aquest cotxe no val els 500 euros o 1.000 euros que vostè em paga, per mi aquest cotxe val els 23.000 o 30.000 que m'hauré de gastar per trobar-ne un que faci el mateix, no? I això no hi ha manera que ningú entengui.
3: Tens una teoria, per tant, et convido un altre dia, perquè ara justament tinc una altra emissora que m'està...
0: Vinga, va, doncs en parlem. Sí,
3: però el tema aquest del vehicle podem parlar un altre dia, cap problema.
0: Fet. Gràcies, Oriol, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
0: A reveure, bon molt bon dia. L'Oriol Contreras, des de l'Oficina de Drets dels Consumidors d'aquí d'Arenys de Mar. Doncs això, reclameu, tot i que ho heu de fer amb molta paciència.
4: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
5: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
7: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
6: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: L'actualitat a la ràdio.

0: Les 9 i 35 minuts, 2:45 a 10 del matí, a Ràdio Arenys, explicant l'actualitat del dia. Mentre mirem la tele, gent feliç a l'estació de Sants a Barcelona. Tenen tots una pinta de satisfacció i de celebració. Gemma Roig, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, José Maria.
0: Has vist que contenta està la gent?
1: Sí, és... contentíssima, contentíssima.
0: És una cosa... Tum, tum, tum. No, a mi m'agrada quan, diuen... Pròxima estació... I dius, hòstia...
1: La veritat és que costa entendre la megafonia de certes estacions. Has de parar molt l'orella per entendre què diuen, perquè quan no venen a l'hora i t'informen les causes o els motius, costa. A mi em costa bé.
0: Bueno, de fet, costa entendre la Renfe sencera.
1: Totalment d'acord, Josep Maria.
0: Jo també. Renfe, mejora tu tren de vida. Això era un eslògan, eh? Tenen els pebrots de fer-ho, això. Te mejora tu tren de vida, saps?
1: Sí, sí, sí. Jo posaria, 10 anys de vida.
0: Jo posaria farmàcies a les estacions de tren, ja que no tenen ni lavabos ni cafeteries en molts casos, que posin farmàcies i venguin tranquil·litzants i antidepressius. És una mica el que faria. Escolta'm...
1: Doncs mira, al marge de parlar de Renfe, que ha estat notícia i actualitat per molts de nosaltres, bueno, per tothom aquests darrers dies, avui sembla que la situació a la R1 estaria...
0: Sí. Més controlada.
1: Sí, servei de tren, en principi, el que hauria de ser habitualment, però malauradament en patim les conseqüències. Parlem d'altres qüestions més aranyenques, perquè a l'última sessió plenària es va aprovar el Pla Local de Joventut i n'hem volgut conèixer més detalls. Entre les propostes que inclou, hi ha un nou concurs de talents, cinema a la fresca, l'Skate Park o entrades pel teatre principal. Són algunes de les activitats i propostes que contempla aquest document, que s'ha treballat conjuntament amb la resta de regidories per donar resposta a les necessitats del col·lectiu juvenil. Estarà des del 2026 fins al 2030 en vigor i, en realitat, doncs, els joves d'Arenys de Mar accedeixen poc o desconeixen la majoria dels serveis que hi ha a Arenys de Mar. Tenen dificultats també per emancipar-se, es desplacen sovint a Barcelona, ja sigui per estudiar i treballar com per tenir més oferta cultural, i estan organitzats i els agrada l'esport. L'objectiu, doncs, és intentar revertir aquesta situació i que puguin dur a terme la seva vida més també aquí a Arenys de Mar, amb aquest nou Pla Local de Joventut i les propostes que s'inclouen. Les novetats més destacades, t'ho deia ara, hi ha el concurs de talents, que s'anomenarà Escena Jove, o el sorteig d'entrades també per espectacles al teatre, per tant, perquè l'oferta cultural també es pugui mantenir aquí a Arenys de Mar. És un pla que inclou, doncs, diversos àmbits que passen per la transversalitat, l'emancipació, benestar i salut i participació social, i s'ha fet amb enquestes a 670 persones. Per tant, parlem, doncs, d'una xifra que pot ser prou àmplia pel que fa al col·lectiu de joves. El destacat és que hi treballen diverses regidories de forma transversal, per tant, doncs, veurem com aquest full de ruta s'implanta en els pròxims anys aquí a Arenys de Mar i si s'aconsegueix tirar endavant totes les propostes que inclou. De moment, és un paper que tenim sobre la taula i ara cal tirar-lo endavant.
0: Està molt bé, jo trobo que és una bona iniciativa, que un pla local de joventut,
1: a més amb la situació actual. Clar,
0: que és el que cal, un concurs de talents, trobo que és el que... Bueno, jo... És el que trobo que la gent demana. Per això, aviat acamparem. Una idea per seguir-lo generant... Seria bo que el Consell Jove, no el Consell d'Infants, el Consell Jove, també se'l dotés amb una quantitat econòmica, perquè els joves s'impliquessin també més en el tema de, les decisions de la vila. Però, bueno, està bé, això va a 2030, intentem que els joves no marxin. Potser si tinguessin un pis on viure, això ho aconseguiríem. Però bé, en tot cas, està bé que l'administració local s'hi esforci amb això.
1: I dir-te també que aquest cap de setmana, a partir de demà, tiren endavant les jornades de patrimoni europeu, que en aquest cas tindrà diverses propostes a Arenys de Mar. Una d'elles és les visites que es faran al retaule Pau Costa entre demà i dissabte, i també han organitzat una xerrada amb l'historiador aranyenc Francesc Forn al cap de setmana. En aquest cas no cal inscripcions prèvies, Per tant, demà qui vulgui, a les 11 o a les 5 de la tarda, es pot acostar a l'església de Santa Maria per conèixer més detalls d'aquesta joia arquitectònica que tenim aquí a Arenys de Mar. I dissabte hi ha aquesta Conferència de Francesc Fort, Vestir i destruir retaules, el retaule major de Santa Maria d'Arenys en temps de guerra, 1712-1936. Per tant, també es podrà conèixer part de la seva història. Hi haurà més propostes, en aquest cas, dels museus, com per exemple, doncs, les visites als búnkers, la visita teatralitzada al cementiri, així com una activitat amb minerals, doncs, el mateix equipament. Una bona oportunitat, doncs, per gaudir d'aquestes propostes dins les jornades de patrimoni europeu.
0: Doncs escolteu, els museus d'Arenys, que sempre són una bona opció per, bueno, per conèixer la cultura i per visitar, no?, descobrir el que tenim al nostre voltant.
1: I acabem amb esports, perquè l'Ajuntament ha homenatjat 5 esportistes de la vila aquest dimecres a la tarda per haver aconseguit mèrits esportius destacables. Josep Maria, important, doncs perquè han tingut unes posicions destacades de podi, tots ells. Comencem parlant de Jordi Muñiz, que ha quedat segon en voler i platja, Tiago Oliveras, que va ser tercer d'Espanya, molt bona posició en patinatge, Lucas Garrido, en aquest cas també tercer, però d'Europa, en la classe Optimis, Ona Forés, primera d'Espanya en gimnàstica artística, i acabem amb Arlet Valero, que va ser la màxima anotadora de la selecció catalana al Campionat d'Espanya de bàsquet. Com pots comprovar, són, doncs, posicions molt i molt meritòries per a aquests esportistes. De fet, després d'aquest reconeixement, parlaven en declaracions a Ràdio Arenys. Escoltem-los.
2: Moltes gràcies a l'Ajuntament per aquest reconeixement als esportistes i que també doni el reconeixement de l'esforç que té a tirar fins aquí. Sí, serveix per això, per donar reconeixement i per donar la vista a l'esforç que fan aquests esportistes.
3: Jo crec que està molt bé per la gent que ha guanyat alguna cosa important.
4: Pues bé, venia bastant nerviós, perquè no sabia què em preguntarien, però ha sigut dinàmic i ha estat xulo. Jo també m'he adonat que hi havia diferent gent que no coneixia que ha aconseguit bons llocs i moltes coses que poca gent ha aconseguit.
5: M'ha agradat perquè la gent sàpigués el que he fet per Arenys i és això. Bueno, ara mateix, com hem fet això, pues sí, si no, potser no hagués estat tan visible.
6: M'ha semblat molt bé i m'ha agradat molt que m'hagués pogut fer.
1: Com pots comprovar,
0: home,
1: molt contents d'aquest homenatge per les seves posicions aconseguides, unes posicions que t'ho deia, que no és fàcil aconseguir places de podi tant en campionats estatals com europeus, per tant, una bona manera d'homenatjar-los. Dir-te que al marge d'aquest acte més específic per aquestes posicions també podran participar de la nit de l'esport. Els van rebre el regidor d'Esports, Pau Morel, l'alcalde, així com també regidors de govern i oposició en un acte que es va fer ahir la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament i van destacar, doncs, que important que hagin pogut portar el nom d'Arenys, arreu, sobretot, i posar-lo en valor aquesta feina i aquests èxits esportius que, com et deia, no és fàcil aconseguir, que segurament tu i jo no quedaríem en aquestes posicions.
0: No ho faríem. No? I a més, té molt de mèrit aconseguir-ho. Ara només falta que, més enllà dels homenatges, puguem donar-los uns equipaments esportius a l'alçada de l'esport que practiquen. En aquest sentit, doncs, unes pistes d'atletisme que estiguin en bon estat, un pavelló que estigui en una situació de manteniment adequat. En definitiva, que els homenatges estan molt bé, però no hi ha res millor. Mira, com el Pla Local de Joventut, que puguin entrenar sense haver de marxar d'altres viles. Que això seria...
1: Esperem que ho aconsegueixin.
0: Estic convençut que està en l'ànim de tots.
1: I tant, això sí, la voluntat és de tots.
0: Clar. Molt bé, Gemma.
1: Que vagi bé, Josep Maria.
0: A veure, molt bon dia.

0: d'Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
1: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
0: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
5: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Marta.
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
9: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: amb Montserrat Fonoll.
1: 3:15 de 10 del matí, som a Ràdio Arenys, ja mou el cap, si és que sempre, acabo renyat sempre. Bon dia, Montserrat Fonoll, com estem?
2: Molt bon dia, senyor Josep Cano, com anem, també?
1: Molt bé, doncs mira, ja veus aquí bueno, emocionat i amb un bullici davant del panorama social i polític que tenim al davant, que
2: bé, escoltem, com a mínim estem... es mou, alguna cosa. Es mou, no sé si per fer-lo de sempre... que al final acabes avorrit, o potser sí, que alguna vegada o altra hi haurà alguna trencada que ens dirà ei, per què podem anar?
1: Però això que es mou és com, tu saps, és com un mal de panxa que se't mouen els budells? Doncs això és una mica el mateix. També es mouen, però és un moviment una mica així que no...
2: No sé, no ens posem escatològics,
1: no.
2: Vull dir, no sé, jo sóc molt optimista. Penso que el bany Maria, com estàvem ara, tampoc hi podíem estar més temps. La gent ha de reaccionar d'una manera o d'una altra. L'economia no funciona. No, vull dir, ara mateix ja no cal dir lo de les rodalies perquè és que fa pena. Clar, la gent ens tornem masells, però arriba un punt que una hora o altra s'ha de trencar aquest plan de bé i de dir, bueno, doncs poso l'espatlla i que m'hi tornin a posar. Vull dir, és impossible.
1: Jo crec que prou masells som.
2: Jo crec que sí, jo crec que excessivament. Bé, perquè la gent potser més gran ja no tenim ganes de lluitar perquè hem lluitat fins a on hem pogut i no ens ha anat bé. I la gent més jove té un altre tarannà, és més, potser, en aquest aspecte, doncs, és més acomodatici i fins que no vegi el que realment li cau a sobre, doncs, potser no reaccionarà. Però jo crec que una hora o altra reaccionarà. Jo continuo pensant que una hora o altra reaccionarà.
1: Jo espero que sí.
2: I el panorama que tenim ara és un panorama políticament... pot ser tan desastrós com vulguis, però té perspectives de moguda.
1: Sí, sí, esperem que així sigui, tu, que no t'equivoquis, i que hi hagi moguda.
2: No, jo no em penso pas equivocar, jo et dono la meva opinió, i potser són les mateixes ganes que tens, no?, de que la cosa...
1: funcioni.
2: Sí, peti per un cantó o altre.
1: Montserrat, de què parlem avui, va?
2: Mira, avui erotisme.
1: Oh, molt bé.
2: Sí, però erotisme d'una època concreta, vull dir... Sí, en fi... el plantejament, o sigui, l'erotisme, bueno, és l'amor, no? Vull dir, és l'amor que és un dels temes constants dins de la literatura de tots els temps i de tots els pobles. Vull dir que aquí no hi ha... Però, clar, l'amor té una sola paraula, però té moltes cares. I això es veu amb les diferents manifestacions i gèneres que han anat apareguent. Tenim la novel·la trobadoresca, que és una mica el que ens farem avui, la novel·la eròtica, la novel·la pornogràfica, la novel·la romàntica, en fi, tot aquest tipus de diferents gèneres sobre el mateix tema, no?
1: Sí.
2: I el que sí veiem és que l'amor sempre, sempre es mou entre dos punts claus. És l'amor sublimat, l'amor així, diem-ne, eteri, místic, i l'amor real, l'amor que toca de peus a terra i que, doncs, que és el que ens toca, diem-ne, normalment tenir. Històricament, l'objecte de desig ha sigut sempre la dona.
1: Molt bé, sí.
2: Al llarg de tota la història, el que passa que ara ja s'ha incorporat l'home, també, no? Però, vull dir, en principi, és la dona. I si donem una ullada a la història de la literatura, ens adonarem que la presència del desig ha existit sempre. És quelcom que va amb la naturalesa humana. I, per exemple, llegiu el Càntic dels Càntics, que és un dels llibres de la Bíblia. Penses, home, llibre de la Bíblia,
1: sí,
2: eròtic...
1: Veus, clar.
2: Doncs bé, mireu, ens diu que em besi amb besos de la seva boca. Les teves carícies són més dolces que el vi. Que n'ets de vella, estimada meva. Que n'ets de vella. Els teus ulls són coloms. Que n'ets de vell, estimat meu. Que n'ets de fascinant. Això amb un llibre de la Bíblia. Per tant... vol dir que, efectivament, en aquell moment ja hi havia quelcom, vull dir, sempre hi ha hagut aquest... La manera d'expressar un amor místic També era una manera d'expressar-ho en paraules doncs, normals i corrents de les que la gent utilitzava, no? I per tant és important. Més endavant, d'aquest tipus del càntic, dels càntics, que si no l'heu llegit, llegiu-lo.
1: Val la pena.
2: Perquè val la pena. O sigui, jo reconec que avui us diré noms i no us donaré títols per entendre'ns.
1: Val.
2: Busqueu-los, però és un tipus de literatura, la literatura trobadoresca, que val la pena perquè és una mica com el rovell de l'ou del que després ha anat sortint al temps dels segles, no? I per tant val la pena. I després d'aquest càntic dels càntics, que és una meravella,
1: sí,
2: trobareu l'amor dels trobadors. L'amor dels trobadors és un amor subordinat completament a la dama. Completament, eh?
1: És a dir, és desesperat, no solia ser, no? Desesperat, sí, sí. Incondicional.
2: Només a la dama, a la que retien homenatge com si fos el seu senyor feudal. O sigui, en aquest sentit era aquesta la idea, no? Clar, i aquí hi trobem el tercer amb discòrdia, que és el marit.
1: Val. Perquè normalment el que troba no és el...
2: El marit és el trobador, el que va a darrere de la noia o de la dona,
1: sí,
2: és el tercer amb discòrdia.
1: Val.
2: És el que ara en diríem l'amant, per entendre'ns,
1: però,
2: no?
1: Sí.
2: El que passa que fins que la cosa no quallava, la cosa anava... Hi havia un joc...
1: Clar.
2: Un joc de paraules, un joc de senyals, que eren una verdadera delícia.
1: També cal dir que aquí el marit o la muller, és igual, mira tu des del costat que vulguis, era un matrimoni de conveniència en la majoria dels casos.
2: Sí,
1: per tant,
2: sí,
1: la figura de l'amant o l'amant...
2: Sí. Sí, però el marit era gelós.
1: Ja, clar, però jo que...
2: Perquè era la possessió. La dona era seva,
1: clar,
2: era seva, no?
1: Meva.
2: I per tant
1: clar.
2: No podien fer segons quin tipus de coses, no? Però llavors, clar, la infidelitat amorosa ha sigut sempre inherent a la literatura trobadoresca, no? Vull dir, això és claríssim. Llavors aquí hi podíem trobar noms importants que val la pena si us hi voleu llançar, com Guillem de Cabestany, Cerverí de Girona, Jordi de Sant Jordi, són noms nostres. I, per exemple, a Itàlia tenim en Boccaccio, amb el de Camarón, que és un dels grans símbols d'aquesta literatura i que molts van veure en ve alta, d'ell, per després molts trobadors, per fer les seves trobes, diem-ne, no? Hi ha un tema a Guillem de Cabestany que se li atribueix la llegenda del cor menjat. Sí, el cor menjat és una llegenda que, segons Martí de Riquer,
1: sí,
2: que és un gran estudiós de l'època, era una llegenda oriental que es va escampar per Europa a partir del segle XII. I és el marit gelós que fa matar el trobador. Jo
1: Ostres.
2: Us en llegiré un tros,
1: sí,
2: perquè veieu també el nivell que anava en aquella gent, eh? Vull dir que no anaven... Ell fa matar el marit, fa matar el trobador, i diu... Feu-li treure el cor del cos i el feu portar a casa seva i feu rostir el cor i cuinar a pebrada i el feu donar a menjar a la seva muller. Quan la dama el va haver menjat, el marit li va explicar què era aquella deliciosa menja i li ho va demostrar amb l'ajut del cap tallat del trobador. La dama es desmaià i en despertar-se va exclamar: «Senyor, m'heu donat un menjar tan bo que mai més no em prendré un altre». I es va tirar dalt a baix del balcó.
1: Hòstia. Ostres.
2: Eh?
1: Sí, sí.
2: O sigui, que moltes vegades ens pensem... La literatura trobadoresca, que és una cosa d'aquestes... Ai, tan
1: sí,
2: etèria, i tan suau...
1: I ensucrada i tova.
2: I tan ensucrada, i que sembla que sigui una novel·la rosa de l'època. No, no, no, no, no, eh? Vull dir que...
1: No, no.
2: A la que surt diem-ne, la naturalesa humana, allà surt tot com sempre i com tot, no? Fins ara, o sigui, en aquell... De totes maneres, vull dir, és una època en què la figura de la dona queda molt idealitzada. Molt idealitzada, no? I per tal d'embellir-la, deformava la realitat.
1: Val.
2: Però també hi havia un... O sigui, tots els trobadors ens presenten...
1: Unes dames, bellíssimes, plenes de virtuts.
2: Rosses, amb els ulls blaus, amb la pell fina, bueno, tot el que tu vulguis. I bueno, pues no era tampoc això. Però també hi havia una línia diferent dintre del món de la literatura, i que és una línia que ens donava una mica la visió prosaica i quotidiana de la dona. I que n'exagerava aspectes negatius. I la literatura medieval és plena d'exemples de misogínia.
1: També?
2: I una cosa tremenda. Però tremenda. No, vull dir, és un món, per això l'he portada, perquè és un món que, ara que estem acostumats a un gènere i no ens movem d'aquell gènere, i en aquella època hi havia una barreja que sortia tot.
1: Ja.
2: Tant ens trobàvem el que posava la dona dalt d'un pedestal i no el baixava ni a la de tres,
1: com
2: la persona que la denigrava d'una manera tremenda, no? I convivien, i la literatura convivia, no? I la literatura medieval n'està plena d'exemples de misogínia. Per exemple, jo us aconsellaria que llegíssiu Els trams, de Jordi de Sant Jordi, on, per exemple, ens explica l'enamorament d'Aristòtil. Aristòtil, eh? del filòsof. Però per què? Perquè està manipulat per una neneta.
1: Que fort.
2: Sí, o sigui que té molta gràcia, perquè penses, mare meva, vull dir... Veus? Per exemple, ens diu així. Diu... O sigui, en Aristòtil, vosaltres sabeu que era un filòsof, i que era un personatge que era el que, diem-ne, el mestre d'Alexandre el Gran.
1: Uh-huh.
2: Alexandre el Gran s'enamora d'una noieta que es diu Campaspe,
1: sí.
2: i que, bueno, que perd l'oremus, així està clar.
1: Boig, sí.
2: Llavors, els generals macedonis li diuen a Aristòtil, que és el... El mestre, el preceptor del príncep, que li diu, per favor, allunyeu el príncep d'aquesta noia, perquè això no acabarà bé.
1: Li està menjant.
2: I llavors...
1: Queden 40 segons. Jo faria, un cop introduït el tall...
2: Després continuarem.
1: La lectura, ho dic perquè no tinc ganes de tallar la lectura pel mig.
2: No, doncs...
1: Prefereixo fer aquesta separació entre la presentació i la lectura. Això és de Jordi de Sant Jordi, eh?
2: Això és Jordi de Sant Jordi, i el llibre se'n diu Strams.
1: Doncs aquest és el fragment que ens llegirà la Montserrat Fonoll després, tot just, de les notícies de les 10 en punt del matí, a les quals sentirem ara, i on segurament ens parlaran, doncs, de la situació de la Renfe, l'arribada de les pluges i altres qüestions que segur tenen a veure amb les eleccions, la Mari Carmen i tota aquesta història que tenim per aquí muntada. Per tant, no marxeu, que en 3 minuts tornem. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els sindicats de Comissions Obreres UGT, la CGT, la IAC i el sindicat de llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per a l'11 de novembre, a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. I a Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables i en risc de desnonament. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per a la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A la R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a ADIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric des de 2019 a causa de les onades de calor. Segons el Departament de Territori, s'han superat 115 vegades els llindars de protecció de la població, sobretot durant el juliol. Les zones més afectades han estat la plana de Vic i l'àrea de Barcelona. L'ozó troposfèric és un contaminant que es forma quan la radiació solar reacciona amb altres contaminants pesants a l'aire. El govern alerta que l'augment de les onades de calor agreuja aquest problema de salut pública. I atenció al temps, perquè Protecció Civil manté activat l'Inuncat en fase d'emergència. Aquest matí es poden superar els 1.000 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral de Barcelona i Girona, amb xàfecs que poden arribar al prelitoral al migdia. També hi ha avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país. Els equips d'emergència demanen precaució pels efectes de les pluges també en els darrers dies. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Les 10 i 4 minuts. Vinga, Montserrat, va. Ara
1: havíem dit que l'Alexandre el Gran s'havia enamorat d'una nena jove que es deia Campaspe, i els generals estaven molt preocupats perquè devien pensar, bueno, aquesta darrere de la nena, la part, diem-ne, de la guerra i la part política, se'ns anirà a l'aigua. Llavors van dir al preceptor del príncep, que era Aristòtil, li van dir, bueno, espavila't i digues, a veure si que podem fer alguna cosa, no? Molt bé. Llavors, què va passar? Que Campaspe, amb les arts de seducció, no solament fa perdre el cap al filòsof, sinó que aconsegueix que es posi de quatre grapes i el cavalca.
0: Toma.
1: Eh? O sigui, és un episodi que és ben il·lustratiu del poder d'atracció i de subjugació de la dona sobre l'home. Eh? I és un exemple del que s'havia d'evitar. La dona és vista com a portadora de pecat.
0: Clar, sí, sí.
1: Inductora del mal. O sigui, aquí ens ve directe, el fil directe, amb Madame i Eva.
0: Uh-huh.
1: I llavors, per això, des d'aquest punt de vista, quan ataquen a la dona, doncs els atacs que té són justificats, perquè es faci en fa, fins a fer perdre l'oremus a un savi com és Aristòtil, doncs imagina't tu el que no pot fer amb un home normal i corrent. Total, que l'Alexandre va continuar amb la seva senyora i l'altre es va quedar igual. Vull dir que els pobres generals macedonis no. Però val la pena que llegiu aquest tipus de coses perquè veieu que el món tampoc no ha canviat tant.
0: No, som allà
1: mateix. No ha canviat tant, eh? Vull dir que una mica és això. I Aristòtil li va caure de quatre potes, eh? O sigui, fa gràcia, perquè quan ho explica en Jordi de Sant Jordi amb les seves paraules, doncs és així. Bernat Metge ens descriu dues dones diferents en la seva traducció d'Ovidi enamorat.
0: Sí.
1: Una de bonica i jove, i l'altra de vella i lletja.
0: Uh-huh.
1: Si ens les fa conviure, no? Les descripcions són d'una gran plasticitat, però de veritat no deixa res a la imaginació, no? I ja ho veureu, que et quedes una mica comparat, que diu així, ens diu... és una... De fet, Ovidi enamorat és una obra atribuïda a Ovidi, però que no se sap ben bé d'on surt, però és del segle XIII, o sigui, que Ovidi res, no? Llavors diu, de la primera, de la bonica i jove, n'assenyala la selva dels seus cabells, que resplendeix...

0: coses rodones. Això és, dues mamelles, que semblava que desitgessin ser premudes de dolços abraçaments. I acabava amb un desig fervent. Oh, ja la pogués veure tota nua. No diré que jo la pogués tenir tota nua. O sigui, veure i tenir. No.
1: Sí, sí, conceptes diferents. Eh? Una sí, cosa que... és... Sí.
0: O sigui, imagineu-vos...
1: El gaudi visual i una altra cosa
0: això
1: és...
0: Això és erotisme sí, sí, pur, sí, i sí, això sí. És del segle XII.
1: Déu-n'hi-do.
0: Eh? Déu-n'hi-do. Llavors, però de la descripció de la vella, mm-hmm. ja ens n'anem aquí, diu que per un engany Ovidi es troba al llit, sí. n'assenyala el coll nerviós, els pits durs com roques, les mamelles buides i arrugades, així com són les bosses dels pastors.
1: És d'un... Home!
0: D'una sí. Va, és que te les imagines, sí, sí. Vull dir que és molt d'allò. I en el ventre tenia tantes arrugues que semblaven solcs de camps. La plasticitat d'aquestes imatges supera qualsevol retòrica.
1: Sí, sí.
0: És una cosa, no? I llavors ens proporciona uns models intemporals de bellesa i de lletjor. O sigui que l'encant femení, i doncs hi ha les constants aquestes dels cabells rossos, el rostre blanc i les galtes vermelles, però després també
1: la crueltat
0: de la bellesa en ve baixa. O sigui, clar, llavors pensem, aquesta literatura
1: sí.
0: no és la literatura que ens han explicat quan estudiem literatura.
1: No, ni molt menys. És molt més sagnant, molt més directe.
0: Per tant, és interessantíssim de poder-la llegir, perquè, a veure, trobareu llibres a la Bernat Metge i trobareu llibres a dintre de la col·lecció de les millors obres de la literatura catalana que estan amb llenguatge adaptat, perquè sí que és cert que el llenguatge de l'època és un llenguatge feixuc i moltes vegades, tot i que després al final ja sempre hi ha uns vocabularis, això no funciona per fer una lectura fluida. Per tant, vull dir, és una mica així, no? Però bé, tota l'època medieval, sempre la dona la veurem amb un rostre blanc, cabells rossos i galtes vermelles. El mateix autor, Bernat Metge, en L'Usomni, sí. és un dels seus llibres més importants, segueix els passos de Boccaccio en el seu Decameró i ataca les dones i per boca d'un personatge que es diu Tirèsies, va explicant tot el que fan per amagar els seus defectes. I aquí és l'altra part de la dona.
1: Uh-huh.
0: O sigui, la dona bonica, la dona maca, la dona que... Però després la dona que manipula,
1: clar.
0: La dona que sap amagar, que et sap donar el tomb i que tu hi caus de quatre potes, no? Uh-huh. I llavors aquí també ens diu... Diu, posa en boca de Tirèsies, que sí. és un personatge de L'Usomni, que és un endeví sec, una llarga diatriba contra les dones, que és, de fet, una traducció de passatges del Corbaccio de Boccaccio.
1: Uh-huh.
0: I s'inscriu en la tradició de la sàtira misògina, caricaturesca i una mica moralitzant. Diu així, la visió de la dona que ens aporta, per exemple, destaquem un fragment que ens explica com aquestes, com les noies, les dones, aconseguien tenir els cabells rossos,
1: sí.
0: tal com marcaven els cànons de bellesa medieval. I diu, i volent que els seus cabells negres semblin fils d'or, els hi converteixen en sofre, aigües, sabons i lleixius, i especialment amb mares de vi grec i de ginesta, i a vegades amb greix de serp i de guatlla.
1: Déu-n'hi-do.
0: Tirèsies continua parlant amb detall dels diferents procediments que les dones feien servir per compensar moltes coses que natura no els ha donat. Quan el vestit assenyala que es vestien amples de cintura en avall per mostrar anques més grosses, i cenyides de cintura amunt per fer-los bons pits. I acaba dient que quan ja estan ben arreglades, si algú els mirava les mamelles, encara que volen que tothom les miri, les amaguen corrents, fent veure que això no els causa plaer, però tot just les han cobertes, les tornen a descobrir, per tal com les tingui per velles. O sigui, el joc...
1: És brutal. És pervers, molt pervers.
0: És brutal. Vull dir que jo crec que és un món... de la literatura que no el coneixem, que ens encantem amb la Lolita i ens pensem sí. que hem descobert la sopa d'alls, quan aquí hi ha tres Lolites juntes.

0: Amb cada frase n'hi ha... Sí.
1: Vull dir, i llavors tot això vestit amb una literatura trobadoresca, amb unes paraules d'aquelles que et dius, ai, senyor, i en canvi te les va engegant i te les va veient i així, no? Els cosmètics i el joc de seducció tampoc són un invent modern. O sigui que és una d'aquelles coses que dius, totes fan, van fent i van mirant coses que dius, mare meva.
0: Déu-n'hi-do. Montserrat, alguna recomanació més o no de llibres?
1: Sí, jo llegiria que un tas d'aquesta literatura eròtica amb Jaume Roig, que és L'Espill, o El llibre de les dones.
0: Val.
1: La idea d'allunyar els homes de les dones dels seus poders malèfics és aquesta la idea del llibre, no? L'Espill és una mostra perfecta de la literatura misògina medieval. És un llibre modern, tot i haver estat escrit al voltant del 1460, i el joc eròtic és viu, però viu i clar. La dona exerceix una atracció tan poderosa sobre l'home que l'home no té altra sortida que fugir. No té altra escapatòria, El té ben enganxadet, no? En fi, jo no sé si... Em sembla que no... Ja no diem res més, perquè realment ja no és això, no? Però diu que és un dels episodis més coneguts, és el de la dona casada, desflorada, abans de casar-se, que fingirà estar posseïda pel dimoni per dissimular la seva conducta deshonesta.
0: Vale.
1: Vull dir que... Clar, i llavors imagineu amb quina manera parla el sacerdot que exorcitza i diu, no vull sortir sense obrir bé i esquinçar i eixamplar bé aquell forat que ella té millor guardat al seu cos.
0: És una manera d'explicar com és que això...
1: És un llibre verd, que nosaltres en diríem un llibre verd.
0: Sí.
1: I és un llibre del segle XV. Vull dir, en fi, jo crec que és un tast d'aquest tipus de literatura que ja... Perdoneu. Que hem de ser valents i hem d'aprendre a llegir encara que ens diguin una cosa per una altra. Proveu, ja em direu a veure si us ha agradat la proposta o realment no.
0: Doncs ho provarem, farem un tast i compartirem una mica l'experiència.
1: I és veure que l'erotisme ha existit sempre perquè va amb nosaltres.
0: Montserrat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
1: A vosaltres per escoltar-me, tenir aquesta paciència.
0: No, cap paciència, és un plaer, com sempre.
1: Adéu-siau.
2: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, a la teva botiga Còndor, a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 9:45 a 14:45 i de 4:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res.
9: Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
10: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys, el nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
12: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. La taxa de la brossa baixarà un 15% perquè els aranyencs ho han fet bé. Una votació popular pionera decideix la circulació al veïnat de Canalies. La Generalitat no compleix la promesa de posar el bus a Can Ruti aquest setembre. L'Ajuntament d'Arenys vol gestionar els aparcaments de la primera platja. Els nous veïns dels pisos de lloguer assequible del Bereu ja hi viuen. La policia local reforçarà la vigilància de civisme del sense sostre. La nova biblioteca de les Clarisses no s'acabarà a final d'aquest any. Fràcim Tudoran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar a títol pòstum. Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Esteu escoltant la ràdio.
1: Un quart i cinc minuts, 11 del matí, som a Ràdio Arenys, taula rodona, com tots els dijous, amb línies obertes al 93 795 79 12. Xavier Fabré, bon dia, benvingut.
2: Bon dia.
1: Com estàs, Xavier?
2: Molt bé, molt bé.
1: Sí?
2: Sí, sí. Aquí. Després de les pluges, bueno, avui sembla que tornarà a fer, no? Però ja...
1: Sí, però...
2: L'eufòria ha passat, no?
1: Hem de diferenciar. Jo ara estic aprenent, bueno, ja fa molts de meteorologia. Hi ha dos tipus... Ara ja sé que hi ha dos tipus de temporal. El normal... que és l'avui, no? Que és aquest temporal així d'aigua que plou, però que com sempre, i el que no sabem com ens ha passat, que és el que hem tingut aquests darrers 4 dies i que encara no sabem ben bé exactament què és el que ha succeït. No? I, per tant, avui tenim del normal, del de tota la vida, que després se'ns negaran les vies de tren igual i alguns baixos igual i...
2: Bueno, excuses en trobarem perquè no es doni el servei que ens mereixeríem, no?
1: Mira, si vols, ara em sento plenament d'acord amb tu. Jo, i mira que aquests dies porto dos bramant en el desert, perquè és que ha plogut molt. Bueno, si tingués,
2: no, no.
1: Si tingués...
2: Jo l'altre dia escrivia i deia... perdó, que no he presentat la resta. Sí.
1: Ja presento, espera, ja veurà. Carles Pérez, bon dia, benvingut.
3: Bon dia a tothom.
1: Com estàs, Carles?
3: Bé, gràcies.
1: Mira, lligat això, i ara presento en Joan, però no, i ho deixo aquí. L'altre dia vaig parlar amb l'Oriol Bassa, aquí, sí? A la ràdio, sí. I deia... M'he mirat les poblacions afectades per aquests temporals, els bèsties. Diu, i el 75% tenen pla d'emergències. Ningú el va activar. De les poblacions afectades, diu, el 75% de les poblacions, diu, hi havia pla d'emergències. Diu, ningú el va activar. Diu, perquè una cosa és fer un paper i una altra cosa és que tothom sàpiga què ha de fer. I aquest és el programa. I vaig pensar això dijous...
3: Estic tot.
1: Li diré en Carles Pérez. Joan Major, bon dia, benvingut.
4: Bon dia, tinguem.
1: Que, per cert, tot va anar a mar. Aquí els del Mar Esport, no sé si us va tocar el rebre o no.
4: No. Gràcies a Déu, no. Tot estava ben controlat.
1: Bueno, menys mal. Estàveu presentant calamars. Calamarenys,
4: eh?
1: Estàveu presentant calamars.
4: Bueno, ja en parlarem després. Un any difícil per calamars.
1: Sí? Ah, després... Ara m'ho expliques, això. Però deixem agafar-me això que deia en Xavier Fabré una mica sobre... Una cosa amb la que jo estic molt d'acord, em sembla, eh?
2: Sí, jo el que deia és que molt bé, portem molts anys d'endarreriment en inversió, millores, transport públic, quantes vegades no ha sortit del l'eix viari, de ferroviari intern, sí. el transversal, no sé què, i això ens van dient, i rodalies, i no sé què, i no s'ha fet res, pràcticament res, no? I llavors vol dir, molt bé, d'acord, ara tenim un temporal més exagerats que mai, i hi ha moltes causes, doncs, que hauríem d'analitzar per què, però estem malament perquè no s'ha fet res. Però el que no podem fer és escudar-nos en això. I com que no s'ha fet, no. Perquè hi ha un tema que per mi és bàsic, eh? El mal ja està fet. A veure com el solucionem. Però informem.
1: Ah, bueno, clar.
2: Informem. I això em va quedar gravat una vegada fa aquest govern actual de la Generalitat, de dir, no, és que hem de millorar la informació, cada vegada diu el mateix. El que no pot ser és que la gent estigui en un lloc i no sàpiga què passa. Vull dir, i és molt trist que passi el que passa, però com a mínim que s'informi bé, i no es fa.
1: Sí.
2: I això no s'hi val. No s'hi val. I llavors vol dir, o són uns inútils, o un menys teniment a la gent que s'ho han de fer mirar.
1: No sé què em penses. Estic d'acord, eh?
3: Sí, sí, jo també. Vull dir que hi ha un problema també de refons, eh? Mireu, jo ahir estava parlant amb una persona que treballa, o sigui, té la concessió de l'instal·lació i manteniment de les plaques informatives digitals d'aquelles que hi ha a les estacions.
1: Sí.
3: No troben gent que vulgui anar a treballar. Perquè aquest manteniment es fan per les nits. Una persona, un tècnic, que van allà, comprova que tot funcioni, les neteja perquè funcionin perfectament. I li està costant moltíssim trobar treballadors que els formen ells per anar a fer aquesta tasca. I paguen bé, diu, se'n paguen molt bé. Però la gent no vol venir a treballar. No vol treballar. no, hi ha una manca de responsabilitat, ja no només en aquest tema, eh? Això és un exemple així agafat pels pèls, però clar, està afectat, per exemple, els panells informatius de Renfe, que són digitalitzats i una empresa que fa el manteniment, perquè no és una cosa fàcil. I diu, no tenim gent que vingui a treballar.
1: Això és una, i l'altra és, jo crec que no tenen ni punyetera idea de què passa. És a dir, quan ja... No, són uns inútils. No, jo crec que són uns inútils. No tenen ni punyetera idea del que passa. És a dir, de sobte els trens no arriben a Tordera o no arriben a Blanes o no arriben a Vilanova i la Geltrú. I és que allà ningú sap què carai està passant. I per tant, no informen, no? No hi ha una... No és que no vulguin, és que no poden. És que no saben què dir.
2: Jo estic molt indignat perquè, com a defensor, m'estic tenint molts problemes amb la Generalitat, que jo no puc actuar perquè no em toca. Sí. Però llavors jo ja he derivat coses a la Síndica de Greuges de Catalunya. I la conclusió meva és que no hi ha sensibilitat, que no es respecta la gent. I s'omplen la boca dient que no sé què, les persones i no sé què. I no hi ha, en cap nivell, podria donar molts exemples, alguns em sembla que ja els he explicat. No pot ser. I això no hi ha manera. O sigui, l'administració, al nivell que sigui, local, autonòmic, estatal, ha de respectar la gent. Ha de respectar. Que no vol dir solucionar els problemes, que a vegades hi ha problemes que no es poden solucionar. Però els ha d'atendre, els ha de contestar, els ha d'informar, els ha de tenir... No els hi pot posar d'esquena. I això no passa. I al revés, estan fent processos nous que posen més dificultats a la gent. Sobretot la gent que no se sap bellugar tan bé, que en tenim molta gent que no es belluga bé ni amb informàtica ni amb coses d'aquestes, no? No pot ser. Aquesta manca de sensibilitat a mi m'irrita. Estic molt emprenyat, eh?
1: Absolutament, Joan. No sé si amb això... La sensació ahir, la sensació d'abandonament, és a dir, ahir no anava res. No? Però els maquinistes, el CEMAF, els ADIF, els Renfe, aquell senyor amb ulleres allà a l'estació de Sants, a l'estació de Sants, donant explicacions. I el govern sense reaccionar, és a dir, sense... Bueno, no ho sé, jo recordo que ningú ahir recordava, però jo recordo quan hi va haver la crisi fot 6 mesos, que durant 3 setmanes vam tenir 3 autocars aparcats davant del cine les 24 hores del dia per si passava alguna cosa. Bueno, doncs on estaven ahir aquests 3 autocars que calien? Perquè no es va fer... És a dir, hi ha una manca de diligència generalitzada que és molt heavy. I el ciutadà, doncs això... Aquest matí, algun a casa que es mouen per la comarca Montllevall em deien, hòstia, avui hi ha una de trànsit? Com n'ha d'haver trànsit? Tota la gent que ahir es va estar tirada, avui ha agafat el cotxe.
2: O com la meva filla, que treballa aquí al Maresme, però més enllà... Dels 3 nits que no vinc a dormir a casa, sort que té alguna amiga per allà, és que he de dormir amb l'amiga, perquè si no, no hi ha manera de traslladar. Vull dir, clar, i no tothom ho pot fer. Mira,
1: és afortunada.
2: Però, clar...
3: Això comporta un problema també a nivell empresarial. Jo ara parlo, per exemple, que la meva dona treballa en una residència i que aquests dies la meitat dels treballadors que treballen a les residències, doncs hi ha molta gent que viu a Mataró. No podien anar a treballar, perquè no tenien cotxe i els trens no anaven. Com van a treballar aquesta gent?
2: Clar.
3: I els avis com estan? Desatesos, perquè faltava la meitat del personal. I això sí, no s'han d'anar en compte. O sigui, el que tenim de tenir és unes infraestructures sobretot diàries que funcionin, i no estan funcionant. No estan funcionant de cap de les maneres. I anirem a pitjor. I anem a pitjor. Cada vegada hi ha més gent. I
2: no veus que vagi millor? A mi ara jo entraria a l'altre tema, que està als primers pàgines dels diaris, el tema de l'habitatge. No entrem a la polèmica que s'ha fet durant tots aquests anys de democràcia per tenir habitatge social, habitatge per tothom. S'ha fet res. Entonces, ara hi ha el merder i ara anem a solucionar com podem. Però, i què s'està planificant?
1: Aquest és el tema.
2: Pràcticament res. Tot queda. Mira les promeses electorals de fa 4 anys o 5 anys que es deia i què s'ha fet. fotem, no fotem. Clar, llavors, cooperem a la gent? No, no, a veure, l'administració s'ha de posar les piles. Clar, és que no funcionem.
1: Junto les dues coses, però referent a línia del Maresme, no? Tren, ara estem parlant del tren, perquè, clar, ja conec el discurs, El discurs de, no, és que les pluges han estat excepcionals. Que sí, que han estat excepcionals. Però és que aquí l'excepcionalitat és cada dia, cada vegada que passa alguna cosa.
3: Perdoneu, hi ha un concepte dintre de les emergències. Avui tenia de parlar l'Imma Soler als matins de TV.
1: Sí, ha sortit l'Imma.
3: No l'he pogut veure perquè estava liat, per lo que ja sabeu.
1: President del Club de Fans de l'Imma Soler, jo ja t'ho dic. Sí, ja li pots dir. Espero que un dia vingui.
3: Sí, no vingui, pot trucar, no, i bé, la trucaré. Si no la trucaràs pel telèfon, segur que t'atén. I tenia de parlar de la prevenció i tal i qual. Sí, però hi ha un segon aspecte, quan estem parlant de les emergències, i aquí sí que jo hi entro, a nivell de tot, hi ha la prevenció, bàsica i imprescindible, després hi ha l'actuació, com està d'actuar davant d'una emergència, que sembla que és el que volíem parlar avui amb la Imma, i després hi ha el que en diem la resiliència. Sí. Que és la capacitat de restaurar tot el que s'ha fet malbé durant l'emergència. I aquí ningú en parla, de la resiliència. Quins mitjans? Jo me'n recordo, vaig fer una guia d'empreses i aquí quan vaig fer el pla d'emergència, que en cas d'això es tenien d'activar i es tenia de contractar prèviament, o sigui, arribar a un conveni, perquè en cas d'una emergència pugui disposar de maquinària pesant, vehicles de transport, etcètera, etcètera. Tot això estava en un pla d'emergència. Mm-hmm. Clar, no s'ha renovat, no s'ha fet, no es manté, ni, no s'activa, i després ens trobem amb el que ens trobem, no? Vull dir, inclús estigui de pacte amb els treballadors en cas d'emergència, doncs, qui vindria, quins torns... Tot això es pot fer, i no es fa. I el que ha passat és que teníem una previsió dos dies o tres abans de que hi hauria això, i ningú ha previst que després de tots els problemes que ens generessin necessitàvem actuar ràpidament per posar-ho tot a to. Avui està parlant amb uns de la brigada, escolta'm, el Rial de Vallmaria, la carretera va quedar plena de sorra, dos pams de sorra.
1: Sí.
3: Per què? Perquè es va taponar el Rial que passa per allà i l'aigua va passar
4: per sobre.
3: Van passar una màquina, van deixar la merda al costat, que no podíem entrar a casa del meu nano perquè inclús un tronc de grans dimensions, que jo el vaig tindre d'apartar amb la meva dona per poder entrar a casa. I el forat està tapat. Sí, si torna a ploure avui, tornarà a emprar-se la carretera. ¿Estamos tontos o què?
1: Sí, sí.
3: ¿Estamos tontos? És així. Vull dir, és tan clar. Tu passes per la carretera i tens un forat tapat que és un desaigua, cony, destapa'l. No, ara s'ha quedat 4 dies.
4: Però és que llavors tothom va treballar sense cap responsabilitat.
3: Clar,
4: i això és el mal de moltes coses.
3: No es treballa bé.
4: No es treballa bé i no es té responsabilitat per la feina que es fa.
3: Estem d'acord.
4: A veure... Tu per anar a treballar ja passes un picament, fas el que tens de fer i treballant en carbonet no vagis de pressa que així s'acabarà més aviat. Vull dir que tenim una generació, crec jo, que nosaltres som d'una generació que només ens van ensenyar a treballar, treballar, treballar, treballar, i avui dia això de treballar no ho senta gaire bé.
1: Dos coses. Una, sobre això que dius. Jo entenc que la gent pugui ser així, però també hi ha un responsable que ha de fer funcionar la gent.
4: Sí.
1: És a dir, si tu tens un tio que se't penja, doncs estigui a sobre perquè faci bé la seva feina. Perquè tios que es pengen n'hi ha a totes les feines. A la meva, la teva, la seva, la de l'altra...
4: Tot arreu, tot arreu.
1: Per tant, si tu tens aquí un flanc feble, estigui a sobre. I res, per acabar una mica, o no, sobre allò del tren i les aiguats i els rials i les rieres i el no sé què, dos i l'excepcionalitat. Només dos detalls. Un, Ferrocarrils funcionava. Una de les vies que no funcionava era la Terrassa Sabadell, no sé què. En paral·lel hi ha els ferrocarrils de la Generalitat i van estar donant servei durant tot l'episodi. I dos, la R2 Nord, que és la que va cap a Girona, que enllaça amb l'R11 i que va no sé què, que tampoc no anava perquè els aiguats i Granollers i l'estació i l'aigua. L'AVE anava.
3: Sí, és el que jo no entenc.
1: I l'AVE va en paral·lel a aquesta via. Per tant, no era un problema d'aigua,
3: no.
1: Era un problema d'infraestructura.
3: Correcte. La infraestructura de l'AVE és tota nova i es va fer en unes condicions diferents. La d'això no ha tingut manteniment, el Xavier no ha tingut manteniment
4: Falta
3: mai.
4: Falta manteniment, també.
3: I clar, ahí sí. Està.
1: Ho dic perquè de vegades...
3: Qualsevol dia s'esfondrà un túnel d'aquests, també, pum, perquè
1: bueno, no s'arreglen. Us en recordeu el que va passar a Esparreguera? Esparreguera, sí, sí, en aquell aiguat que va caure un túnel...
3: Un pont,
1: van morir dos nanos, que estava adossat al pont medieval. Era el pont,
3: o sigui, el medieval va aguantar i l'altre no.
1: El carril d'anava era el medieval i el carril de tornada era el nou. El nou se'n van a fer punyetes i el medieval va aguantar.
5: Sí, sí.
1: Pues és això. Vull dir que aquests discursos de no compta perquè l'aigua l'excepció no és veritat, és respecte a l'usuari i manteniment de les infraestructures.
2: Llavors ens queixem de que la gent és incívica, que no respecta l'espai públic, que llença no sé què al carrer i tal, i les autoritats, els governats, els que dirigeixen el país, respecten l'espai públic, perquè si no es fa un manteniment i si no es cuida, la cosa, si tu tens una propietat, tens un pis o una casa, has de fer un manteniment, perquè si no saps el que et passarà. I tot i així, amb aquestes pluges, el millor t'entrarà aigua, no? Però estàs a sobre. Doncs clar, vull dir, la cosa pública que volem, doncs també ha d'estar ben gestionada i ben administrada.
1: Hospital de Granollers, Hospital del Vall d'Hebron, les tot, imatges tot són...
3: Blanes.
1: Perdó, l'altre, no me'n recordo quina era l'altre, Hospital Blanes. De Blanes. Les imatges són vergonyoses. Són centres hospitalaris. Allà hi ha gent malalta, gent que l'han d'operar, gent que acaba de tenir un fill o que està acomiadant el pare o a la mare. Mm. És a dir, són espais que han d'estar immaculats. I no és el primer cop que això... O sigui, jo entenc que el metro de Barcelona se'ls hi pugui negar. Em costa entendre-ho. Però bé, entenc que hi hagi línies que se'ls hi pugui negar. Però un hospital...
3: El metro de Barcelona té una problemàtica de tot el soterrani de Barcelona està ple d'aigua.
1: Clar, és freàtic. Sí,
3: penseu
1: sí.
3: Que jo vaig fer un curs de seguretat en metros i túnels i així, i ens van ensenyar com estaven. Pensa que tenen bombes treballant contínuament.
1: Sí, sí. A Liceu. Les de Liceu. És espectacular.
3: Liceu i altres
1: llocs. I altres llocs. Jo he vist les de Liceu.
3: L'altre dia van estar parlant, clar, d'aquestes coses, vulguis o no, a mi m'interessen. Que tots aquests dipòsits, grans dipòsits que van fer sota Barcelona, que van fer la seva feina, però no van tenir prou.
1: Sí, sí.
3: Inclús havien fet dos nous.
2: Superats.
3: I també van quedar col·lapsats. Però s'havien trobat que ja estaven col·lapsats i van fer dos de nous. I tot i així col·lapsats, doncs segurament tindran d'engrandir o fer més. Però penseu que el problema que té les infraestructures viàries, sobretot, és que està col·lapsat en tot el sud de Barcelona. Mm. No es pot fer cap més forat. Mm. I tirguen tant a fer forats, perquè clar, quan va la tuneladora, això, el que troba són altres infraestructures velles, aigua, i fonament de les altres cases que per això cauen. És molt difícil fer una cosa d'aquestes. I el que volen fer és desviar, per això està parlant de l'orbital, perquè volen desviar molt de trànsit per fora perquè no poden forar
1: d'aigua.
3: Que això és de més relatiu, perquè mira París. París està ple d'aigua. I tenen el túnel forat per sobre, per sota...
1: Per sota i per on vulguin. Sí, sí. Bueno, i la Mànega, també. Ja, però
3: en el seu moment no es va fer prou bé i ara venen els problemes. Mm.
1: Jo penso en per exemple... moure les rodalies del Maresme, és a dir, això s'ha de fer.
3: Jo també.
1: S'ha de fer, i és una, potser és una obra que trigarem 100 anys en tenir-la feta, però si comencem avui la tindrem al 2126 o 127, si comencem l'any vinent la tindrem al 2127, i si comencem d'aquí dos anys, comencem al 2128, és a dir, quan abans que comencem...
4: I això que no hi hagi cap temporal d'aquells forts de mar.
1: Bueno, és
4: perquè, perquè si quan hi ha un temporal de mar fort, això de caldetes, tot això, les dies van fora, eh?
1: Bueno, aquest és el tema.
3: Ara li faig una reflexió amb el Josep Maria. Diu, quan va trigar a fer l'AVE? Una infraestructura enorme.
1: Sí, sí.
3: I grandiosa, i a lo bèstia.
1: Sí, sí.
3: Quan va trigar? 6, 7, 8 anys?
1: Sí.
3: Perquè tenen de trigar 100 per fer una paral·lela.
1: Bueno...
3: que sigui de rodalies.
1: Ara...
3: Digo jo, no sé, eh?
1: Contra...
3: Jo no sóc enginyer, eh?
1: Contraataco, vale?
3: Contraataco.
1: Quant temps porten fent l'estació de la Sagrera?
2: Oh.
1: Clar, quant temps porten?
3: Ara que parlarem...
2: O la línia 9
1: mai de metro. Mai més, línia 9 de metro.
3: Mai més parlarem de la Sagrada Família. Parlarem
1: de la Sagrera. Poc se'n parla d'això. Ho dic perquè l'altre dia precisament mirava les dates. Les dades. Pressupost de construcció, 539 milions d'euros. La Fiscalia va parar l'obra a 2.200 milions d'euros de despesa. I va dir, paren esto... i vamos a revisar les factures, que aquí algo está pasando. I ho van parar i ara han reprès, però no, encara no està clar com és que s'ha quadriplicat.
3: Jo, perdoneu, des de que van tancar França per les Rodalies, abans paraves a França.
1: Home, cercanies.
3: Exacte, i et desviaven ja pel túnel cap a l'Aragó i tot allò, que les obres estaven començades.
1: Sí.
3: I estem parlant de fa quants anys, sí o no?
4: Sí, sí. No, i tant.
3: Clar, jo baixava molt amb el tren, després vaig baixar amb l'autocar, després una altra vegada amb el tren.
1: Jo baixava a treballar a Barcelona amb tren i ja anàvem lents perquè estaven fent les obres de la Sagrera. I em vaig comprar la moto el 2002... O sigui, que des del 2002 ja anaven fins al 2026, és a dir, 24 anys, que aquestes obres estan allà...
3: Però sí, me'n recordo.
1: Anar fent.
3: Mm-hmm. Baixar a França, caminaves una mica, tenies allà a Correus, em sembla que hi havia un metro.
1: Sí.
3: I agafes aquest metro i vas a tot arreu, a Barcelona.
1: Sí, sí.
3: I relativament poc temps. I ara, escolta...
1: No.
3: És un drama, allò.
1: Vull dir, és vergonyós. I al Maresme estem molt cardats.
2: Jo un problema que ja l'he dit a vegades en aquesta tertúlia, que no se'n fa prou cas, que és el Arenys, el gran problema del clavegueram.
1: I
2: està molt bé que s'inverteixi doncs, diners en coses que la gent veu, no? I que són útils, no dic que no siguin útils, Però és que sota, això que no es veu, és un perill. I està estudiat.
4: El dia que rebenti tot, llavors...
2: Hi ha un pla director que ho diu.
4: Sort que fa pendent i avall. I
2: es va construint amunt i va parar al vell. I aquí és un problema. I no hi ha interès a fer res. Perquè clar, quan dius... Sí que invertim en clavegram. Sí, sí, clar... Quan hi ha un problema, s'ha de arreglar aquell problema. Però inversió d'aquesta preventiva, que ara ja no és preventiva, perquè el perill ja hi és...
3: És una llàstima que...
2: És un problema.
3: Aquestes tertúlies tinguem de parlar sempre el mateix i no sé si he fet res.
2: No.
3: Hem parlat de calamarenys, a veure si
1: sí.
3: I com a mínim...
1: Mira, ara m'ha portat una imatge al cap, que és... Ara vaig a parlar de calamarenys, però és... Com es diu això?
4: No m'obrés a mi.
1: L'esvoranc de Granollers, aquell esvoranc que hi va haver a Granollers la setmana passada, aquell forat immens que hi va haver davant de l'AMTO. L'AMTO és l'empresa que porta el taxi a demanda.
3: Bueno, a Granollers o a Mollet?
1: A Granollers.
3: Sí. A Mollet n'hi ha hagut dos.
1: Fins que no hi hagi un esvoranc d'aquest tipus que se'ns enfonsi un tros de carrer i quedi allà al forat, que aquí és més fàcil que passi que no pas a Granollers, perquè aquí tenim sorra de platja, no anirem no molt en la línia del que diuen en Xavier Febré. Com farem un calamarenys si no hi ha calamars?
4: Bueno, estic a fer, home, no hi ha calamars, sí que hi ha calamars, a veure. No hi ha el candidat que hi havia altres anys, també. No sé si ara, assentar-se el temps, que sigui més fresquet i això, baixarà més terra d'allò. Tots els calamars que s'agafen ara s'agafen amb molt de fons, eh? Abans tingues en compte que sorties aquí a les Sapes, que les Sapes tenen 18-20 metres de fons, i agafaves calamars. És que ara per agafar un calamar has d'anar 45-50 metres de fons.
1: Ja.
4: Però les aigues estan calentes que hi ha. Llavors dius, no serà un any bo de calamars? No crec que sigui massa bo. Això no vol dir que aquest temps, que és l'època forta del calamar, pues s'agafin calamars.
1: Ja.
4: Però fins ara ha sigut molt, molt poca cosa el que s'ha agafat. El temps tampoc ha acompanyat, Tenim de dir que el temps tampoc ha acompanyat.
1: I l'aigua dolça... No sé si
4: l'aigua dolça encara se'n tirà més per fora.
3: Em sembla que per demà o així hi havia una alerta de temps, un atxa fort per a causa de la tramuntana.
4: Sí. Temporal, avui ja començava bastant de vent de tramuntana.
3: Exacte. Aquestes coses també s'han de tenir en compte.
1: Sí.
4: Això ha anat molt bé, la pluja, que dèiem de la pluja, ha anat molt bé perquè ha portat molts sediments a mar, també. I això pel peix i d'allò va bé. Purifica una mica més l'aigua de mar. Tinguem en compte que la gran restricció de peix que hi ha, és, jo diria que es preocupa de la gran química que hi ha i d'això de la mar, perquè tot va per a mar.
1: Sí.
4: A veure, els peixos s'habituen amb una cosa i amb una altra, però cada any les restriccions són menys. En canvi, la gamba, s'agafa més gamba que altres anys.
1: Bueno, però suposo que això també deu anar a onades, no? La Gama no coneixen ben bé quin és el seu cicle, no?
4: Sí, no ho sé, això va anys com totes les coses, no? Però crec que és un any molt bo de gamba, bueno, i el calamar, pues, s'aguanta per fora. Llavors, què passa? Jo estava esperançat que els arrastres n'agafessin, però el calamar sempre s'aguanta mitges aigues, no està al fons. I llavors, bueno, n'agafen, però no n'agafen tant com a 3 anys.
1: Pues ja, escolta, haurem d'agafar, què? Canana?
4: No, home, no, no, home, no.
1: Què fem?
4: Que sí, una cosa,
1: sèpia.
4: Que ara tu em dius la canana per guisar és més bona que el calamar, eh?
1: Sí, sí, això és d'aquelles coses que jo he descobert amb l'edat. Sí, tota la vida dient que la canana era dolenta.
4: La canana és molt més gustosa que el calamar. El calamar és insípid per guisar. És insípid. Sí, en canvi, la canana és més gustosa que el calamar, eh? Sí, per guisar, per fer qualsevol cosa, per fer arròs i d'arròs.
2: Els cananarenys.
1: Sí, cananarenys.
3: O gambarenys.
1: Cananarenys, cananarenys. No, no, és més barata, a més, la canana. Bastant més barata.
4: Sí, i també molt més barata, lògic. Sí, sí. Perquè no està promocionada. És que hi ha peixos que són boníssims i no estan promocionats. La gent no ho sap, no sap com fer-ho. Per això deia jo de la cuina d'allà a la cofradia, que jo estic per la canalla ensenyar-los a menjar peix, netejar peix i que sàpiguen menjar peix. A la canalla no mengen peix perquè no mengen peix, posa espines. Però si tu els ensenyes amb qualsevol persona a la canalla, i gent gran, eh? No, d'allò. Les espines sempre són allà mateix. I tots els peixos tenen les mateixes espines.
1: El mateix lloc.
4: El mateix lloc. Si tu agafes un peix a l'obres i al mig saps que té aquella tira d'espines, el cantó de ventres que té aquelles espines, i a sobre i a la cua ja està. Vull dir que és fàcil de... Tu fixa't en un restaurant que em portes un peix al forn i d'això, que el camarer d'allò neteja el peix i no posa cap espina. Sí, perquè saps on és les espines del peix.
3: Un incís, ahir vaig anar al programa Cuines, que em miro.
1: Sí? Ah, molt bé, tu ets dels que...
3: I es va sortir el...
1: Marc Serra.
3: Va fer una escòrpora. Mm. Una escòrpora filetejada, també. Jo, escolta'm, això, l'escòrpora aquesta era un peix que només es feia servir per fer fumets i coses d'aquestes.
4: Bueno, parles de molts anys, això, que això també es feia servir per fumets. Sí, sí.
3: Però, vull dir, traient les espines amb una tècnica que no és pas tan complicada, els peixaters ho saben fer, i va fer una recepta boníssima, suposo que
4: és que pot fer tot el peix sense espines.
3: Tipus Joan.
1: Sí, no, sí. No.
3: I dius, vale, va passar aquell home sense enrotlla i fot moltes coses, no? Però sortien uns filets d'escòrpora de puta mare. I és una carn una mica dura com la...
4: Bueno, aquí discrepo, segons on t'has agafada.
3: Ja. Però és més a més com el sempre rap, no?
4: No, el rap no té res a veure amb l'escorpora. No? No té res a veure. El rap és un peix
3: que... Jo li dic la carn, eh?
4: No. És menós i d'això. Però tu agafes un peix per dir-te alguna de 40 metres cap en terra i té una textura. Tu agafes amb 180, 160, 200 metres de fons i té una altra textura, el mateix peix. Amb més fora és més blanquinós, perquè té més pressió d'aigua i és més tou. És el que parlàvem de la gamba.
3: Una vegada,
4: és el que parlàvem de la gamba. Com més fons agafes i com més d'allò, més tou és el peix. I tu agafes una escorpora agafada amb 200 metres o amb 25 aquí i diràs, el 25 és bona igual, boníssima, però és més forta. I en canvi l'altre se't desfà la boca.
1: Mm. Però jo quan vaig a la peixateria, com sé la...
4: El color que té.
1: La profunditat.
4: No, el color que té, el peix.
1: El color.
4: Sí. Tu que enterra una escorpora és vermella més no poguer i d'allò és rosada.
1: Si és rosada és més bona.
4: Més tendra. Més bona, totes dues són bones igual.
1: Vale.
4: Però més tendra sí.
1: Quan més blanquegi millor.
4: Sí, però que sigui fresca, eh?
1: Home, clar.
3: Si fa olor, ja.
1: Clar, quan més blanquegi...
4: Vale. No, és veritat.
1: No, això està bé saber-ho, perquè... Perquè, bueno, 250... Clar, dic al peixet, escolta'm, això quan ho van cansar?
4: No ho saben.
3: Això va en contra de la gamba.
1: Clar, la gamba blanca és més dolenta que la gamba pas dolenta.
4: No, és diferent.
3: Però ben vermella no, i resulta que més bona l'altra.
4: Estem acostumats amb un paladar que la gamba vermella sempre ha sigut estrella de tot el Mediterrà. A veure, i la gamba blanca és bona, no és dolenta, perquè si la condimentes bé és boníssima també, però és diferent, té un diferent paladar. El que passa que, bueno, una va a 15 o 20 i l'altra va a 80. També hi ha diferència.
1: També t'he de dir que, en general, els peixaters, en general, trobarem de tot a tot arreu, però si tu li dius, escolta'm, fes-me lloms o treu-me tal, t'ho fan.
4: Sí, exacte.
1: És a dir, si tu vas a la peixateria i li dius al peixater o a la peixatera, escolta'm, d'aquest peix, fes-me lloms, o fes-me rodanxes, o fes-me el que sigui, o tres-me l'espina.
4: I cada dia més, cada dia més. Vull dir, abans la peixateria només agafava el peix de que vols tant, ja te'l netejaràs. Avui dia te'l netegen, te'l fiotegen, t'ho fan tot.
3: I a més vas a comprar, no sé, per exemple, alguna vegada hem anat a comprar la dona, veus, té un salmó sencer, a la meitat de preu, que, i però també te'l tallen i te'l netegen.
1: Sí, sí,
3: i les estàs comprant a meitat de preu que el que venen filetejat i envasat en allà.
4: El salmó mateix és una cosa molt saludable.
3: M'agrada.
4: I per fer casa, no sé què fer, si ho vol fer amb...
3: I marinat.
4: Marinat, i això.
3: La meva dona fa marinat.
4: És perfecte.
1: Home, i tant.
4: Perfecte, tu agafes sal, sucre i unes quatre herbes i el deixes a la nevera. Congela el primer.
3: Congela
4: el primer.
3: Sí, té de congelar.
4: Menys 24-46 hores.
3: Sí.
4: I llavors el d'allò, ja està.
3: No, i ho fan. I ja dic, tu veus el que venen envasat, tallat i filetejat, i un preu 20 i pico d'euros el quilo.
4: Però canvia molt el paladar si te'l fas tu o el compres fet.
3: Ja. No, ja dic, a vegades a veure, l'altre dia estava a 9,5 el quilo. I te'l parteixen, també, fresc.
4: Avui estiu per fer unes amanides amb salmó marinat i això és boníssim.
3: Sí, filetejat.
4: Ben filetejat i d'allò, és boníssim. I al final vas a la peixateria, agafes mig salmó d'aquest que te'l
3: desfan. I tens lloms i tens de tot.
4: Exacte, vull dir que queda fantàstic.
3: A vegades és treballar-ho. És el que deien, no hi ha cuina. Abans hi havia les... La meva mare cuinava molt i tal, i ara la gent no cuina.
4: És un altre problema. Jo sempre dic que la restauració acabarà amb que tots seran súpers i menjar malament.
1: Però si ara hi ha...
4: I això es pagarà, eh?
1: Sí, no, que
4: es pagarà amb la salut, eh? Perquè jo no hi entenc gaire, però crec que el glutamato, tot el que hi posen per conservar i tot això, ens té d'afectar amb un lloc o altre.
1: Sí, no, tot això.
4: Jo crec que el cos humà ens afecta una cosa o l'altra.
1: Si tens fins i tot nom, batch cooking. Ara diuen batch cooking.
4: Sí,
1: això,
4: bueno,
1: el batch cooking és quan et passes el diumenge a la tarda preparant els tàpers de tota la setmana. D'això se'n diuen batch cooking, que és agafar i... Bueno, ja que faig un no sé què al forn, doncs a sota hi poso dues esvergínies i per tant les faig com així com
3: escalivades.
1: Llavors això ho pats... Té nom?
4: No, sí, hi ha coses que avui dia... I avui dia vas amb un súper d'aquest, no sé, no he anat mai, però per fer un menú costa baratíssim. Qualsevol se'n va amb un restaurant.
1: Això és veritat. Sí, això és veritat.
4: I el futur serà menjars per emportar. Bueno. Perquè és més econòmic comprar uns peus guisats, per dir alguna cosa, uns peus, una vedella guisada en un lloc que treballen una mica bé, que no pas fer-t'ho a casa. Tens de passar-te tota la tarda per fer un platet. Perquè la cuina, si el vols fer una mica bé, porta hores, moltes hores són.
1: Sí, això és veritat. Això és veritat. Però jo crec que li donarem la volta, això.
4: Sí?
1: Jo crec que sí. No sé per què, percebo que hi ha tota una generació de gent jove que comença a posar en valors altres coses. I no ho dic en broma, eh?
4: No.
1: Vull dir que els hem educat en el producte de proximitat i tal, i una cosa és la butxaca i una altra cosa és la voluntat.
4: Però la butxaca, si comptes, és més barat o més econòmic fer-t'ho tu a casa que no pas anar-ho a comprar. Hi ha productes que no, perquè per fer dues persones no és producte, però si em fas a casa, en vez per fer-ne dos, en fas sis, el agafes, el congeles i ja ho tens preparat.
3: Sí, la meva dona no fa gens, eh?
4: Ja està, vull dir que no. Fot
3: fideus, bum, gran plat. Bé, el meu fill se'ls fot tot. Si no, tàpers.
1: Però...
3: I tenim fideus per un altre dia.
4: No, i tant, que sí.
3: I diu, què vols de Déu? I diu, mira, hi ha això, això i això. Tàpers, mira, què? Papà, ja està.
2: Mira, la cosa important és el que deies tu, Josep, que del quilòmetre zero. És a dir, nosaltres, quan anem a comprar, mirem... hi ha botigues que et posa la procedència.
1: Sí.
2: I llavors, esclar, si et ve del Marroc o del Perú o de no sé què, home, ha de ser que ho necessitis molt per comprar-ho, perquè dius, no, hi ha prou menjar per aquí a la vora,
1: sí,
2: com per poder fer uns bons cuinats i no cal anar a buscar això que m'està molt bé que...
3: Perdona, una cosa, em sembla que és obligatori posar la procedència, sí. No?
2: Però hi ha llocs que ho posen i llocs que no. Ara,
3: però és obligatori o no? No ho dic perquè jo ho començo a denunciar.
1: No, no, en teoria ho haurien de fer, però...
3: Home, que et vengui un mongeta del Marroc per mongeta d'aquí, el preu que va... Només la tens de bullir i veuràs la merda que surt quan venen del Marroc.
1: Bueno,
3: i es pot menjar l'argenso.
4: I llavors els insecticides que hi posen i tots els pesticides i aquella història que posen...
3: Aquí estan prohibits i allà no. I els comprem allà i els deixem entrar. Hi ha alguna cosa que no funciona.
1: Bueno, hi ha alguna cosa que no funciona...
3: I no és pel Marroc, eh?
1: No.
3: Per on vinguin.
1: Però escolta'm una cosa, diguem-ho clarament. Ja tinc un... Joan, ja ho dic jo, no passa res. I si algú tal, que em disculpi, però en general, els tomàquets que ens venen són una merda. Cada vegada pinten
3: pitjor,
1: menys. Cada vegada són més d'usos i cada vegada tenen menys gust. Mm. La fruita, ara acabem l'època de prunes, hem tingut una època de préssecs que al final l'hem pogut salvar. Mm. Ara comencem amb les mandarines. Un altre drama. Però hi ha un lloc...
2: Hi ha coses que són normals. Mira, jo recordo, en una festa familiar... De per allà a Vic, doncs varen portar maduixes del meu sogre, que llavors doncs, encara era viu i que feia maduixes, i va haver-hi d'una altra família que va portar maduixes que havia comprat a no sé on. I bueno, van coincidir, tothom portava coses... Sí. Clar, no hi havia color.
4: No hi havia punt de comparació, no?
2: Clar, els del meu sogre els havia arrencat el mateix dia o el dia abans, com molt aviat. Els altres, doncs, havien passat... viatges, havíem passat per...
4: I el cultivar-ho, també, crec que hi fa molt, eh? També la manera de cultivar-ho dels insecticides, pesticides que hi posin, totes aquestes històries. Hi ha les maduixes, que jo sàpiga, només hi poso sofre i s'ha acabat. Ja està. Si n'hi ha mai això, ni això.
1: Però comprar, trobar, i no parlo només de supermercats, parlo ja també de botigues d'alimentació, eh? Trobar fruita, això, tomàquets que pintin, préssecs que siguin dolços, prunes que no puguis fer mal al davant si li fots pel cap, que sembla més una bala de goma que no... hòstia,
4: però
1: costa
4: mira,
1: molt.
4: Què mira una senyora que em va comprar? Això 10
1: o
4: i això 8.
1: O un senyor, Joan.
4: O un senyor, és igual. Normalment sempre mires el preu. Mira, aquest és més barat, ho comprem aquest. Però té bona pinta. Per algú té de ser més car. Perquè clar, tot ecològic és molt més car que tot normal. Llavors...
2: Però és un error, clar, vull dir, si no et pots permetre el luxe de comprar no sé què, però és que és un error, vull dir, mirar això, perquè és que has de buscar qualitat.
4: Sí, la qualitat és el que val.
2: És que això, vull dir, i almenys jo quan vaig a comprar, mires a veure què compres. I a vegades,
4: que entri pels ulls i que sigui qualitat.
2: Clar,
4: i quan el menges que diguis, hòstia, que està bo.
2: Clar,
4: perquè avui dia menges un tomàquet, és el que deies tu, que agafes un tomàquet sembrat aquí d'un pagès d'aquí, i és molt diferent del que compres en un altre puesto.
2: No sé. Jo, hi ha el cas de bananes i plàtans de Canàries.
1: Sí.
2: Suposo que hi ha gent de tot, i sort n'hi ha, no? Però a mi no se m'acudeix mai comprar una banana.
1: Sí, sí.
2: Mai de la vida.
4: Jo soc un amant de la plàtano, eh? Jo menjo plàtano cada dia. Eh?
2: Però si n'hi ha, vol dir que es venen, i sí, que la gent compra. Sí, i contra gustos no hi ha res escrit.
4: No.
2: Però clar, vull dir, aquestes coses, doncs, són importants.
1: Bueno, i després hi ha verdures i hortalisses. Jo, bueno, algun cop he volgut comprar mongeta tendra, fresca.
3: Ui, la mongeta.
1: No, vaig dir a la casa que la meva nòmina la domiciliessin directament al supermercat. No, hòstia, va un preu, sí, són 8, 9, 10 euros.
3: 10 euros, sí.
1: De la mongeta tendra, que dius, hola...
4: Però hem cuidat molt, m'hem cuidat molt, molt poc el pagès. Crec que s'ha cuidat molt poc la persona que cultivava i que sembrava coses de bon menjar. Se l'ha cuidat poc. I llavors s'ha acabat aquella persona gran que es passava tot el dia de les 6 del matí fins als 8 del vespre allà a l'hort treballant i no es guanyava la vida.
2: Pagès i ramader, el sector primari està estat el gran oblidat.
3: Hi ha una cosa, jo ho sé perquè el meu sogre era pagès i alguna vegada i la família de la meva dona i molts que eren pagesos. I de la meva mama també, però no tant. I hi ha moltes malalties.
1: Sí, tant.
3: I els hi ha molts productes que estan prohibits per utilitzar. I, en canvi, els de fora no. Els porten, que hem comentat abans. I això és real. Jo vull tinc un tros d'hort i així, ara he començat a plantar, a veure si puc plantar alguna cosa. Però clar, jo intento no posar-hi masses merdes.
4: Que diferent és, eh? El camnelles d'ou que sembres tu amb el que compres, molt diferent.
3: Quan hi havia el meu sogre, Anda, que no menjava maduixes tot l'any menjant maduixes.
1: I dolces.
3: I d'aquesta és la pajarera aquella, que ara ja no n'hi ha.
2: La pájara.
3: O sigui, que no n'hi ha. Perquè diuen que és molt difícil d'això perquè té moltes malalties. I com que no deixen posar cap producte...
4: Jo a casa en tinc 40 plantes del terrat.
1: Un dia menjarem maduixes a casa teva. Gràcies, Joan. Gràcies, Carles. Gràcies, Xavier.
3: Adéu-siau.
1: Tornem-ho a les 9.
0: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats Comissions Obreres UGT, CGT i AC i el sindicat de Llogaterres han convocat una vaga general per l'habitatge per l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. La seva mort ha intensificat les protestes i centenars de persones s'han sumat també a l'acampada de la Puerta del Sol per homenatjar-la. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A l'R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb alguns retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. La portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez, ha justificat avui a la xarxa el malestar entre els usuaris i ha reclamat una bona gestió de les incidències que inclogui precisament una bona comunicació amb els afectats.
6: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
5: Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana en funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I pel que fa a la resta d'afectacions en mobilitat, un accident a l'LP 2015 a Belianes obliga a circular per pas alternatiu. A banda, encara ara hi ha afectacions per les pluges dels darrers dies a la GI-682 a Tossa, a la C-1415 a Argentona i també a la C-352 a Franqueses del Vallès.
0: Notícies en xarxa.
7: Ràdio Arenys.
8: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio. Sempre a la ràdio. Algú va dir... Mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Bueno, ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat. Tu nombre me sabe a hierba. Que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa, també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sí, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot, i sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament i que, a més, és un programa que costa pocs diners de fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles.

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur, de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, una petita flor que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Utxa para los amigos, es deia. I a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodrilo Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus, famosos, que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, la petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán.

I algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Diu el correu: buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada, sobre las 5, cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor: tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys. I va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia. Però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguir la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí. En fi.
1: De los hombres, mi cariño.
0: En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les cinc cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó, també. El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira de Nicola Di Bari, que ara té 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant de Los Blancos.

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor.

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Bueno, però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock, sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Hot Love. Aquest era un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Adibau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa, que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu, en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. O sigui, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? O sigui, era molt famosa i anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre els lents sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballaven aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango?

Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu? I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star, a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem, aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synth Pop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor Més Un. Mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, la teva botiga Condor a la Riera Bisbevol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats en mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 2:15 a 2:15 i de 4:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
0: Ràdio Arenys, la primera en informació.
2: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no es resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la amb polítiques realistes. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBVA al Palau Pedralbes.
5: Podria per això que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada a la Puerta del Sol i arriba en plena convocatòria de la vaga general de l'habitatge l'11 de novembre, impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT i AC i el Sindicat de Llogateres, a les portes també de la campanya electoral. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc del carrer Llenguadoc 74, Sant Andreu, després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. L'operació es farà a través del nou fons d'emergència habitacional dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga de contractes del lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. Tot plegat mentre l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I, de fet, la recerca del menor desaparegut a Granollers el diumenge passat enmig d'aquest episodi de pluges torrencials s'ha ampliat als termes municipals de la Roca i Parets del Vallès. Així ho ha detallat avui la cap de l'operatiu dels bombers, la Montse Díaz, que ha explicat que la recerca s'està fent de manera més tecnificada amb drons i unitats canines i també subaquàtiques. Ahir a la tarda el radi de recerca ja es va ampliar fins a Canovelles i Llerona, Vall d'Orriolf i també els municipis de Montornès i Montmeló. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Policia,

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I llàstima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale,
2: no?
1: Així
2: perquè,
1: sí.
2: O sorpresa, el tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor de En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren, ai, es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues, vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem, Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora,
2: bueno,
0: ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí, i que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen, pues, necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prou diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mm-hmm. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: Imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats.

0: una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa i molt.
1: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començàvem parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
0: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nil Sant Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana. Nil Sant Martí, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
1: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé. Fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
2: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política. Perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya, o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura d'ADIF i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del Dynamo d'Andalusia.
1: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, amb majúscules, no?
2: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya, només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida, però també de catarsi perquè, cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal d'ADIF, que és molt poc d'intern, la majoria majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que Adif sapigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs.

0: com és el de l'R1 a la Generalitat, i hem de veure doncs, que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no? No sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
1: De fet, Toni, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
0: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys, a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més, ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable, si poso d'exemple, sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin doncs, plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
1: I tot i així continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
0: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a un milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat. Clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
1: Tu, de fet, parles d'algunes comarques com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació per un territori pot tenir per un territori, perdona, tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i en concret al tren?
0: És essencial i va lligat, perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones, i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball, que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no? era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona, doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, i si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
1: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació en la que ens trobem constantment ara.
0: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte per entendre'ns anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, tant si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat al servei és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar. I aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs, tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
1: Al final, tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
0: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots, perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prémer l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
1: Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
0: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat. Doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que quan poden es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no?, en el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també, també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
1: Aquesta any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
0: Aquí hi ha molt de debat, eh? Perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen, no? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar i, de fet, es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
1: Mm-hmm. Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
0: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, bueno, no sabem mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de, sí que es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament. Els trens tenen una llargada, una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura, sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol, i per tant no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist d'aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenia en alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri de qui penja DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment en un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
1: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir en via mort Horta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sanmartí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sanmartí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin ha subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
1: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada, i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
4: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
1: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
4: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci, doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una ciutat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar. Però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant. O si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
1: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula, Núria. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena, una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò que tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit i una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i ho fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes, que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lídia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades, l'última relativament es va estrenar relativament fa poc, i a més a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lídia Poët, precisament. Uh-huh. I suposo que si va estudiar dret, Maria, no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i, per tant, tothom pensava que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret, a la Universitat de Torí, i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en Dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí, i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra, i així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar al Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom, i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats, i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir, perquè, i això es llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia, i el cas es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Lídia Poët no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que, segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poët davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit, i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar amb un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poët, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos, iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poët?
1: Ella bé, sempre va defensar les dones i els seus drets, i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació, i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
0: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ell el 1919 va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poët es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys. Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
0: I tant, Lídia Poët és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta setmana volem dedicar al Laic al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. De tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixampla la vida. I com bé dius, doncs, comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint i amb aquest projecte de llegir eixampla la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
0: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana, Paper d'Estrassa, neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen 1.000 llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs, quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, què millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
0: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda, que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
0: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet i, de fet, sí. Tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no?, la il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
2: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no? Que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa anar a la portada del llibre, i evidentment doncs l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
0: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge Verkami, allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures, per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, a tafanejar una mica, però Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on tu aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
2: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els altres s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint doncs, algunes escriptores més.
0: De fet, és una mica marca de la casa, de vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
2: Sí, de fet, un dels pals de paller de vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito També, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer, de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
0: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
2: sí,
0: suposo que és molt bona notícia.
2: Com,
0: per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
2: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no? Que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
0: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no? Que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
2: sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Uau, sí.
0: Per què?
2: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
0: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
2: Gràcies, Laura.
0: Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
2: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina perquè, a més, Laura, és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No? És que és desbordant imaginar-ho i ara que tu m'ho dius encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal, així que he descobert que té més punts a favor que en contra. I això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de vida entre llibres.
0: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
2: Una abraçada i mil gràcies.
0: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, la teva botiga Còndor a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 2:15 a 2:15 i de 4:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
3: Ràdio Arenys.

0: l'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dijous 8 d'octubre i és moment de començar aquest informatiu migdia. Com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui tornem a parlar del temps perquè les alertes per pluja rebaixen la intensitat respecte als últims episodis, tot i que es manté el litoral amb alerta. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. Al Maresme podrien caure 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a partir d'aquest migdia. Per això avui ens fixem amb els serveis municipals d'Arenys de Mar, que aquests dies estan treballant intensament per reduir els riscos al municipi derivat dels ruixats.
1: Una de les principals afectacions, precisament derivada des de la pluja, són en el subministrament elèctric.
2: Ahir a Catalunya hi havia 2.400 persones abonades sense corrent repartides a l'àrea metropolitana de Barcelona. Davant d'aquestes situacions, l'Oficina d'Atenció al Consumidor recorda que es pot reclamar compensacions econòmiques a la companyia.
1: Més enllà del temporal, parlarem sobre les propostes que presenta el nou Pla Local de Joventut.
2: Entre elles hi hauria el nou concurs de talent, cinema a la fresca, l'skatepark o entrades pel teatre principal.
1: Per altra banda, arriba el mes de la gent gran, que donarà el tret de sortida el 20 d'octubre i s'allargarà fins al 23 de desembre.
2: Entre les activitats hi ha propostes gastronòmiques, una sortida a Olot, xerrades o també concerts. Algunes de les iniciatives necessiten tiquets que es podran recollir a partir del pròxim dimarts a la regidoria de la gent gran situada al Calissall.
1: Finalment parlarem de l'agenda dels pròxims dies. Entre elles destaquen les propostes dels Amics del Retaule per les Jornades de Patrimoni Europeu.
2: Oferiran visites al Retaule Pau Costa entre demà i dissabte i també han organitzat una conferència pel cap de setmana amb l'historiador aranyenc Francesc Forn.
1: Com sempre, acabarem aquest informatiu amb els esports. Avui sobre el reconeixement de l'Ajuntament d'Arenys de Mar a 5 esportistes de la vila.
0: L'informatiu migdia.
1: Us ho dèiem en titulars, les alertes per pluja rebaixen la intensitat respecte als últims episodis, tot i que es manté litoral amb avís per ruixats. Al Maresme podrien caure 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a partir d'aquest migdia.
2: Els serveis meteorològics de Catalunya han pintat de color taronja les comarques del litoral i prelitoral barcelonès i nord per fer front al que passaria a partir d'aquest migdia. El grau de perill és de 3-6 i es preveu que els xàfecs siguin localment intensos, arribant fins als 20 litres en mitja hora. Aquest avís, tot i ser destacat, no presenta el grau d'intensitat ni la virulència dels ruixats que s'han patit els darrers 7 dies. Unes pluges que han afectat greument a nombroses zones de Catalunya, passant per Xerta, el Baix Ebre, Granollers, el Vallès Oriental o Llançà a l'Empordà. En el cas del Maresme, el registre més fort se'l va emportar a Vilassar de Mar, on hi van caure 342,5 mil·lilitres, però les conseqüències més greus han estat a Tordera, amb una mort i Pineda de Mar amb la desaparició d'una persona.
1: En el cas d'Arenys de Mar, les pluges han estat importants, però no han causat cap incidència greu. Per això, en aquest informatiu, avui ens fixem en la feina dels serveis municipals d'Arenys de Mar, que aquests dies estan treballant intensament per reduir riscos al nostre municipi.
2: La clau és mantenir netes les zones per on circula l'aigua per evitar que s'aturi el clavegueram i les desembocadures de la riera. Per fer-ho, és clau també netejar constantment els rials i els embornals, una tasca que assumeixen des de la brigada municipal i que aquests dies han intensificat a causa dels temporals. Ho explica el coordinador de l'àrea, Òscar Romero.
3: Recollir fulles, sobretot ara el que és tardor o hivern, neteja d'embornals, o sigui, aixequem el que són les reixes i traiem les fulles de dins, la sorra, val? El que és temes rials, anem passant amb la màquina, anem traient sorra, anem intentant traient canyes, però n'hi ha moltes i és molt difícil moltes vegades. Després sí que una vegada que han passat les pluges i ha caigut tot, el que hem de fer és tornar a fer-ho. O sigui, ahir vam estar netejant embornals d'aquí del carrer Hospital, carrer Margarites, vam treure tres saques de sorra, avui estem netejant el rial de Vall de Maria.
2: A més, Romero apunta que les eines de la brigada són limitades i que, per tant, reben el suport d'una empresa amb maquinària suficient per ampliar els nivells de neteja, com és el cas, sobretot, dels calaixos al Vareu.
3: El problema dels calaixos d'allà de la zona del Bareu és que nosaltres no tenim maquinària per poder-ho treure. Llavors, Aritzinera sí que ens ho fa. Abans de començar les escoles, a principis de setembre, ja es va fer un buidatge complet dels dos calaixos de la part aquella d'allà dalt. Però, clar, amb tot el que ha plogut, o sigui, ara tornen a estar plens de sorra. I ara, en principi, aquesta setmana que ve, va cap allà una altra vegada a buidar-los. Sí que és cert que una vegada que han passat les pluges, bueno, els esforços es tripliquen, perquè, clar, s'ha d'intentar deixar tot net per, si torna a ploure, que l'aigua pugui baixar.
2: La tempesta del passat cap de setmana va deixar a Arenys de Mar 166,4 litres per metre quadrat. Entre les incidències més destacades hi va haver el desallotjament d'una família, la caiguda de diversos arbres, sobretot d'un gran pi al pati de l'escola Joan Maragall, i l'aparició d'una esquerda al mur del pàrquing residencial d'Estela Maris amb els pisos de Jaume Balmes.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: Una de les principals afectacions derivades de les pluges són en el subministrament elèctric. Ahir Protecció Civil encara va notificar un total de 2.400 persones abonades sense corrent repartides a l'àrea metropolitana de Barcelona. Davant d'aquestes situacions i per prevenció, l'Oficina d'Atenció al Consumidor d'Arenys de Mar recorda que es pot reclamar compensacions econòmiques a la companyia.
2: Els talls de llum de més de 3 minuts es tenen en compte a l'hora de calcular si s'han superat els límits establerts per la normativa. Quan aquests límits es superen, el consumidor, per tant, té dret a una compensació econòmic. El límit varia segons la zona on es viu i la compensació es fa amb un descompte a la factura de fins al 10% de l'import anual. Oriol Contreras, portaveu de l'Oficina del Consumidor, reconeix que és molt difícil, això sí, que la companyia compensi econòmicament, per això recomana disposar d'una assegurança de la llar.
4: El que s'ha de tenir és una bona assegurança. O sigui, quan fem una assegurança, nosaltres sempre contrastem assegurances entre una companyia i l'altra pel preu. I no és pel preu, sinó pel contingut d'aquella assegurança. I quan parlem de danys elèctrics, és fonamental tenir aquesta cobertura. Danys elèctrics. Mira, l'asseguradora ja serà encarregada després de reclamar el responsable. El primer, més proper, més fàcil, que t'enviarà un pèrit i que amb tota seguretat t'indemnitzarà si es pot demostrar que aquell aparell, no? Doncs s'ha espatllat per aquesta pujada o baixada de tensió, o aquests productes alimentaris a la nevera que se'ns han fet malbé, tot això és molt més fàcil si tens una pòlissa d'assegurança.
2: Per poder reclamar aquests danys, sobretot en electrodomèstics, és important guardar tota la documentació que permeti acreditar-los, com factures, fotografies, certificats o també informes tècnics. Contreras recomana fer aquesta reclamació com més aviat millor i sempre dins els 7 dies posteriors al tall.
4: La recomanació inicial sempre és màxima documentació de tots els danys soferts, factures, tiquets, pressupostos de reparació, reclamacions formals a les companyies, sigui per telèfon a canvi d'un número de sinistre, sigui per correu electrònic, i després comunicar-ho tot, doncs, també a la nostra asseguradora dintre els primers 7 dies, si és que la companyia no diu una altra cosa. Mínim són aquests 7 dies.
2: Pel que fa als danys, quan aquests siguin conseqüència d'un risc extraordinari que pot correspondre, en aquest cas, la intervenció al Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això és important comunicar el sinistre a l'asseguradora i conservar la documentació.
1: Un nou concurs de talent cinema a la fresca, l'Skate Park, o entrades pel teatre principal són algunes de les propostes que contempla el Pla Local de Joventut. El nou document preveu treballar conjuntament amb la resta de regidories per donar resposta a les necessitats del col·lectiu.

0: entrades pels espectacles al Teatre Principal. Ho explica la tècnica del projecte Escolta, Laia Prats.
1: Però no que sigui un concurs, sinó que sigui més participatiu. Li han posat escena jove en aquest sentit i ens volem vincular tant amb l'Escola de Música com el Teatre Seràfics perquè sigui una mostra de totes les activitats culturals que tenim en el municipi i de tots els grups que fan art en el municipi. I també hi ha tot el tema de fer accessible la cultura als joves. En el Teatre Principal, per exemple, hem decidit fer una nova iniciativa en la qual es compraran diferents entrades i es sortejaran o donaran a joves que tinguin ganes.
0: També s'ha demanat apostar per la construcció de l'skatepark, proposta guanyadora dels pressupostos participatius, tornar a portar el cinema a la fresca a la platja, obrir els patis de les escoles i promoure polítiques d'accés a l'habitatge. Un seguit de propostes que requereixen d'un pressupost que actualment l'àrea no disposa. Per poder-les tirar endavant, el document preveu treballar de forma transversal amb la resta de les regidories existents a l'Ajuntament.
1: A poc a poc anar posant cosetes que veiem essencials i necessàries i que fins i tot no només repercuteixen als joves, és a dir, anar al cinema a la fresca no només aniran els joves. Segur que hi van infants, segur que hi va gent gran, segur que hi van famílies i creiem que això és també important. I per tant també és el que us dic, no? Vincular totes les regidories per tant que no només joventut ens ho emportem nosaltres. Joventut també és habitatge, joventut també és salut i que tots els joves al final també necessiten de totes les altres àrees per poder créixer personalment.
0: En definitiva, el Pla Local Jove s'ha dividit en quatre eixos on s'inclouen les propostes esmentades: transversalitat, emancipació, benestar i salut i participació social. El document s'ha fet a través de més de 670 enquestes, entrevistes, grups de treball i també reunions amb associacions del municipi. El principal límit que s'han trobat, com dèiem, és la dotació econòmica de la regidoria.
1: La regidoria d'Infància i Joventut és una regidoria molt àmplia perquè, a part de nosaltres, només estem avaluant de 12 a 35 anys, però, clar, els infants comencen des del zero, des de que neixen, no? Llavors, aquesta regidoria, o sigui, quan enjuntem aquestes dues regidories juntes, no tenen ni un 1% de tot el pressupost municipal. És molt poc el que es destina a joventut. I després, quan fas encara més aquest anàlisi, et dones compte que Barraques ja s'emporta un 90% quasi de tot el que es destina a joventut. Per tant, les polítiques de joventut queden realment en un baix terme.
0: El nou programa marcarà les polítiques de joventut els pròxims 4 anys i es va aprovar el passat ple de setembre amb els vots favorables de tota l'oposició.
2: I abans de passar a publicitat, us expliquem que arriba el mes de la gent gran amb propostes gastronòmiques, una sortida a Olot, xerrades o actes musicals i cultura. Aquestes, com dèiem, són algunes de les activitats per la gent gran que donarà el tret de sortida el 20 d'octubre i s'allargarà fins al 23 de desembre.
0: El mes de la gent gran s'allarga, en aquest cas, 2 mesos amb activitats com dinars i berenars populars, balls en línia, projeccions cinematogràfiques, una quina o jocs populars. La tècnica de gent gran Irene Velasco afirma que s'ha apostat per una programació similar a l'any passat que potencia aquelles propostes que van tenir més èxit. L'objectiu és clar, promoure la socialització del col·lectiu.
3: Programem diverses activitats per promoure la relació i la sociabilització de les persones grans, doncs en diferents activitats, hi ha sortides, xerrades, activitats musicals i esmorzars per la gent gran. Sí, la idea és aquesta, de repetir les activitats que realment assisteix més gent i realment agraden moltíssim. És un punt de trobada.
0: Algunes activitats necessiten adquirir un tiquet al preu d'un euro. Es tracta del ball en línia i l'esmorzar, el berenar popular, el concurs de panellets, l'actuació de veneres, també el dinar solidari de la Marató i, finalment, la quina. La sortida a Olot té un preu de 10 euros. Tothom qui vulgui el tiquet els pot començar a recollir a partir del pròxim 13 d'octubre.
3: El primer dia sí que és veritat que hi ha molta gent que havia de buscar els tiquets, tot i així hi ha espai per molta gent i no cal que sigui tothom que vingui el mateix dia. O sigui, els donem, començarem a donar-los el dimarts i podem estar tota la setmana donant tiquets. En la mesura del possible sí que s'han de venir a buscar per el més aviat possible, però que poden durant tota la setmana venir a recollir el tiquet.
0: A més, l'Escola de Música s'afegeix al mes de la gent gran amb dues propostes, una actuació amb la banda de l'Escola de Música i la representació del conte de Nadal. També aquest any s'inclouen 4 xerrades que s'organitzen conjuntament amb la Regidoria de Sanitat impartides per l'equip de professionals del CAP. Es parlarà sobre l'insomni, la diabetis o el projecte És Nadal a casa hi ha un

0: una cadira buida.
1: Ràdio Arenys, notícies.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Famílies d'Arenys i del Maresme, aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Què les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre, al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666-424-945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
1: Ràdio Arenys. Notícies.
0: Els amics del retaule se sumen a les jornades de patrimoni europees. Oferiran visites al retaule de Pau Costa entre demà i dissabte i també han organitzat una xerrada amb l'historiador arenyenc Francesc Forn al cap de setmana.
7: L'entitat amplia les visites guiades del retaule barroc de l'Església Santa Maria i n'oferiran dues demà a les 11 i a les 5 de la tarda i després mantenen la cita habitual del dissabte al matí. Montserrat Fonoll, que és membre de l'associació, assegura que hi ha molta gent d'Arenys que no coneix l'existència d'una peça que considera única a Catalunya.
8: En principi, el que haig de dir és que nosaltres fa molt de temps que, des de que som amics del retaule, que sempre ens hem adherit a les jornades europees de patrimoni. Sempre hem fet alguna cosa, les visites extres, i després també doncs, alguna activitat. El retaule és un dels millors retaules barrocs que hi ha en aquests moments a Catalunya. Hi ha el de Cadaqués, que és la rèplica en petit del nostre, i després el del Miracle. El nostre és preciós, és un barroc pur, molt contingut.
7: També l'entitat de caràcter religiós ofereix una conferència que porta per títol Vestir i destruir retaules al retaule major de Santa Maria d'Arenys en temps de guerra 1712 i 1936. Serà aquest dissabte a les 6 a la mateixa església i anirà a càrrec de l'historiador i professor Francesc Forn.
8: Pensat en la guerra civil i la guerra... És a dir, és una cosa que és molt nova, un aspecte de com pot ser que en un moment com era el 1700, que era en una època dolentíssima de la guerra de successió a nivell econòmic, es va poder fer un retaule com aquest, que és una meravella i que són molts diners. Llavors, en Francesc, com a bon historiador, ens farà un plantejament comparatiu que creiem que serà una cosa molt interessant.
7: Les activitats que proposen els amics del retaule són de caràcter gratuït i no necessiten inscripció prèvia.
0: I també en l'agenda cultural de demà, l'escriptora maresmenc Pompili Massa presenta el llibre Danses Sagrades, Arenys de Mar.
7: Es tracta d'un recull de danses de tradició catalana vinculades a la religió i a les antigues creences màgiques. Pompili Massa fa un recorregut per diferents tipus de dansa vinculades a rituals i creences sagrades a Catalunya. Ha explicat també a Ràdio Arenys que es tracta de balls que tenen un contacte amb allò més sagrat, sigui a través de l'agraïment, la petició o el recordatori.
9: Les danses sagrades, en principi, es poden definir com aquelles que intenten posar-nos en contacte amb el sagrat. No vol dir que hàgim de tenir un èxtasi, simplement un contacte. I aquest contacte pot ser molt divers, des d'un agraïment, una petició, un recordatori d'un sant. Tot això són danses sagrades, perquè aquí no només hi ha les danses religioses, sinó també les danses de tipus màgic, és a dir, aquell tipus de creències que abans de la religió catòlica.
7: L'autor afirma que quan es parla de les danses sagrades s'acostuma a relacionar amb manifestacions d'algunes tribus, com per exemple dansa de la pluja dels Cherokees d'Amèrica. Per això, però segons diu l'autor, n'hi ha moltes manifestacions també dins la cultura catalana. Un exemple en serien el ball de toros i cavallets que es pot veure durant la Patum de Berga.
9: El ball de toros i cavallets de la Patum de Berga tu el pots mirar com un ball, no? un salt de cavallets, val? Però en el moment en què et fixes quin simbolisme té o què té que hi ha al darrere, el que te n'adones és que és una dansa d'agraïment a Déu o d'agraïment al sagrat. És un ball aparegut després de la batalla de Lepant, en el qual doncs, Déu es va posar al costat dels cristians i va derrotar els infidels.
7: En el llibre també hi ha mencions d'algunes danses pavordes i d'altres de caire més festiu, com la dansa d'Arenys. La cita, com dèiem, aquest divendres a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca.
0: I abans de passar als esports, un últim apunt d'agenda d'actes per avui. La biblioteca ha programat una nova sessió de l'Hora del Conte que anirà a càrrec del sommelier arenyenc. Arnau Berenger explicarà la història, la petita Satxa, i la cita és a les 6 de la tarda a la sala d'actes de l'equipament cultural. És una activitat recomanada per infants a partir dels 4 anys.
10: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
11: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
12: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
11: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
12: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
11: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha fet un homenatge particular a 5 esportistes de la vila que han aconseguit mèrits esportius destacables. Doncs, Oriol Leo, bon dia, disculpa.
13: Bon dia, Núria. Els homenatjats han estat Jordi Muñiz, que ha quedat segon d'Espanya en boga i platja, Tiago Oliveres, tercer d'Espanya en patinatge, Lucas Garrido, tercer d'Europa en vela Optimist, Ona Forés, primera d'Espanya en gimnàstica artística, i Arlet Valero, màxima anotadora de la selecció catalana al Campionat d'Espanya de bàsquet. Els podem escoltar valorant l'acte d'homenatge.
14: Moltes gràcies a l'Ajuntament per aquest reconeixement als esportistes i que també donin el reconeixement de l'esforç que té arribar fins aquí. Sí, serveix per això, per donar reconeixement i per donar la vista a l'esforç que fan aquests esportistes.
15: Sí, jo crec que està molt bé per la gent que ha guanyat alguna cosa important.
16: Pues bé, venia bastant nerviós perquè no sabia què em preguntarien, però ha sigut dinàmic i ha estat xulo.
17: Jo també m'he adonat que hi havia diferent gent que no coneixia que ha aconseguit bons llocs i moltes coses que poca gent ha aconseguit.
18: M'ha agradat perquè la gent sàpigués el que he fet per Arenys i és això. Bueno, ara mateix, com hem fet això, pues sí, si no, potser no hagués estat tan visible.
19: M'ha semblat molt bé i m'ha agradat molt que m'hagués pogut fer.
13: Per la seva part, el regidor d'Esports, Pau Moret, remarca que aquest homenatge s'afegeix al que ja es farà a la nit de l'esport, però s'ha volgut fer un reconeixement a nois i noies que han aconseguit èxits estatals i internacionals.
20: Ja ens reservem la nit de l'esport perquè tothom tingui el seu moment de reconeixement, i aquí doncs el que busquem és que aquells que ja superen un determinat nivell, doncs que ja queden campions d'Espanya, campions d'Europa, etc., i a nivell internacional doncs sí que ens agrada fer un petit reconeixement. Ja veu que és una coseta molt senzilla, és una més, és un afegir. La nit de l'esport ells també estaran convidats, evidentment. Allà doncs ja sabeu el format que hem fet els últims anys, ja veurem vídeos seus, ja veurem algunes fotos, i tornaran a tenir el seu reconeixement com tots els esportistes, però a més doncs aquests tenen doncs un afegit d'aquest petit homenatge que els hi fem aquí.
13: L'acte el va tancar l'alcalde Estanis Forç, destacant el mèrit dels esportistes i oferint-los un agraïment per portar el nom d'Arenys arreu.
21: En un moment es diu el títol que teniu, però arribar fins aquí doncs és molt esforç, moltes hores de no dormir, molt esforç dels vostres pares, d'acompanyar-vos, dels avis i de tothom, dels clubs, i això s'ha de reconèixer, en un poble on tenim les instal·lacions que tenim, que deuen estar bé, però que podrien estar millor. Gràcies per portar el nom d'Arenys on el porteu. Gràcies pel vostre esforç, perquè aquesta disciplina que teniu avui en dia, si la sabeu mantenir al llarg de la vostra vida, doncs arribareu molt lluny.
13: A tots ells se'ls ha regalat una placa commemorativa, i han acabat l'acte i, preses les fotografies de rigor, van poder gaudir d'un petit berenar.
10: Taller Maresma Auto t'ha ofert els esports. Maresma Auto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: Com sempre, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica del temps de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
22: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà, i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat, aquí fins i tot amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí aquest informatiu de dijous 8 d'octubre. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us han parlat, l'Oriol Leo, la Gemma Roig i jo mateixa, la Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
23: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Ballester, situada a la Riera del Parafita, número 109. Avui dijous s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, els envasos lleugers i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui al carrer de les Escolàpies estarà tallat el trànsit fins a les 6 de la tarda. Pel que fa demà, el Rial de Sa Clavella estarà tallat de 9:30 del matí a 11:30 del matí. I a la línia R1 de Rodalies, els trens circulen amb demores que superen els 25 minuts de mitjana en el tram comprès entre les estacions de Mataró i Maçanet-Massanes, a causa d'una incidència per causes operatives.
24: Segueix-nos a les xarxes socials.
25: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
10: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Radio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
24: Segueix-nos a les xarxes socials.
25: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
1: Bon dia i bon dijous, 8 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 8 d'octubre, amb la mirada posada ja al cap de setmana, avui tindrem bàsquet, en la prèvia de l'Espart Girona i del Cadí la Seu, que juguen avui la segona jornada de Lliga Femenina, amb vol, perquè torna a la Champions. També avui al Palau Blaugrana, amb el Barça rebent el Dinamo de Bucarest, refent-se ja de victòria de la derrota dura de fa just una setmana contra el Vespre amb el Mundial de Clubs a la final, i també waterpolo, perquè ahir el campió de la Champions, el Barceloneta, va començar amb victòria treballada, patida, això sí, contra el Novi Beograd Serbi, 15-12. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport a casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, aquest cap de setmana torna a la Lliga, la primera masculina.
1: Obre la 8a jornada aquest divendres el partit de l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga amb l'objectiu de recuperar sensacions després de la dolorosa derrota contra l'Elx d'abans de l'aturada. Manolo González, que compareix aquest migdia a la prèvia, podria recuperar el capità Javi Puado després de 10 mesos de baixa per lesió.
0: Dissabte jugarà el Barça, que a poc va recuperant també els 17 internacionals que han anat aquestes setmanes amb les seves seleccions.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia i també amb Rafinha, que se'n recuperen de lesions lleus. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe al Camp Nou.
0: Per cert, el club blaugrana que demà homenatjarà Pedro Rodríguez.
1: L'extrem canari va anunciar ahir la seva retirada als 39 anys. Pedro va debutar al Barça l'any 2008 amb Guardiola a la banqueta i es va acabar convertint en una peça clau d'aquell equip. Amb el club blaugrana va guanyar 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 3 Supercopes d'Europa i 4 Espanyoles, a més de 2 Mundials de Clubs. Al seu palmarès també hi ha una Premier, una Europa League amb el Chelsea i un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola. Després de passar també per la Roma i el Lazio, Pedro s'acomiadarà del futbol professional demà al matí en un acte al Camp Nou.
0: El seguirem i l'explicarem. Déu-n'hi-do, el palmarès de Pedro Rodríguez, que s'acomiada, com dèiem, del futbol als 39 anys. I encara en futbol ja tenim els horaris oficials de la primera ronda de la Copa del Rei, amb en principi 8 equips catalans.
1: Dimarts 27 d'octubre jugaran 6 dels catalans. A les 6 de la tarda, el Girona visitarà el camp del Cuarte de la Tercera Federació. Una hora més tard, a les 7, l'Espanyol jugarà al camp del Sestao River, l'emblemàtic estadi de les Llanes, mentre que l'Europa jugarà també a l'Aragó contra el Calamotxa. A 8:15 tindrem el duel català entre Manresa i Sant Andreu. Dimecres 28 d'octubre, a les 7, el Sabadell jugarà al camp de l'Utebo, també aragonès, i el Reus Redís en rebrà el Baracaldo. Finalment, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre en cas de certificar la classificació.
0: Els Potalova, recordem que tenen un 1-5 favorable en l'eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa i miraran de rematar la feina aquest diumenge al Sagnia. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits de 2 equips catalans.
1: L'Espart Girona buscarà la primera victòria del curs amb la visita d'un dels candidats al títol, el Palma, a Fontejau, a partir de les 8 del vespre. Una hora més tard, el Cadí La Seu també s'estrenarà a casa, en aquest cas contra el Leganés. Ahir la penya es va estrenar a la Lliga Femenina Challenge amb una clara victòria contra el filial del València, 101-71.
0: En un partit que no es va poder jugar el cap de setmana pels aiguats. I en categoria masculina, també en bàsquet, també ahir, el Kitchener Manresa va continuar amb la bona setmana per als equips catalans, de moment, en competició europea.
1: Després de les victòries del Girona i de la penya de dimarts, ahir el conjunt manresà va sumar el primer triomf del curs, en aquest cas en la segona jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el Nou Congost contra el Ratio Farmulm per acabar guanyant 101-89 abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez.
0: En handbol, el Barça reprèn avui la Champions masculina.
1: Els blaugranes se'n reben aquest vespre al Palau el Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. L'equip de Carlos Ortega buscarà un nou triomf a la màxima competició europea per deixar enrere la dura desfeta de fa 7 dies a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém. El partit començarà a 9:15 del vespre.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'estrena amb una treballada victòria ahir a la Champions masculina.
1: Els mariners, que defensen el títol, no van tenir un bon inici en el primer partit contra el Novi Beograd, serbi, però van reaccionar a temps per acabar guanyant 15-12. L'equip de Fran Fernández és el líder del grup C, després que l'altre partit del grup entre dos equips croats se l'endués el Jandra Split, que va guanyar a la tanda de penals a l'Ados.
0: I també en waterpolo, un parell de resultats d'ahir a la quarta jornada de la Divisió Nord femenina.
1: Victòries clares del Terrassa, 7-17 a la piscina de l'Horta, i del Catalunya, 15-8 contra el Sant Andreu.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina tanca la fase de grups del Mundial d'Asunción al Paraguai amb una nova golejada.
1: El combinat estatal amb 7 catalanes ha superat Suïssa per 0-6 aquesta matinada. Espanya espera rival per als quarts de final, que sortirà del duel entre Portugal i Colòmbia, que es juga avui. D'altra banda, en hoquei línia, la selecció espanyola femenina, també amb 7 catalanes, va golejar el Brasil per un contundent 0-19 i ja és a semifinals. També jugarà a les semifinals l'equip júnior masculí espanyol, que va superar per 2-0 a Colòmbia.
0: I més enllà del Mundial, també en hoquei patins, tanquem amb això, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana Masculina.
1: Un partit pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups amb quatre partits que han de definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre la final a 4 a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana Femenina ahir es va completar la fase de grups amb una intrascendent Palau 5 Mataró 1. Les vallesanes ja estaven classificades per a la final a 4, que es juga aquest cap de setmana al pavelló de Bigues i Riells. Precisament al Palau s'enfrontarà a semifinals el conjunt anfitrió, mentre que l'altre semi es veuran les cares, el Cerdanyola i el Voltregà.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Des de 9:15 del matí es podrà seguir en directe la Radical Swim 2026, la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell, amb les seves 3 distàncies, 2, 3,5 i 7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Santboiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francès Madrileny a les 4. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació masculina, amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: I diumenge, més futbol i també hoquei patins.
1: A la 1 del migdia, a la xarxa Més, es retransmetrà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins des del pavelló municipal de Can Vedell a Bigues i Riells. I a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona Federació Masculina de Futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, el municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Dijous 8 d'octubre, 9 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a la primera divisió masculina després de més de 20 dies d'aturada pels partits de seleccions. A Can Barça ja van tornant esglaonadament els 17 internacionals. Els últims van fer-ho avui mateix els que van jugar dimarts, els 6 de la selecció espanyola, a més del porter croat Livakovic i l'anglès Gordon. Veurem si pot estar disponible per aquest dissabte tant Rafinha com el porter Joan Garcia, que ja no va anar amb la selecció espanyola. El Barça jugarà dissabte al Camp Nou contra el Getafe, en una vuitena jornada que obre demà el partit de l'Espanyol, a la Rosaleda, al camp del Màlaga. En una estona, de fet, encara està parlant a la prèvia Manolo González. En una estona escoltem el més destacat, però que aquestes setmanes d'aturada han servit també per reforçar com a mínim públicament la seva figura, tant des de la plantilla com des del club. En una entrevista al diari Esport publicada avui, el director esportiu Monchi va assegurar que no s'ha plantejat la seva destitució i que no té cap ultimàtum pel partit d'aquest divendres.
1: Yo creo que adelantarnos a los tiempos no tiene ningún sentido. Ya lo he dicho en otras entrevistas a día de hoy. Lo único que me preocupa es estar cerca del cuerpo técnico, de los jugadores, e intentar transmitirle tranquilidad, confianza y, evidentemente, buscar soluciones. Porque cuando las cosas no salen hay que cambiar algunas cosas y yo creo que todos son conscientes, los jugadores y el cuerpo técnico. Manolo González, desde que yo llegué aquí, la primera noche que me senté con él, le transmití una confianza total en que quería que fuera el entrenador del proyecto que me habían dado la posibilidad de encabezar. No? I no ha canviat absolutament res.
0: I això ha hagut de respondre avui Manolo González sobre la pressió que sent i la confiança del club.
2: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí. No t'he d'enganyar. No, et dic, clar, potser el tram de la primera volta l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona. Crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït i li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
0: Un Manolo González que insistia en això, sobre el seu futur.
2: Que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. També sé que el que et dic, que des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber conviure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: Demà escoltarem el més destacat d'aquesta roda de premsa prèvia de Manolo González, més enllà d'això, sobre el partit, aquest Màlaga-Espanyol, demà a les 9, dissabte a 6:45, com dèiem, a jugarà el Barça-Getafe. I a la segona masculina, obre de jornada dissabte, a 4:15, al partit del Sabadell a Ceuta. El tècnic del conjunt arlequinat Ferran Costa ha comparegut aquest matí a la roda de premsa prèvia i ha tornat a fer una crida per mantenir els peus a terra, malgrat el gran inici del seu equip.
3: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret. Sabem que tenim ara dues sortides fora de casa, començant per la de Ceuta, que és un partit molt demandant i que hem de fer les coses molt bé perquè davant tenim un gran rival.
0: A banda de la logística del viatge, avui viatja el Sabadell cap a Xerès, on farà nit i jugarà, com dèiem, dissabte a Ceuta. També el Sabadell ha de solucionar un altre contratemps que ha tingut amb un virus que ha afectat diversos jugadors, tal com ha explicat avui també Ferran Costa. Aquest Ceuta-Sabadell, ja ho direm, dissabte a 4:15 de la tarda, el Girona tancarà la jornada dilluns 12 d'octubre a Tenerife, a les 9 del vespre, hora catalana. I més futbol, ja té hora i dia el partit de tornada a l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei del Prat, que no va poder jugar diumenge passat pel temporal. Aquest mateix diumenge a la tarda, que ve, els Potolà rebran el Sagní, el Sant Rafel d'Ibiza, amb un considerable avantatge de l'anada. Recordem que va guanyar 1-5. En cas de certificar la classificació, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao a la primera ronda de Copa el dijous 29 d'octubre, a les 9 de la nit. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
4: L'Associació Esportiva de Prat ja sap quan podrà viure una de les nits més especials de la seva història. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha fet oficial aquest dimecres els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei i ha fixat el dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre com el moment en què l'Atlètic Club visitarà el camp del vencedor de l'enfrontament entre l'Associació Esportiva de Prat i el Sant Rafel. Ara bé, perquè el cartell sigui definitivament Prat Atlètic, l'equip potolava encara haurà de completar la feina davant el conjunt eivissenc i ho farà amb una renda que convida l'optimisme favoritisme. El Prat es va imposar, recordem, per 1-5 en el partit d'anada, un resultat que el deixa amb un peu i mig en aquesta primera ronda de la Copa. Si es confirma la classificació, el conjunt pretenc tindrà davant seu un dels grans noms del futbol estatal, el príncep de copes, l'Atlètic Club, que serà el rival en una eliminatòria partit únic, i el Sagnier.
0: Gràcies, Jonathan. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans. Tots dos van començar perdent el cap de setmana passat, recordem, i avui buscaran el primer triomf a casa. Per ordre cronològic, avui juga l'Espart Girona, encara tocat per l'eliminació d'Eurolliga, i rep a un dels candidats a estar a la part alta, com a mínim, l'Azul Marino Palma, de Mallorca, que acaba de pujar però té un dels pressupostos més alts de la categoria i una de les millors plantilles. Ahir a la prèvia, Roberto Díñiguez parlava d'estar junts en l'adversitat i que l'única fórmula és treballar.
5: Es trabajo, trabajo y trabajo. Y no hay otro camino, es que no hay más. El entrenador tiene que premiar el trabajo y convencerles de que la perseverancia da premio. Crear conexiones, relaciones, y en eso el tío más feliz del mundo, porque es lo que me gusta. Entonces, hace falta tiempo. Creo que en Estudiantes se vio minutos buenos, minutos malos. Los malos son muy malos, los buenos creo que mejoramos. Y a seguir mejorando un poquito con el trabajo que hemos hecho semanal, que estoy convencido que las cosas van a ir saliendo. Tenemos dos partidos muy duros, quizá no los más adecuados, pero oye, es lo que hay. Este es el calendario y ya por ello.
0: Un Roberto Íñiguez que també em va dir alguna de les seves ahir a la prèvia, com per exemple aquesta expressió per explicar com se sentia quan perdia.
5: Yo he renunciado a muchas cosas, y la gente aquí lo sabe, por ayudar al club, por tal. Y ahora lo que tengo que dar es lo mejor de mí mismo. También os digo una cosa. Yo soy raro, soy un tío raro, porque en las victorias soy jodido de llevar. En las derrotas me pongo cachondo, porque son retos que ya necesito en mi vida, ¿no? Cerca de 60 años. Entonces, a mí perder me fastidia la noche, pero al día siguiente estoy hot. Esto es lo que te gusta. Ahora te necesitan y ahora tienes que ser el entrenador que tienes que ser.
0: Aquest vespre a les 8 a Fontejau, aquest Espart Girona, Azul Marino, Mallorca, Palma. Una hora més tard s'estrenarà al Cadí la Seu, també a casa, al Palau d'Esports. Després de perdre la setmana passada a Salamanca, les urgellenques reben aquest vespre un Leganés que ve de guanyar en el primer partit al Jairis de Bernat Canut. La prèvia és de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
6: El conjunt de Pepe Vázquez va debutar dissabte passat perdent per 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, almenys Avenida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. Vázquez considera important millorar alguns aspectes del primer partit.
7: Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro y bueno, y seguir que esto acaba de empezar.
6: El Leganés ha tingut un bon inici a la primera jornada, derrotat un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és entrenat per l'urgellenc Bernat Canut. En aquest primer partit van destacar la l'epivot maliana Aminata Sangare amb 18 punts i 10 rebots i la base catalana Regina Aguilar, que havia jugat al Cadí les dues darreres temporades.
0: Gràcies, Joan Ignasi. Avui a les 9 començarà aquest Cadí la Seu Leganés. D'altra banda, en categoria masculina, continua la bona setmana pels equips catalans a Europa. Si dimarts guanyaven Girona i Penya, ahir va fer el Quetzanàs Manresa, que va sumar el primer triomf del curs, el Nou Congost contra el Ratio Farm Ulm, en partit d'Eurocup, 101-89. Abans de viatjar, per cert, a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez. I tornant a la categoria femenina, per cert, la penya es va estrenar ahir apallissant el filial del València 101-71 en el primer partit de Lliga Challenge que no s'havia pogut jugar el cap de setmana pels aiguats. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
8: Bon dia. Un segon quart antològic va portar el Joventut a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101-71. El parcial en aquest segon quart va ser de 36-17, el detonant per destrossar el partit, i la diferència va créixer fins als 34 amb el 81-47. Rose, Pinto i Acullo, les tres pivots, es van combinar per anotar 52 punts entre les tres. El Joventut va castigar la inexperiència del València i va agafar una renda definitiva ben ràpid amb el 53-39, i el partit ja no va tenir història. La mongatina Irene Broncano, del València, va signar un gran partit, tot i la derrota, amb 16 punts. Escoltem la jugadora de la penya, Paula Sarabia, al postpartit, destacant l'explosió anotadora al segon quart.
9: Somos una apisonadora, o sea, es que salimos, cada tres minutos hay una nueva y damos el 100%, y bueno, al final es la idea que quiere Fabián. Al final, para jugar a este ritmo tenemos que rotar todas mucho, porque si no vas con el agua al cuello a los tres minutos.
8: El proper partit de la penya serà diumenge a 12:15 del migdia a la pista de l'Unicaja.
0: Gràcies, Ramon. I un últim punt de bàsquet, mirant ja el cap de setmana, s'ha de disputar la segona jornada de la tercera FED, després que en la primera molts partits ells no es poguessin jugar pel temporal, tampoc. S'estrenarà, per exemple, el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, que aquest dissabte rep el quarter de Huerva Aragonès. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
10: El Club Bàsquet Tarragona estrena aquest cap de setmana la temporada al pavelló del Serrallo després que el partit de la primera jornada contra el Tecla Sala s'ajornés per les pluges i les alertes meteorològiques. El conjunt tarragoní arriba, per tant, al seu debut amb ganes de començar el curs amb una victòria davant la seva afició. L'equip ha completat un mes de pretemporada en què ha pogut preparar el debut i arriba al partit amb tota la plantilla disponible. Els jugadors que havien arrossegat molèsties durant les darreres setmanes ja s'han reincorporat als entrenaments amb normalitat. Un dels capitans del CBT, Adrià Duc, destaca les bones sensacions amb què l'equip arriba al debut i les ganes de posar en pràctica la feina acumulada durant la pretemporada.
11: Nosaltres també arribem en un bon moment, tot i no haver pogut jugar la setmana passada, però estem en un bon moment de forma, hem fet una bona pretemporada, hem competit tots els partits, arribem amb la plantilla al complet i amb moltes ganes d'omplir el Serrallo i aconseguir la primera victòria de la temporada.
10: El rival serà el quarter de Huerva, que sí que va poder disputar la primera jornada i va començar la competició amb una victòria contra l'Inca. Els aragonesos es caracteritzen per un joc intens, amb pressió a tota pista i molta capacitat per córrer. El conjunt tarragoní afronta així el primer partit oficial del curs amb l'objectiu de mantenir les bones sensacions de la campanya passada i mirar cap a la part alta de la classificació. El partit es disputarà dissabte a les 7 de la tarda al pavelló del Serrallo.
0: Gràcies, Adrià. En vol, el Barça reprèn avui la Champions masculina, rebent el Palau al Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. Els blaugranes encara arrosseguen la dura derrota de fa una setmana a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém, però ja toca passar pàgina. En parlava així el tècnic Carlos Ortega.
12: No, yo creo que somos humanos y lo que no era normal es las 65 victorias consecutivas que habíamos tenido antes. La derrota estaba por llegar. Lo que más ha dolido ha sido quizás cómo fue, ¿no? Que no hubo prácticamente partido, ¿no? Eso lo, desde el punto de vista técnico, lo que más ha sorprendido, ¿no? Pero hay que pasar página y tenemos que levantarnos y olvidarlo porque seguro que llegará alguna derrota más, ¿eh? Seguro.
0: Un Ortega acá sobre el rival de hoy, que tiene modo de Bucarest, deía això.
12: Es un equipo con mucho peso en el 6-0, muchos kilos, contundente, el centro de la defensa quizá excluible, con jugadores bastante conocidos, algunos porque no hemos enfrentado con ellos, o porque han jugado la Liga Española, o incluso han jugado con nosotros, como el caso de Jani Lagaro. Yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara, ¿eh? Viene de una derrota también dolorosa de ellos en su liga doméstica, pero es un rival que tiene jugadores de entidad, sin duda, ¿no?
0: I també compareixia ahir a la prèvia un dels pesos pesants d'aquest vestidor, el pivot Luis Frade, portuguès, assegurant que la clau era recuperar la defensa.
13: Eso es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Creo que tenemos que volver a esas buenas prácticas defensivas que siempre tuvimos y que ahora quizás estamos un punto abajo. Obviamente es una temporada muy larga y esperemos que todo lo malo haya salido ya y que empecemos ya otra vez en una línea ascendente. Somos más que profesionales, ya sabemos lo que toca. Ha sido un partido muy duro para nosotros, perder de tantos contra un muy buen equipo, ¿eh? No estamos hablando de un equipo cualquiera. Ellos han hecho un partidazo, nosotros nos tuvimos así también. Y bueno, ya está. Ahora mismo esperemos que sea la única derrota de l'any.
0: Avui a 8:45 del vespre al Palau, aquest Barça Dinamo de Bucarest. I en hoquei patins, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
14: A les Comes, la llauna la va obrir Cardil de l'Igualada al minut 8. Amb un home menys, el Pons Lleida va poder empatar el marcador amb el gol d'Ortigosa al minut 21. Abans del descans, però, l'Igualada va tornar a posar-se per davant en el marcador amb un nou gol de Cardil. Les faltes directes van ser força protagonistes a la segona meitat. Al minut 3 hi va haver gols pels dos equips. Ruano, de l'equip local, posava el 3-1 i Darío Jiménez el 3-2. Aquest resultat es va mantenir dos minuts abans del nou gol de Ruano. El Pons Lleida no va llançar la tovallola i Badia va col·locar el 4-3, faltant 10 minuts. Riba situava el definitiu 5-3. A partir d'aquí, tot i viure diverses faltes directes cadascun d'ells, el marcador no es va tornar a moure. Tot i la derrota, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, parlava d'una millora de la imatge de l'equip respecte a l'anterior partit.
15: Bueno, hemos dado un paso hacia adelante respecto al varapalo que nos llevamos allí en San Sadurní. Creo que hemos hecho cosas buenas, pero a este nivel insuficiente. Creo que hemos hecho una primera parte bastante completa defensivamente, pero insuficiente. Nos hemos ido con dos goles encajados. La segunda parte creo que hemos hecho también un partido correcto, hemos tirado bastante en más contras, hemos corrido más en la transición, pero insuficiente. Contra equipos de este nivel, pues todos los errores penalizan.
14: Si ve cert que el Pons Lleida no té cap altre amistós marcat al seu calendari abans de l'inici de l'Hockey Lliga l'1 de novembre, el club llista no descarta tancar algun partit que permeti continuar millorant els conceptes d'aquest nou Pons Lleida.
0: Gràcies, Sergi. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups amb 4 partits que han de definir els 4 equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre a la final a 4, Santa Perpètua de Mogoda. A la Lliga Catalana Femenina ja estan definits aquests 4 equips. Ahir es va completar la fase de grups amb un intranscendent Palau 5, Mataró 1. Les vallesanes ja estan classificades per aquesta final a 4 que juga aquest cap de setmana al pavelló de Can Vedell de Bigues i Riells. Precisament el Palau s'enfrontarà contra l'anfitrió el Bigues i a l'altre es veuran les cares Cerdanyola i Voltregà. I un apunt abans d'acabar, parlem d'hoquei sub a 4. Un esport minoritari que es manté a l'escala amb les anxovetes que es reuneixen cada divendres a la piscina municipal i que busquen nous jugadors. Ràdio L'Escala, Ivan García.
16: En un context nacional com és aquest, l'hoquei subaquàtic compta amb pocs adeptes i les anxovetes de l'escala resisteixen amb força. El grup s'alça com l'únic referent d'aquesta disciplina a la província de Girona i és un dels dos únics que es mantenen en actiu a Catalunya, compartint mapa exclusivament amb un equip de Barcelona. Fa més de 15 anys que aquest esport existeix a l'escala. És capitanejat per Boris Weissmann.
17: Penseu que aquí a l'escala som els únics de la província de Girona. A Catalunya només som dos equips, una Barcelona i nosaltres, i a Espanya n'hi ha molt pocs equips. El que realment tenim aquí una raresa, un lloc únic on entrenar aquest esport.
16: L'hoquei subaquàtic, que és una de les seccions del Club Natació L'Escala Empúries, es practica cada divendres del vespre a la piscina municipal. En aquests moments, l'equip està buscant nous jugadors i jugadores per consolidar el projecte.
17: Els antics jugadors ja tenen un nivell, ja tenen una edat, i tenen en el resultat un bon nivell. Aquest any jo penso que és un any madur perquè entrin nous jugadors i s'aprofitin del nivell que m'ha assolit a les anxovetes. Recordeu, els divendres al vespre estarem aquí fent un esport en el qual fem natació amb aletes, fem apnea, fem esport d'equip, en coordinar-nos sota l'aigua sense parlar. I és un esport molt actiu i molt complet.
16: Per aquells que busquin un esport diferent que posi a prova el cos i la ment a través de l'apnea, l'activitat física i la coordinació col·lectiva, les portes de la piscina municipal estan obertes cada divendres.
0: Gràcies, Ivan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
18: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, 91.2 FM.
19: Finques Blaumar.
20: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
19: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
20: 93 792 0440.
19: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
20: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
21: Famílies d'Arenys i del Maresme, aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Què les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre, al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666-424-945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
22: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
23: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
22: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Prop del 80% dels espanyols defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que arriben just l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
24: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
25: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
3: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
26: Es farà del 13 i el 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
27: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
3: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins a aquesta nit i matinada. Serà sobretot al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat. Pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez, bon dia.
28: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
3: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
26: L'R2 Nord i l'R11, volíem dir, encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
3: En cultura, la participació popular centra la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
26: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes.
3: Als esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla, Joan Barberà.
29: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que més preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Més detalls d'aquest baròmetre del CIS. Carina Bellver, bon dia.
5: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
3: Són dades que més ens arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
26: Com era d'esperar, la veu aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ha considerat tot plegat una manipulació emocional.
25: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
26: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
6: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars. I un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
26: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
3: I mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill per tal de no perdre casa seva. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
7: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
8: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan el context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
7: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
3: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda per l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184

0: de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
1: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si hi ha incidències a la tarda, es rebaixaria el nivell d'alerta. Si no hi ha incidències a la tarda, volem dir. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del Servei Meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
5: Avui el que estem en estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
4: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
3: Tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. Desprotegits i indefensos, així s'han mostrat els veïns i veïnes del Pla d'Illes del Dover després de les pluges intenses que van caure dimarts a la comarca del Baix Ebre. De fet, asseguren que els bombers van tenir molts problemes per poder accedir a les finques, ja que els camins estan en molt mal estat. 21 Ebre, Aleida Baz.
6: La presidenta de l'Associació de Veïns, Begoña Tafalla, assegura que els aiguats del passat dimarts a la tarda han tornat a evidenciar un problema que denuncien fa anys.
7: Des de fa temps ja ens estem queixant de que els camins que no estan bé i el que s'ha de fer és arreglar, perquè aquesta gent mateix, ahir mateix, ni podien entrar ni podien sortir.
6: És el cas de Noelia Benet o Maria Pilar Mauri, veïnes d'aquest nucli disseminat.
8: M'ha atemoritzat perquè l'aigua va ser monumental en molt poca estona i no tenim accés a entrar i sortir de casa degut al camí com el tenim. I llavors, bueno, tenir que avisar els bombers per a veure si ens podien ajudar.
9: És molt difícil, no pots comunicar-te damunt. Estem quasi incomunicats perquè estem bastant a lluny de la urbanització i, bueno, malament, perquè no saps com comunicar-te amb els altres.
6: Per tot, asseguren estar desprotegides i indefenses davant d'aquests episodis de pluges torrencials.
3: Dificultats que s'arrosseguen també encara pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa de les pluges, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts de mitjana.
10: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general el proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
11: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
10: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul.
3: I encara sobre mobilitat i Barcelona, esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga dels conductors d'autobusos. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit i fins a la fi del servei.
10: La principal

0: La reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
1: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter en un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
0: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
2: Notícies en xarxa.
3: Atenció a la recerca que estan fent la Universitat de Lleida i l'IRTA, que investiguen si l'epigenètica pot ajudar a identificar els porcs més resistents a l'estrès ambiental i a les malalties. El projecte, que du per nom EpiHealth, s'ha presentat aquest matí en una nova sessió del cicle Breakfast for Inno, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
4: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Iuliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
5: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
4: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció Bataller, empresa que també participa a la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
3: Anem ara cap a les comarques del Tarragonès. Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila, amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permetran rebaixar la factura de la llum tant d'habitatges particulars com de diversos equipaments municipals. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
6: Les llars que ja estan consumint energia solar de les instal·lacions de l'escola a la Portalada d'Altafulla són una quarantena ubicades al centre i al nucli històric, on no està permès instal·lar plaques per la protecció dels edificis. Igualment, les beneficiàries són majoritàriament famílies que presenten una situació socioeconòmica desafavorida. La alcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, destaca que aquestes famílies podran veure sobre paper i a través d'una aplicació mòbil quin és el seu consum i gestionar l'ús que fan dels quilowatts compartits.
7: En les properes factures ja començaran a veure com la seva distribuïdora doncs, té en compte aquest quilowatt o mig quilowatt que tenen d'autoconsum. I això, farem una reunió per informar-los bé d'això de l'aplicació i també de com llegir la nova factura. Segurament serà a finals de novembre.
6: L'autoconsum en aquesta nova comunitat energètica no és exclusiu dels veïns, ja que la mateixa escola on s'ubiquen les plaques se servirà d'aquesta energia verda i encara n'hi haurà per repartir una part entre l'altra escola de la vila, la seu de l'Ajuntament, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu.
3: A les comarques de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
9: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
8: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
3: I repassem altres notícies d'avui. La Fiscalia majoria de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR.
0: Es tracta dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. En un informe, el Ministeri Fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'aplicació de l'amnistia als acusats.
3: Desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna a d'altres bandes criminals a Barcelona i Lleida.
0: L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com a Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a la de Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
3: És moment per a la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'operador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
11: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
10: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
3: A Girona, aquest mes de novembre, el cicle Concerts a Cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes. Girona FM, Natàlia Bonjoc.
12: Els concerts a Cegues tornen aquest mes de novembre a Girona amb 19 concerts sorpresa en 11 ubicacions diferents de la ciutat. Són actuacions de petit format, amb entre 20 i 50 espectadors, sense escenari ni equip de so, i on el públic no sap quin artista escoltarà fins al mateix moment del concert, amb la sorpresa com a element principal. La fórmula, que arriba ja a la seva 8a edició, manté una essència que l'ha convertit en un cicle de referència, esgotant l'any passat totes les entrades en poc més de 48 hores. Ens en parla Pau Planes, director artístic dels Concerts a Cegues.
13: Aquests dies previs als Concerts a Cegues rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom a... Ostres, qui hi ha? Però també és veritat que els últims anys potser ens passa una mica menys, perquè crec que la gent entén que vol venir sense saber qui hi ha.
12: Al llarg de les 7 edicions, 60 artistes han passat pel cicle, amb noms de referència com la Ludwig van, Judith Nederman, Xavi Sarrià o Alosa. Les entrades pel públic general es posen a la venda a les 7 del vespre.
3: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
0: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destacava la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen en un diàleg joganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
3: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i el de la plantilla.
14: Bon dia, Marta. Demà torna a la Lliga de Primera de Futbol després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions. I qui juga demà és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta. L'entrenador català ha estat molt clar.
15: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí. Jo vaig dir, quan vaig pujar al primer equip, la primera cosa que vaig dir va ser, quan la primera setmana ja està, vaig veure la cara dels jugadors als entrenaments, si confiaven en el que fèiem o no, i si els jugadors no haguessin confiat, tenia que haver dit, bajar-me al filial otra vez i ja està. Jo a dia d'avui no sento això, entenc el debat, però tampoc... Torno a dir el mateix de sempre. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo.
14: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha iniciat el llarg viatge cap a Seu. T'escoltem el tècnic Ferran Costa.
16: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
14: Les declaracions, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, un conjunt, l'Arlequinat, que juga dissabte a l'Alfonso Morube de Ceuta i ara mateix també pendent de diversos jugadors que pateixen un virus. A la Lliga Femenina de Bàsquet destaquem avui segona jornada. L'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma, Fontejau, a les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i de perdre la pista de l'Estudiantes a la primera jornada. També juga avui el Cadí La Seu, que rep la visita del Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató, que enguany arriba a la seva 38a edició amb més participació. La prova se celebrarà diumenge 18 d'octubre, reunirà 750 atletes. Destaquem també que el Barça torna a jugar a la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugrana reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània...
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
7: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
6: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.
9: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
10: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
11: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
13: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
14: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
11: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
15: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
16: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
11: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez. Bon dia.
17: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
11: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
15: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
11: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
15: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
11: Els esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
18: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
11: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
19: Notícies en xarxa, edició migdia.
11: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
11: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
15: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijó, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
14: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
0: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
15: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
21: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
15: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
11: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
22: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
23: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
22: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
11: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
16: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
25: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
24: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
11: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada, litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
26: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
27: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
26: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir, per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
11: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
15: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
1: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
15: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de 2 setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
11: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
15: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen 2 dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
2: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendari de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los 2 días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos 2 días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
15: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
11: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un SOS alerta a la ciutadania.
15: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es conscienciï que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments és alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional el mes de novembre.
3: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
15: No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa, amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
11: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot fer entrevistes curtes per presentar-se a noves oportunitats laborals. La responsable de formació i inserció de la Fundació Empans, Imma Pallarès, creu que tothom en surt beneficiat.
5: Per moltes d'elles és una, a vegades, l'única o la porta, no?, de l'oportunitat, perquè són perfils que moltes vegades amb un currículum no passen més enllà ni tenen l'oportunitat d'una entrevista. Aquest contacte humà és un win-win i al final són empreses que busquen perfils i coneixen a persones, doncs, que els hi poden cobrir aquesta necessitat. No?
4: És una iniciativa que ja es va fer l'any passat i que sembla que aquest any tornarà a ser un èxit. Han aconseguit un ple de participació i esperen que alguns aspirants surtin ja de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
6: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor, a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
7: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Iuliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
8: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
7: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça d'Uroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa a la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
6: De les comarques del Segrià a les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
10: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
9: L'alcalde d'Olot diu que, independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
6: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un quart implicat en el tiroteig a dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa.
12: L'arrest va tenir lloc ahir la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar el sospitós que tenia pendent una ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la quarta persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
6: Investigant una sala, un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
12: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets i han fugit.
6: És moment per la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
28: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
0: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
28: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
24: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició, una més internacional que mai, per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Canal Blau, Carla Lanuza.
13: Father Joe i Her Private Hell han estat les primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
14: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar un 10 días de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí, y entonces hemos sacado 2 entradas para hoy. Y muy bien, vamos, ya nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
13: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80 d'activitats paral·leles. Aquesta tarda a 8:45 es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
24: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
12: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
24: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
17: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera, després de 2 setmanes sense competició per l'aturada de seleccions, i qui juga és l'Espanyol. Tot i les 2 derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
18: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he enganyat. No, dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues, confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït i li dono molt de valor també, per venir de la persona que d'aquí ve.
17: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha iniciat avui el llarg viatge cap a Ceuta. L'expedició és la quinada, s'ha topat, però amb un nou contratemps abans del partit de dissabte a l'Alfonso Morubé. Part de la plantilla, alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
20: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
17: El Centre d'Esport Sabadell, que ha jugat dissabte contra el Ceuta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadí-la-Seu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició, que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugranà reben al Palau Blaugranà el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 de la vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al Main Round.
11: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Els escoltem.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: I la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el govern apujarà el salari mínim interprofessional a l'SMI el mes de novembre. No ha detallat en quin percentatge. S'haurà de determinar la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre, recordem-ho, és del 4,9%.
4: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: I Junts ja té candidats al Congrés per les eleccions generals el 29 de novembre. El partit ha obert un procés de primàries, però en haver-se presentat únicament una persona per la circumscripció ha quedat proclamats els caps de llista. Així, l'actual portaveu de Junts a la cambra, Míriam Nogueres, liderarà la llista per Barcelona. I atenció, perquè es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de fortes pluges fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però, si no hi ha incidències, es preveu rebaixar a nivell d'alerta aquesta tarda. També hi ha activada l'alerta del VentCat. I la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany. Nascuda a Toronto el 50, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada a l'Acadèmia Sueca, destaca la seva obra audaç, inventiva i que crea noves formes de literatura contemporània.
5: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. El tema del dia d'avui és la mala educació. La mala educació forma part del nostre dia a dia i sovint es manifesta en petits gestos que tenim tan normalitzats que gairebé ja no els qüestionem. Persones que no saluden, que interrompen quan algú parla, que no respecten les cues, que arriben tard o que tracten els altres amb poca consideració. Vivim en una societat cada vegada més accelerada, en què la pressa, l'individualisme i la falta de paciència poden acabar passant per davant del respecte i la convivència. I és que la bona educació va molt més enllà de dir si us plau i gràcies, perquè també implica saber escoltar, tenir empatia i ser conscients que les nostres actituds afecten els altres. Avui volem parlar de la mala educació, d'aquells comportaments que ens molesten especialment i de com han canviat les normes de respecte i convivència en la nostra societat.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I per començar el programa, el nostre company en Martí Capçada des de Ràdio Sanvi ha sortit al carrer per preguntar a la gent què considera que és de mala educació aquest 2026 i quines actituds els molesten més en el seu dia a dia. Martí, endavant.
6: Doncs sí, Gemma, avui parlem d'una cosa que tots en algun moment diria que hem patit. Parlem de la mala educació. Però les formes canvien i el que abans semblava que era una falta de respecte, potser avui ja ho tenim tan normalitzat que et diria que ni ens n'adonem. Vivim enganxats al mòbil, ens movem per espais plens de gent, compartim transport públic, restaurants, carrers, platges, i en aquesta convivència del dia a dia apareixen petites actituds que poden molestar molt més del que ens pensem. Per exemple, estar parlant amb algú i que l'altra persona estigui tota l'estona mirant el mòbil. És una falta de respecte? És mala educació? O simplement és una realitat del nostre temps? Hem sortit al carrer a escoltar què opina la gent. Escoltem en Jordi.
7: Per mi, la mala educació l'any 2026 és, sobretot, una cosa que em posa a mi molt nerviós, és quan estàs amb algú i aquella persona està tota l'estona mirant el mòbil, està a lo seu, no t'està escoltant, no està present en el moment, sinó que està duit per la pantalla. I després, doncs, de mala educació, a part d'això, doncs, el que ho ha sigut tota la vida, no només aquest any, gent que arriba tard, que et parla malament, que et jutja, que pensa que la teva posició és fet millor que tu, sense posar-se en la teva pell, sense saber què estàs pensant en aquell moment o com ho estàs visquent. I bàsicament seria això. Després, bueno, doncs, també, evidentment, gent que arriba tard sempre als llocs, això és de molt mala educació, i poc més. Diria que aquestes són les coses que més veig de mala educació.
6: I és que el mòbil probablement és un dels grans protagonistes de les queixes sobre educació avui en dia. No només quan estem parlant amb algú, també quan estem menjant, quan som en una reunió, quan quedem amb els amics, o fins i tot quan algú ens està explicant alguna cosa important. I potser el problema no és mirar el mòbil puntualment, sinó transmetre a l'altra persona la sensació que el que està passant a la pantalla és molt més important que la conversa que estem tenint cara a cara. Però hi ha altres situacions molt més quotidianes que també ens posen a prova. I si hi ha un lloc on les normes bàsiques de convivència semblen especialment importants, doncs aquest és el famós transport públic. Qui no ha estat alguna vegada davant d'una porta del metro esperant per sortir i ha vist com la gent de fora ja està intentant entrar abans que hagin baixat els passatgers? Sembla una cosa molt senzilla: primer deixar sortir, després entrar. Però no sempre es compleix. I això ens porta al segon exemple de mala educació que hem volgut plantejar. Escoltem en Marc.
8: Em sembla de molt mala educació la gent que no deixa sortir del metro, tram o el bus abans d'entrar.
6: Una situació molt típica, sobretot en hores punta. Les portes s'obren i sembla que comenci una competició. Els que volen entrar intenten avançar-se, els que encara han de sortir. I aquí potser hi ha una idea interessant. Moltes vegades la mala educació no són grans gestos, sinó petites coses que fem perquè tenim pressa, perquè anem despistats o perquè pensem que no passa res. No deixar passar algú, interrompre constantment, parlar a crits en un espai tancat, no saludar, no donar les gràcies, colar-se en una cua... Tot això són petites conductes, però que poden fer més incòmode la convivència. I al final, potser tot es resumeix en una paraula: el respecte. Perquè tenir bona educació no significa saber-se de memòria totes les normes de protocol. Té més a veure amb ser conscient que no vivim sols, que les nostres accions afecten les persones que també tenim al costat. I això és precisament el que ens explica el nostre tercer testimoni, en Jaume.
9: Per mi, la mala educació no té res a veure amb les normes socials i amb tot el que ens havien explicat. Personalment penso que la mala educació té a veure només amb la falta de respecte amb els altres o amb perjudicar amb una altra persona. Tota la resta no ho trobo una falta d'educació, sinó que moltes vegades són normes que s'han creat socialment però que no tenen massa sentit. Tot el que no sigui que perjudiquis una altra persona, per mi és correcte i no és criticable. O sigui, seria mala educació no respectar els altres o perjudicar-los amb la teva actitud.
6: I aquí, precisament, potser tenim la conclusió de la nostra secció d'avui. El 2026 s'han canviat moltes coses. La manera de comunicar-nos, de relacionar-nos, de treballar, de moure'ns... Però hi ha algunes normes que continuen sent força universals. Escoltar quan algú parla, deixar sortir abans d'entrar, respectar l'espai dels altres, donar les gràcies, demanar les coses amb educació i, sobretot, tenir en compte, com ha dit en Jaume, que al nostre voltant també hi ha altres persones. Potser la mala educació no és

0: Això abans no passava, o bé, potser sí. Una bona pregunta per continuar debatent-la.
1: Gràcies, Martí. Precisament amb aquesta pregunta, què és de mala educació avui en dia? Tot seguit anem a fer una tertúlia amb en Sergi Ferrer, des de Ràdio Calella Televisió. Sergi, bona tarda. Què ens has preparat avui?
2: Bona tarda, i sí, mira, aprofitaré just la pregunta que acaba de fer en Martí al final de la seva secció per parlar, doncs, d'una cosa que tots, malauradament, hem patit alguna vegada, que és la mala educació, però no parlarem només de les normes de tota la vida, com saludar, com donar les gràcies, o no colar-se en una cua, perquè els temps canvien i també apareixen, doncs, noves situacions que ens poden fer pensar o això és de mala educació o ens estem fent grans. Per parlar amb mi aquests 5 minutets m'acompanyarà el nostre company, en Marta Serres. Què tal, com estàs?
3: Hola, Sergi, bona tarda. Molt bé.
2: Estàs preparat o què?
3: I tant, i tant. De fet, aquest tema m'agrada i ara, a mesura que tu vagis proposant-me o llançant preguntes, ho anirem comentant i ja ho veuràs, ja ho veuràs.
2: Perfecte. Mira, et comento, vale? Et comentaré situacions que, doncs, la gent generalment pot considerar de mala educació i, bàsicament, a veure què en penses, quin és el teu punt de vista. Comencem per una molt habitual. Estàs sopant amb algú, sopant o dinant, li estàs explicant qualsevol cosa personal i veus que no para de mirar el mòbil. Això a tu et molesta i si veus, si et trobes en la situació, què li dius? O li dius alguna cosa o tu calles?
3: Depèn de qui sigui, però sí, és algo que em molesta. Jo puc entendre que... Mira, i si no és tan fàcil com solventar la situació amb un... Perdona, agafo un moment al mòbil perquè he de contestar aquest missatge de la feina o de la meva mare, del meu pare, de qui sigui, i ja està, estic per tu, em sap greu. I ja només fent això just abans d'agafar el mòbil, a mi aquesta persona em diu, ei, està pendent de mi, i per tant, amb educació m'està dient, un moment, si us plau, que això ho he de fer, però alhora... Vull que m'expliquis el que tu m'has de dir. Evidentment, si hi ha persones que de per si han agafat el mòbil i estan constantment amb el mòbil mentre els estàs parlant i els hi tinc confiança, sí que els hi dic alguna cosa, com per exemple, ei, ostres, t'estic parlant, diu, m'escoltes o m'espero un moment a que acabis? Ai, no, perdona, això m'hi he trobat, eh? Digues. I llavors ja es recondueix la situació.
2: No, completament d'acord amb tu. Si és una emergència, sí que és normal agafar el mòbil un momentet, però estar tot el rato és comprensible que és de mala educació total.
3: Sí.
2: Anem a una altra situació.
3: Va.
2: Vas caminant pel carrer, no sé si t'hi has trobat, i et trobes, no sé si 4 persones, 5, 6, vaja, que ocupen tota la vorera. I tu vens de cara, vas sol, amb els cascos, m'ho imagino, i ningú s'aparta. Què fas? Et canvies de vorera o esperes que s'apartin, el que pot comportar una petita discussió, o no?
3: És bona aquesta, perquè m'he trobat en la situació de fer les dues coses, tant de canviar-me jo de vorera, o de baixar de la vorera mateix, o directament aturar-me allà, per exemple, si és gent jove i m'estan veient que venen cap allà, no? O gent gran, que la gent gran tot i així és molt més considerada, i veuen que vens, ja es decanten. Però si és gent jove, sí que és veritat, o adolescents, que de vegades ni s'aparten. I jo he baixat, i òbviament molts cops no he dit res, però en altres situacions, Sergi, t'he de dir que sí que he demanat, us decanteu, si us plau, però perquè potser també passava un cotxe, eh? Però jo els hi dic així, amb aquest to, realment. I llavors sempre hi ha algú que és més educat que els seus companys i diu, tio, aparta, o... I et deixen passar.
1: Home, si els hi dius, no. Si els hi dius us decanteu, potser que et diguin decantar el què, no? Perquè si és un jove...
2: Sí, exacte.
1: No sé si t'entendrien.
3: Jo, Gemma, no acostumo a parlar mai en castellà, i ho dic en català, i m'entenen.
2: També us he de dir que depèn de la persona que et trobis, poder de carrer també et canvies, eh? O sigui, no només de...
3: Ah,
2: manera,
3: sí, aquesta és una altra. De vegades ja ni t'ho planteges, passar per allà i dius... Saps què? Ja em canvio jo, no passa res.
2: Exacte. Vinga, anem a una altra situació. Aquesta és més delicada, eh? Poder, jo diria que ens hi hem trobat tots.
3: Ai.
2: Que és un comentari sobre el físic. Vale? Tu li dius que, doncs, no t'ha agradat i et respon que només era una broma. Creus que avui en dia hem de vigilar més que diem?
3: Jo crec que abans també s'havia de vigilar això. Jo crec que fins i tot abans, en certes coses... Tampoc es tenia consciència, no, d'això o comentaris masclistes, no, que n'hi ha hagut moltes vegades. Per sort, en el meu entorn, cada cop n'escolto menys. Però sobre el físic, home, altra vegada, com el primer tema que m'has posat sobre la taula, Sergi, si els hi tinc confiança, els hi diré. No els hi diré cridant, no els hi diré insultant-los, al contrari, perquè si no em posaria al mateix nivell, però sí que els hi diria, home, doncs no sigui gaire broma, perquè a mi no m'ha fet gràcia. I jo

0: jo moltes vegades he fet aquest comentari, de dir, ostres, això que acabes de dir t'has passat una mica, no?
1: I si no li tens confiança, et calles?
2: Clar.
0: No. Jo, depèn com, dic, ostres, aquest comentari que acabes de dir, una mica lleig, no? I de vegades sí que ho dic amb un to una mica, entre cometes, de broma, però per suavitzar la situació. Però li deixo caure, Gemma.
1: Mm-hmm. Molt bé.
0: Sí, sí.
2: Per tema temps, farem aquesta següent amb resposta ràpida, si vols justificar-la una miqueta, Marc, però et posaré tres situacions i em dius quina de les tres et sembla més de mala educació, vale?
0: Vale.
2: Una persona que arriba 20 minuts tard i no avisa. Una altra que cancela un sopar a última hora buscant una excusa, o una persona que tracta malament a un cambrer perquè el servei és lent.
0: Ui, l'última.
2: Claríssim.
0: Per mi l'última. Sí, sí, sí. La de que no avisa, òbviament, no és de bona educació i podria tenir aquest detall, no de comentar-t'ho. La segona, de que et cancela un sopar a última hora buscant una excusa, més que de mala educació, em sembla de poc compromís, em decebria bastant. Educació, bueno, ja té un punt de mala educació, no?, entre cometes, però per mi és el que t'acabo de comentar, però sens dubte el del cambrer. No.
2: Jo, de fet, una de les coses que a mi em demostra com és una persona és com tracta a la gent que treballa davant del públic, eh? Us ho he de dir.
0: I tant.
2: O sigui, és una cosa que em queda claríssima. Ara, permetem que faré una mica d'advocat del diable, Marc. Jo crec que et tocarà fer una mica d'autocrítica. No pateixis, que jo també la faré. Si la Gemma vol, també la farà. Hi ha alguna cosa que es considera de mala educació que fas tu mateix? Va, mullat.
0: Uau. Mullo.
2: Si vols, potser jo primer, que ja ho tinc claríssim,
0: Potser de vegades... és que jo, clar, mai faig o intento mai fer res amb mala fe. Llavors, sí que és cert que potser algun moment he fet alguna broma o el comentari d'alguna cosa que m'ha explicat algú en un mateix grup que tots ens portem bé, i potser és una cosa que m'ha explicat de forma personal, i només per fer la broma, però d'això, per fer-li la broma sense mala fe, ho deixo caure davant dels altres. I sí que és veritat que alguna vegada m'ha passat que aquella persona m'ha mirat en plan, hosti, tio, per què dius això quan t'ho havia explicat a tu, no? Que sembla que m'estiguis deixant una mica malament. I algun cop he hagut de, jo mateix, dir, ostres, el comentari d'abans, t'ho has pres malament, em sap greu, ho he fet totalment de broma. I ja està, ho he solventat, però potser això.
2: No sé si, Gemma, vols comentar la
1: sí,
2: teva?
1: Sí, breument, perquè hem de seguir avançant, però a vegades
2: Vinga.
1: Crec que canvio de tema de forma molt radical i l'altra persona no s'ho espera i ho pot interpretar com que no l'escolto.
0: Però ho fas a propòsit, vale. Perquè realment no t'interessa
1: no,
0: aquell tema?
1: No ho sé, no. Normalment no, a propòsit, crec que no. Simplement perquè la meva ment doncs va d'un costat a l'altre.
0: Vale.
2: Us dic la meva ràpid, vale?
1: Va.
2: Jo m'acosta molt contestar missatges molt seguit, vale? A vegades passo del mòbil i deixo missatges sense contestar durant molt de temps i trucades també.
0: Fins i tot quan és algú urgent?
2: Cosetes. Sí, sí, a vegades em costa. Sí, sí.
0: Ai.
2: A veure, si és molt urgent, rotllo, m'acaba d'atropellar un tractor, doncs no. Aquí sí que contesto ràpid, però a les altres no.
1: Molt bé, molt bé. Doncs esperem que no ens atropelli
2: tractor,
1: cap tractor, perquè si no, en Sergi no ens farà casa, no sé que ens atropelli un tractor.
0: Parlem al company de Ràdio Calella.
1: Molt bé, companys, no truqueu al SEM ni al 112, truqueu en Sergi Ferrer, que us respondrà molt d'hora. Gràcies, fins ara.
0: Adéu.
1: Seguim parlant del tema del dia. Som més maleducats que abans o és només una sensació? I en cas de ser més maleducats que abans, és a dir, que fa uns anys, quins factors ens han portat a que ens sigui més indiferent ser educats? És a dir, que no ens importi doncs, comportar-nos. En parlem amb la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Laura, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs com deies, avui parlem de maleducació i n'hem volgut parlar amb la Jasmina Verdugo, psicòloga del Servei de Rehabilitació del Maresme Nord. Bona tarda, Jasmina.
4: Hola, bona tarda.
3: La pregunta que ens estem fent avui és si som més maleducats que abans. Què opines tu?
4: Bueno, jo opino que generalment és un sí, no? O que generalment es considera que és un sí per molts factors. Un d'ells és que antigament hi havia molta més repressió, llavors les normes estaven molt més explícites i la gent les complia molt més perquè també tenia por a les represàlies que hi havia, no? Tota l'alliberació, doncs, és un dels... O sigui, hi ha moltes coses positives, el fet d'haver-nos pogut alliberar, tant en opinió, en expressió, però també té la part negativa, que és aquesta, no?, de que pues, la gent es pren com més dret a poder fer una mica el que vulgui. Llavors, això pot fer que pues, gent que abans es reprimien o accions que abans eren més reprimides, pues ara es mostrin més obertament. Llavors, també pot haver-hi un altre factor, que és el tema comunitat, no? Abans la comunitat s'ajudava molt més entre ella perquè depenien molt més uns dels altres, no? Quan més desenvolupat, entre cometes, és un país, menys necessita de l'altre, o menys es creu que es necessita de l'altre, que no és que sigui cert. Llavors, les persones són més individualistes i al ser més individualistes van més a la seva, per dir-ho d'alguna manera, no? I potser això s'interpreta també com una falta de respecte cap a l'altre.
3: Com és que tenim aquesta impressió de que ja no fa vergonya ser maleducat? És pels factors que deies o hi ha altres factors que fan que, no és això, que ja no sentim aquesta vergonya?
4: Jo crec que, bueno, és part dels factors que hem dit i també el fet de que hi ha molta més diversitat, no? Molta més diversitat d'opinió, molta més diversitat cultural, llavors coses que per algunes comunitats o per algunes cultures està ben vist, per altres no tant. Llavors, i amb aquesta barreja es crea també una mica aquesta confrontació entre què és correcte i què no és correcte, no? Vist des del punt de vista d'uns o d'altres.
3: També, jo en el meu cas, sento que hi ha hagut, gràcies a la tecnologia, un augment de situacions que abans no passaven i que hem hagut de transitar i decidir què era de mala o bona educació davant d'aquestes situacions. Això ens ha afectat d'alguna manera, també?
4: Sí, clar, també hi ha moltes situacions cada cop més noves que no sabem gestionar encara, no? O que hem de començar a escriure els còdics d'educació o de gestió, no? Tot el tema de internet, mòbils, xats, intel·ligència artificial, ara, no? És fins on està el límit i què considerem correcte o no correcte, o quins comportaments davant d'aquestes situacions són correctes o no, no? Van sortint cada dos per tres i de forma molt accelerada situacions noves que encara no estan definides, no?
3: Com podem definir o decidir què és de mala educació i què no?
4: Jo crec que aquí, en aquest cas, quan són coses noves que estan sorgint, és molt a títol personal, no? O sigui, jo crec que hi ha d'haver-hi una base comuna, no? d'un mínim respecte cap a l'altre, doncs els còdics bàsics, no? De convivència, però després fins a quin punt es traspassa o no es traspassa, jo crec que hi ha una visió molt personal aquí, no? Perquè encara no hi ha un còdic estricte. No és molt fàcil, per exemple, en tema de tecnologies, doncs no utilitzar el mòbil a l'escola, no? I és una norma que ja fa doncs, molts anys que circula i que es compleix, i qui no la compleix doncs, es cataloga de mala educació o d'estar fent alguna cosa malament, no? Baixar el volum en el tren o no posar-te a parlar a llocs públics, no? Que ja et surt el símbol del telèfon de xat, però després, per exemple, doncs això, en una reunió social amb amics, no? Doncs un moment que algú agafa el mòbil, per alguna persona pot ser una falta de respecte molt greu, però una altra persona ho pot entendre o pot veure com que en aquell moment està agafant el mòbil però no t'està deixant d'atendre, no? Llavors aquí és on entra en joc la visió una mica personal de cadascú i fins on te posa els límits, no?
3: Clar, i també en els casos d'amics i familiars entra en joc la comunicació. Vull dir, si a mi algú sembla de mala educació, t'ho podré dir i entenc que si em respectes no continuaràs fent-ho.
4: Al final, no, una mica, i sobretot els nens, agafaran una mica l'exemple del que vegin a casa, no? Si a casa arribem i estem amb el mòbil mentre el nostre fill ens està explicant alguna cosa, possiblement el nostre fill ho vegi com algo normal, no ho vegi com algo de mala educació, després reproduir-ho fora, no? I com aquesta situació, doncs totes les que poden venir d'aquestes noves situacions més tecnològiques, no?
3: D'acord, doncs ens quedem amb que la clau per arribar a diferents consens és la comunicació. Moltes gràcies, Jasmina, per acostar-nos al teu punt de vista i la teva visió a la ràdio.
4: Gràcies a vosaltres un cop més per comptar amb mi.
1: Hi va haver un temps en què deixar algú amb la paraula a la boca es considerava una falta de respecte. Avui, en canvi, podem deixar una conversa a mitges amb un simple gest, llegir un missatge i no respondre. I és que la tecnologia ens ha canviat la manera de comunicar-nos. Tenim més facilitats que mai per parlar amb qualsevol persona, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. Però això vol dir que ens comuniquem millor o ens hem acostumat a exigir una disponibilitat que abans no existia? Comencem per una de les grans problemàtiques i polèmiques de l'era digital, el famós doble tic blau de WhatsApp. Enviem un missatge, esperem, mirem el mòbil, tornem a mirar-lo i de sobte apareix llegit, però no arriba cap resposta. Passen 10 minuts, mitja hora, dues hores i comencen les preguntes. Per què no em contesta? Estarà enfadat o enfadada? He dit alguna cosa que no tocava? I si està connectat, per què no em respon? El doble tic blau ha aconseguit una cosa ben curiosa, convertir el silenci en una possible font de conflicte. I és que ara no només sabem quan hem enviat un missatge, sinó que també podem saber quan l'altra persona l'ha llegit. Però aquí apareix la primera gran pregunta. Deixar algú en vist és realment una falta d'educació? De fet, no ho és necessàriament. Que puguem contactar amb una persona en qualsevol moment no significa que aquesta persona hagi d'estar disponible sempre. Potser està treballant, potser està descansant, potser ha llegit el missatge però prefereix respondre més tard. O potser, senzillament, no li ve de gust mantenir una conversa en aquell moment. I també té dret a fer-ho. El problema és que hem acabat confonent dues coses molt diferents. La possibilitat de comunicar-nos immediatament i l'obligació de respondre immediatament. Perquè segur que també coneixeu aquella persona que si no li respons en 5 minuts, torna a escriure «Hola, estàs? Has vist el missatge?» I finalment arriba la frase estrella. «Però si t'he vist en línia...» I aquí, doncs, la situació canvia perquè exigir una resposta immediata també pot ser una falta de respecte. Estar connectat no vol dir sempre estar disponible. I tenir un telèfon mòbil no significa haver d'estar pendent dels altres les 24 hores al dia. De fet, abans, quan trucàvem a casa d'algú i no contestava, assumíem que no hi era, que estava ocupat o que ja ens tornaria la trucada. Ara, en canvi, si veiem que està en línia i no respon, podem interpretar-ho com una cosa personal. Però atenció, perquè una cosa és necessitar temps per respondre i una altra de molt diferent és desaparèixer sense donar explicacions. I aquí entra en joc un altre dels grans protagonistes de les relacions digitals, el ghosting. El terme ve de la paraula anglesa ghost, que significa fantasma, i descriu una situació que segurament molts coneixem malauradament. Mantenir una relació o una comunicació amb algú i que de sobte aquesta persona desaparegui. Deixa de respondre els missatges, no agafa les trucades, no dona cap explicació. Simplement s'esfuma. És una pràctica que associem especialment a les relacions sentimentals, però que també es pot produir entre amistats o altres vincles personals. I aquí hi ha una diferència important. No respondre un WhatsApp durant unes hores no és fer ghosting. El ghosting implica tallar el contacte de manera sobtada, sense comunicar-ho, en una relació en què hi havia una expectativa de continuïtat. Abans, quan volíem deixar de veure algú, sovint havíem d'enfrontar una conversa incòmoda. Ara, en alguns casos, sembla que sigui més fàcil deixar de contestar i esperar que l'altra persona entengui el missatge, entengui aquest silenci. Però és una manera legítima de posar punt final a una relació o és una forma d'evitar una conversa que no ens ve de gust tenir? El cert és que desaparèixer sense explicacions pot generar desconcert en qui es queda esperant una resposta, a més també és de mala educació, sobretot quan fins aquell moment hi havia una comunicació habitual. Ara bé, també hem de tenir en compte que ningú està obligat a mantenir una relació que no vol i que deixar de respondre pot ser una manera necessària de protegir-se davant, això sí, d'una situació d'assetjament, insistència o falta de respecte. Per tant, no es tracta d'exigir explicacions a qualsevol preu, sinó de saber diferenciar entre posar límits i evitar responsabilitzar-nos de com ens comuniquem amb els altres. Esperem que cap Ramon us faci ghosting i tot plegat ens porta a una altra qüestió. Hem perdut la capacitat d'esperar? Vivim acostumats a l'immediatesa. Volem que les pàgines carreguin ràpid, que les comandes arribin l'endemà i que els missatges tinguin resposta gairebé instantània. I, doncs bé, quan això no passa, ens impacientem. Però les relacions humanes, com a conclusió, no funcionen com una aplicació. No sempre podem obtenir una resposta quan la volem, ni tampoc podem interpretar tots els silencis de la mateixa manera. Potser el que necessitem és aprendre a gestionar millor aquesta espera, entendre que no tothom té el mateix ritme, ni les mateixes necessitats de comunicació, i al mateix temps recordar que una mica de claredat també pot evitar malentesos. De vegades, un simple «ara no puc parlar», després et responc, pot ser suficient, i en altres ocasions dir «prefereixo que no continuem parlant» pot ser més respectuós que desaparèixer sense deixar rastre, sempre que sigui segur fer-ho. Vinga, arribem a la meitat del programa i, com sempre, a aquesta hora ens fixem en el cel i amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
5: De mica en mica, la situació meteorològica es va inestabilitzant. Aquest matí ja hem tingut algun primer xàfec, però serà aquesta tarda quan les precipitacions seran localment de caire tempestuós i de forta intensitat, fins i tot poden ser molt abundants i superar puntualment, això sí, els 40 litres per metre quadrat. Una tarda en la qual el vent serà de fluja moderat, de mar cap a terra, un vent carregat d'humitat que ajudarà aquestes pluges, i amb unes temperatures que avui, evidentment, queden més baixes amb la presència de nuvolositat, més normalitzades per l'època de l'any. De cara a demà, el temps s'estabilitza ja clarament. Podríem dir que avui tindrem la traca final d'aquestes precipitacions que ens acompanyen des del cap de setmana, i demà, doncs, s'espera ja domini del sol, si bé a primeres hores del dia encara podran caure alguns núvols. Temperatures més baixes, sobretot les mínimes, i vents que seran fluixos amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca, tot i que hi haurà mar de fons marcada, sobretot durant el matí.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: I després del temps, com sempre, ens fixem en les xarxes socials, amb l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys. Oriol, bona tarda.
7: Molt bona tarda, Gemma. Com anem?
1: Molt bé, com sempre. Primer destaquem alguna cosa rellevant al Maresme.
7: Doncs mira, que dos projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat guardonats en la primera edició dels Premis de la Comunitat de Bones Pràctiques de la Unió. Es van lliurar en el marc de la 7a jornada Més Futur. El programa d'atenció domiciliària a l'alta hospitalària ha rebut el segon premi en la categoria Ens movem per les persones, un programa que facilita una transició segura entre l'hospital i el domicili a persones que han patit una pèrdua d'autonomia amb l'objectiu d'afavorir-ne la recuperació i també la permanència a casa. En 10 anys ha atès més de 1.200 persones. També ha rebut un segon premi la plataforma d'atenció integral a pacients de molt alt risc vascular en la categoria d'Innovem per transformar, una iniciativa que incorpora intel·ligència artificial al cribatge, l'estratificació del risc i el suport a la decisió clínica per millorar la identificació i el tractament dels pacients i prevenir esdeveniments cardiovasculars. En aquesta primera edició dels premis s'han presentat 209 candidatures de 49 entitats i s'han reconegut 9 iniciatives.
1: Molt bé, això pel que fa al Maresme. I al món, què passa?
7: Doncs a Kènia, aquest país ha registrat la primera mort per èbola de la seva història, segons ha anunciat el ministre de Sanitat d'aquest país africà. La víctima és un ciutadà que havia viscut 7 anys a la República Democràtica del Congo, que és l'epicentre d'un brot que s'ha estès al nord-est del país. Aquest home havia emmalaltit fa un mes aquí al Congo, on ja va rebre tractament abans de viatjar per carretera fins a Kampala i va volar a Nairobi el dia 3 d'octubre. Va arribar a l'hospital quan tenia febre, calfreds, fatiga intensa, debilitat, li feia mal tot, dolor muscular, mal de coll i hemorràgia sota la pell. Les autoritats han identificat 28 contactes d'aquesta persona entre familiars i personal sanitari i busquen 23 passatgers i 4 tripulants del vol amb què va anar cap a Kènia. De moment, només un contacte ha donat positiu. És el primer cas d'èbola detectat mai a Kènia. Uganda n'havia registrat 20 i 2 morts, gairebé totes vinculades a persones procedents de la República veïna abans de declarar-se lliure lliure del virus a l'agost.
1: Vaja, esperem que no s'extengui doncs, a aquests contagis. I el tema curiós, Oriol?
7: Doncs mira, el tema curiós, no sé, et parlo de menjar sempre en els temes curiosos, deu ser perquè m'agrada. Ahir parlàvem de fuets, avui parlarem de croissants, perquè el millor croissant de l'estat es fa a Barcelona, no ho tenim gaire lluny, eh? Es tracta d'un croissant artesà de mantega d'una pastisseria que té un nom també bastant curiós, un nom passional i un nom gustós. Es diu Pastisseria Morreig, del barri de Gràcia, i s'ha imposat a 59 establiments que es presentaven a la 19a edició del concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. L'establiment va obrir l'any 2023 de la mà del pastisser Matthew Atzenhofer. El cuiner s'ha mostrat molt sorprès a les xarxes socials per haver aconseguit el guardó, el qual ja feia 2 anys que hi optava. Ell ha explicat que el croissant premiat compta amb capes molt visibles, molt regular, alveolat, cruixent per fora, tendre per dins i amb sabor a mantega. Jo torno a tenir gana. Un resultat aconseguit després de reduir la temperatura de cocció i prolongar també el temps d'enfornat.
1: Perfecte, doncs el millor croissant està a Barcelona, en aquesta pastisseria que dius que es diu Morreig. I molt
7: Morreig,
1: bé.
7: Sí,
1: molt
7: no
1: bé.
7: Sé si és millor ser el nom de la pastisseria o el croissant.
1: Sí, sí, no, no, curiós, eh, avui el, aquest tema. Doncs, Oriol, ara de seguida coneixem la pregunta del dia. Molt bé, som-hi, què estem preguntant?
7: Doncs bé, de fet, crec que la pregunta l'hem llançat ja moltes vegades durant el programa, l'ha fet sobretot en el company Martí. Preguntem sobre què us posa més dels nervis del que fa l'altra gent i que no suporteu, eh? Estem parlant de la mala educació. Doncs què és el que trobeu de més mala educació? Allò que no podeu suportar, allò que us altera, que us bull la sang quan veieu algú que ho fa.
1: Perfecte, doncs aquesta pregunta la podeu respondre al nostre compte d'Instagram. Gràcies, Oriol, fins ara.
7: Gràcies, fins ara.
1: Dijous més, és moment de connectar amb la natura des de Malgrat. La nostra companya, la Laura, ja està preparada per presentar-nos un nou tema relacionat amb l'entorn natural. Laura, bona tarda, amb qui estàs?
8: Doncs sí, Gemma, som amb l'Enric Badosa, biòleg i coordinador del primer i segon atles dels ocells nidificants del Maresme, i parlarem justament d'aquest atles. Bona tarda, Enric.
9: Hola, molt bona tarda.
8: Què és l'Atles d'ocells nidificants del Maresme i per què és rellevant?
9: A veure, un atles és un estudi, un treball, és una fotografia de la distribució dels ocells durant un període determinat, en un territori determinat, i nosaltres, com a maresmencs, i perquè tenim una bona musculatura ornitològica, hem fet aquest atles, el segon, que encara s'ha de publicar, però ja venim d'un primer atles que es va publicar el 2006. Llavors, l'atles el que es fa es divideix el territori en uns quadrats, en aquest cas de 2x2 quilòmetres, que en tota la comarca n'hi ha uns 142, i en aquest atles hi ha uns voluntaris que hi participen, doncs, obtenint dades, que en el nostre cas ha sigut al voltant de 90 persones, i durant 4 anys, 4 temporades de cria. Llavors, tota aquesta informació es processa i el producte que s'obté són uns mapes de la distribució de nidificació de les espècies que tenim a la comarca del Maresme. I per què és important la nidificació? Pues perquè justament és quan les condicions de biològiques de les espècies són molt més estrictes i ens permet veure una fotografia de l'estat de salut de la fauna ornitològica de la nostra comarca, igual que també són un indicador dels canvis que hi ha hagut al llarg dels anys. Penseu que la sort que tenim nosaltres és que tenim un atles ja del 2006 i ara el treball de camp el vam fer des del 21, l'any 22, l'any 23, el 24... són 20 anys de diferència i hem notat forces canvis.
8: I quines espècies noves hi apareixen en el nou atles?
9: Val, a grans trets hi ha una tendència, unes tendències que són molt clares. Bàsicament, augmenten les espècies d'ambients forestals i les espècies d'ambients urbans, amb nombre d'individus, com sobretot de la distribució, i amb nombre d'espècies noves. I disminueixen les espècies justament que estan entre aquests dos ambients, que serien les espècies que hi ha entre el casc urbà i el bosc, per tant, les que ocupen sobretot espais agrícoles i espais periurbans. I això és perquè la tendència a la comarca ha estat aquesta. Algunes espècies que ens sortien, per exemple, en el cas del primer atles, s'han extingit. Això passa, són espècies sobretot lligades als ambients agrícoles, algunes també lligades als ambients d'aiguamoll, que també en tenim a la comarca, sobretot a la conca de la Tordera, com és el cas de la Foixa, que ha desaparegut, però altres espècies que eren molt comunes, potser fa 30 anys, com el butxí, que és una espècie típica d'espais oberts, ha desaparegut. Per altra banda, també n'han aparegut de noves, no? Sobretot, i algunes estan augmentant. Així, per destacar de les espècies que han aparegut noves, jo m'agradaria destacar sobretot la més, com si diguéssim, rellevant a nivell de protecció seria la gavina corsa, que és una espècie que dins del rang està considerada com a vulnerable, que és una espècie que cria el Delta l'Ebre, cria el port de Barcelona, el port de Tarragona, i l'hem trobat criant en una teulada d'un edifici del port de Premià de Mar. Altres espècies que han aparegut, que no havien aparegut, són espècies bàsicament forestals, com és el picot negre, que és una espècie de picot el més gran que tenim a Europa, que ha aparegut a la vessant nord del Mont Negre, i una altra espècie que tampoc apareixia en el primer atles, que ha aparegut en aquest, és l'àliga calçada, és una espècie rapinyaire, com el seu nom indica, és una àliga, és bastant forestal, i a més bueno, es guanya la vida capturant altres espècies d'ocells. Aquesta espècie no havia aparegut i ara ha aparegut, igual que el milà negre, que també és una espècie de rapinyaire. Per tant, hi ha unes pèrdues i unes ganàncies a nivell d'espècies.
3: El gaig blau, l'altra vegada que vam estar parlant amb l'Helena, ens va comentar que s'ha vist aquest juliol. Entrarà també en l'Atlas el gaig blau, encara que no sigui dins de l'estudi que us havíeu marcat amb l'Atlas?
9: Sí, nosaltres, bueno, el nostre estudi és un estudi científic, i com un estudi científic té una metodologia molt clara, ara no tenim temps d'explicar-la, però té una metodologia molt clara. Llavors, el treball de camp estava limitat des del 21 al 24. Però, clar, vista la rellevància, en aquest cas, de l'espècie, com és el gaig blau, això també ens ha passat amb una altra espècie que també l'havíem considerat extingida, però que ha aparegut l'any 25, que és el cucut reial. Doncs el format en què apareixeran segurament no serà el mateix format que apareixen les altres espècies, però evidentment haurem de posar constància, bàsicament perquè, com a publicació científica, ha de ser un referent per d'altra gent que en un futur vulgui també estudiar la fauna, en aquest cas l'avifauna, i que en aquest cas el que pugui és comparar, i si nosaltres ara estem acabant el segon atles, doncs, on hi hagi un tercer que puguin veure com evoluciona. A mi m'agradaria destacar que a nivell d'importància o de zones d'importància a nivell de la fauna ornítica tenim una zona en la qual s'inclou tot el que seria la conca de la Tordera fins a la desembocadura. És el lloc on hi ha més espècies d'ocells. Curiosament, és el lloc on no hi ha cap figura de protecció eficient. Per tant, jo abogo que entre tots apretem perquè el nostre patrimoni natural el puguem conservar, per tant, conservant aquestes àrees, igual que conservem el nostre patrimoni arquitectònic, ja sigui esglésies romàniques o esglésies barroques, i en canvi estem perdent espècies de patrimoni natural.
3: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos l'Atlas a la ràdio. Ja farem més seccions per aprofundir més en les espècies.
9: Ha estat un plaer.

0: Seguim avançant. Diuen que quan ens enamorem ens canvia la cara, però potser també ens canvia l'armari. Quan coneixem algú, sovint ens ve més de gust arreglar-nos, cuidar els detalls i pensar què ens posarem. Però què passa quan una relació s'acaba? Una ruptura també pot marcar un abans i un després en la nostra manera de vestir? Avui amb la Judit Jiménez descobrim com l'amor i el desamor poden influir en el nostre estil. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Com estàs?
1: Doncs molt refredada, cachis l'olla.
0: Ostres!
1: He pillat.
0: A cuidar-se, doncs, eh?
1: Sí, una mica, sí.
0: Judit, quan ens enamorem, canvia la nostra manera de vestir? És a dir, ens arreglem més, ens atrevim amb peces més diferents?
1: Doncs jo penso que potser sí. Més que diferents, però jo crec que sempre hem de ser qui som i tot això, jo penso que és el fet de que ens fa il·lusió quedar, anar i sortir, llavors ens fiquem més macos, saps?
0: Mhm. Per tant, doncs, en certa manera sí que ens influencia, no?, aquest estat d'enamorament.
1: Sí, perquè, a veure, és que tot és... Em sembla que és química pura, en veritat, el que diuen, però com que estem tan feliços i tan eufòrics i tan contents, doncs t'atreveixes una miqueta més amb tot, no? I t'agrada veure't bé i vols estar guapo i t'arregles molt.
0: És inevitable voler agradar a l'altra persona, però fins a quin punt adaptem el nostre estil als gustos de l'altre?
1: Ai, això és l'eterna... Jo penso que això no hauria de ser. Mm-hmm. Jo, en el cas que jo estic exposant és que a nivell personal, doncs, com que estàs molt content, empoderat i tal, ho fas, i tu ho fas, però no crec que ho facis per complaure l'altra persona, saps el que et vull dir?
0: Mm-hmm.
1: Perquè seria, llavors no seria sa, és el que parlàvem aquell dia, no, seria tòxic. Si tu realment només et vestissis per agradar-li a la parella, no té sentit.
0: Clar.
1: Mm-hmm. Això no li recomano a ningú. I si algú detecta que ha de fer això per agradar-li a la persona que està, que reflexioni una miqueta amb el tipus de relació que té. Eh?
0: Mm-hmm. Quan una relació ja es consolida, és a dir, doncs, que ja no hi ha aquella etapa inicial en què encara no es coneixen del tot, ja mm-hmm. portem un temps amb la persona, ens relaxem amb la nostra imatge, és a dir, ens arreglem menys, ens cuidem menys...
1: Crec que vas... O sigui, la paraula has dit tu, relaxes, però això no vol dir que et deixis. Eh? Mm-hmm. Jo penso que no. Jo penso que si estàs bé... Bueno, jo vaig posar un exemple fa unes setmanes. En el meu cas, no ho he fet de deixar-me. Sí que és cert, doncs, que si estàs a casa vas més còmode, doncs no, potser doncs, vas més còmode i no tens... Com que no fa vergonya perquè no hi ha secrets i tot és guai, doncs està bé, vas bé. Però sempre penso que quan has de sortir o quan... fas coses o quedes per anar a sopar, jo, sempre ens t'arregles. Mm. T'arregles per seguir-te sentint igual de guai. És que la sensació que dona veure't bé, a planxar-te el cabell, arreglar-te, posar-te aquella roba que t'agrada, no? Això és molt, molt, molt xulo i és molt bo per un mateix.
0: Mm-hmm. I un tema que ens sorprèn molt quan arriba una ruptura sentimental, per què hi ha persones que volen fer un canvi radical d'imatge? Què simbolitza aquest canvi?
1: A vegades, pensa que, això sí que t'ho vaig a dir, a vegades és he trencat amb tu i això t'agradava i ala, pam, saps? En alguns casos és una rabieta, en uns altres casos és un dir ja no puc més i ja estic canviant d'això, doncs ho canvio tot. Jo puc explicar una anècdota rapidíssima.
0: I tant.
1: I que és que vaig tenir una relació i em van acomiadar d'una feina que portava 20 anys. Van fer... Perdó, que tinc un gos aquí que és molt...
0: No passa res.
1: Eh?
0: Com
1: perdoneu,
0: es diu?
1: Pixie Bowie.
0: Pixie
1: perquè
0: Bowie.
1: Perquè té un ull blau i un ull negre.
0: Oh, molt bé.
1: Sí, i és com el bé David Bowie. Doncs la cosa és aquesta, que em va passar que quan em van acomiadar i jo aquella relació no anava a cap puesto i vaig aprofitar. No em vaig tallar el cabell, però vaig tallar nòvio. Vaig dir adéu, saps? Mhm. Uh-huh. Vaig aprofitar i faig un canvi d'això, que estava ja enquistada amb aquesta feina tants anys i tot, doncs ara el que vaig a fer és canviar-ho tot a la meva vida. I vaig fer un canvi radical.
0: Creus que una ruptura també pot fer que recuperem el nostre estil personal?
1: I tant. O que ens retrobem. Perquè moltes vegades les persones tendim a desconnectar de nosaltres mateixos, saps? Mm. Pel fet de complaure o per estar bé o per fer el que li agrada a l'altra persona. I al final el que hem de fer és un equilibri que ens agradi tots dos, anar a una, que per això és un equip, no? Si es fa una parella maca, és un equip i sana, i intentar anar a una, els dos, i fer que les coses vagin passant naturalment. Al final forçar les coses o em posaré vestida en plan heavy metal perquè ell és heavy. No, és que si no, això no és així, saps?
0: Mm. I què fem, amb aquella roba doncs, que ens recorda, per exemple, una exparella o a moments que hem compartit amb una persona? La guardem, la donem, la llancem?
1: És depèn de com et faci sentir, eh? Perquè si et fa sentir que t'és igual, doncs mira, la tens i te la poses. Però si realment et recorda o te l'ha regalat i no et ve de gust, la fots a la foguera Sant Joan. No. Si hi haurà algú que li pot donar una segona vida, segurament la pots donar i ja està.
0: Judit, quin consell donaries a algú que vol començar una nova etapa sentimental i renovar la seva imatge sense necessitat de canviar tot l'armari?
1: Que es planti davant del mirall, que s'enfronti al mirall, com diem els estilistes de moda, que s'enfronti al mirall, que es miri i que vegi el que està veient en el mirall. Si el que està veient en el mirall és la persona en la que volia ser o la que es vol convertir i com ho vol fer, saps? I llavors, si no en sap, perquè hi ha gent que no en sap, doncs sempre pot escoltar el nostre fabulós programa, la nostra secció, i li podem donar consells, si volen.
0: Totalment.
1: Perquè realment, visualment, es pot arreglar tot. Ho sabeu? Això és una cosa que els estilistes de moda fem màgia. Gent que està més entrada en quilos la fem més prima, gent que té les cames curtes les hi allarguem visualment, o sigui, tot és visual. I ho podem fer. Per això et dic que és molt important que es mirin al mirall, que es coneguin bé i que vegin que si el que està veient és el que realment vol o vol canviar i millorar. Molt i de quina manera, saps?
0: Un dia, si vols, Judit, recollim opinions o preguntes de gent i les intentem resoldre.
1: Estaria encantada. A mi m'agrada molt fer això perquè al final és una feina que ajuda molt a les persones, saps?
0: Totalment, totalment.
1: I és molt xulo.
0: Doncs Judit Jiménez, estilista i experta en moda, gràcies com sempre per estar amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins la setmana vinent.
0: Vinga, arribem a la part final del programa d'avui. Recuperem el tema del dia, el tema de la mala educació, i us preguntem, us hem preguntat al llarg de tot el programa, si creieu que avui dia som més maleducats que fa anys enrere o potser simplement ens molesten coses diferents. En aquesta tertúlia, debat, hi participen Sergi, en Marc i l'Oriol. Benvinguts, companys.
2: Bona tarda.
3: Hola.
0: Us formularé un parell de preguntes perquè, com que sempre anem justos de temps, he pensat doncs, reduir les preguntes, però vaja, us podeu explicar el que vulgueu. La primera pregunta, jo us dono la pregunta i us plantejo dues situacions o dues postures. Hem perdut el respecte, podeu estar a favor, argumentant doncs, que sí, que hem perdut l'educació, la immediatesa, l'individualisme i la falta de tolerància, la frustració, poden fer que prioritzem les nostres necessitats, o en contra, no hem perdut el respecte, però abans hi havia més formalismes i això no implica més respecte, perquè moltes persones ho obeïen per por a l'autoritat i actituds discriminatòries o humiliants. Per tant, dues posicions, dues postures, hem perdut el respecte, a favor o en contra. Marc Tresserres.
3: És que per mi és un gris, perquè el contra que acabes de dir, Gemma, pel tema de por a l'autoritat i actituds discriminatòries, o formalismes, no?, que abans n'hi havia més, això hi estic d'acord, però alhora crec que hi ha molta gent que, per sort, me demostra de la meva edat un pèl més gran, o fins i tot adolescents, que jo hi treballo, ja ho saps, que no, que tenen bones formes i que no s'ha perdut el respecte, que saben quan demanar les coses bé i de quina manera, i ser agraïts. Llavors, jo crec que és una mica un mix, perquè la primera part jo crec que també hi ha molt d'individualisme. Això sí que és veritat.
0: Sergi.
2: Mira, la meva balança està bastant equilibrada, com ha dit en Marc, amb els grisos, però la meva tira més cap a favor, que hem perdut el respecte. Hi hauria diversos factors, però per no allargar-me, res, menciono dos que jo crec que van molt vinculats amb l'avui en dia, que un seria poder les xarxes socials, que jo crec que podem normalitzat parlar malament als altres, no? Tot el fet aquest d'amagar-te darrere d'una conta, poder sense la teva fotografia, doncs provoca que moltes vegades puguis faltar el respecte en cert sentit, i d'això també per mi ve derivat una mica doncs, que costa acceptar doncs, opinions diferents avui en dia, no? Llavors podem arribar fins i tot a perdre les formes i el respecte davant d'una opinió que no defensem.
0: Oriol, hem perdut el respecte a favor o en contra?
4: Jo, la meva balança, crec que està totalment a favor de que s'ha perdut el respecte. Evidentment, hi ha gent educada, te la trobes anant pel carrer, però també en trobes moltíssima que no, que és totalment individualista, que va a la seva, que tot li està bé, que fa el que vol, si t'emprenya no passa res,
3: això
4: ja et decantaràs tu, i si et molesta, doncs mira, te'n vas amb un altre cantó. Moltíssim. Jo això ho veig moltíssim, per tant, evidentment, hi ha bona gent, només faltaria que no hi fossin. Si tothom fos igual, malament aniríem. Però sí que, en general, penso que com a societat, aquesta societat ha perdut el respecte totalment.
0: Mm-hmm. Va, per acabar, de forma breu, amb la mala educació s'aprèn de casa, us podeu posicionar amb aquesta primera opció. Sí, la responsabilitat és de les famílies, els infants aprenen per imitació i si a casa no es practica el respecte o no es posen límits, doncs acaben fent el mateix. O bé, la responsabilitat és de tothom, de tota la societat, la família és important, però també educant l'escola, els amics, els mitjans de comunicació, xarxes socials, etc. Marc Tres Serres.
3: Sens dubte, em posiciono a favor de la responsabilitat d'educar. S'aprèn des de casa, a través dels valors que t'ensenya el dia a dia a la teva família, en aquest cas, sobretot a pare i mare. Uh-huh. Sí que és veritat que afecta el tema de la societat i a tot el teu entorn, perquè això et pot modificar, depèn d'on estiguis, però, sens dubte, primer, des de casa.
0: Molt bé. La base és des de casa. Sergi.
3: 100%.
2: Jo anava a dir des de casa també, igual que en Marc, de fet, relacionar una mica amb que, bueno, en Marc és professor i jo també he sigut entrenador de bàsquet, llavors al final doncs tens una mica de contacte amb el que són criatures, no? I al final tractes molt amb nens que malauradament poden tenir alguns mala educació. Llavors, aquesta mala educació moltes vegades no et deixen a tu, com a entrenador o professor, avui en dia exercir com a educador, perquè moltes vegades el pare o la mare sobrepassa per sobre d'això, no? Llavors, moltes vegades l'educació s'ha d'ensenyar a casa. Per mi, les famílies són les principals responsables.
0: Mm-hmm, molt bé. I acabarem amb tu, Oriol. Aquesta mala educació d'on ve? De casa, de fora?
4: Sens dubte, casa hi té un paper molt important, però mira, jo em referiré a un proverbi africà que diu que per ensenyar una cosa a un infant, ho pots ensenyar a casa, ho pots ensenyar a l'escola, però per educar un infant fa falta tota la tribu. I crec que amb això està tot dit. Tots els àmbits eduquen, tots els àmbits del nostre dia a dia, de la nostra vida, són educatius i, per tant, sí, evidentment, la casa hi té un pes molt important, la família, però tot allà on anem, és una manera d'educar un infant.
0: Mm-hmm. Molt bé. Companys, moltes gràcies a tots tres.
3: Gràcies a tu.
4: De res.
0: Molt bé, doncs nosaltres acabem i demà tornarem amb un nou tema del dia. Que passeu una bona tarda. Adéu, fins demà.
5: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Marta!
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge, a partir de 3 quarts d'11 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança. A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera precipitacions destacades. Segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del litoral de Barcelona i Girona i el prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos pel fort tonatge a l'Empordà i el vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntant al nord i mestral al sud. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha parlat avui al Notícies en xarxa.
2: Avui estem alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja solament, doncs, passant per la costa, anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: I nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen un servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies han registrat retards de fins a 30 minuts. L'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera mentre entre Granollers i Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha un servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Continuem parlant de mobilitat perquè aquest cap de setmana llarg es preveu una sortida a l'àrea metropolitana de 570.000 vehicles i un retorn concentrat dilluns de 270.000. El Servei Català de Trànsit habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions a mobilitat de camions. Hi ha previst 1.000 controls als Mossos d'Esquadra, més de 1.000, de fet, que permetran reforçar la seguretat. I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR. Es tracta de 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judas. El Ministeri ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Acabem amb nom propi el director i pallasso Leandre Rivera, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional Circ 2026 que concedeix al Ministeri de Cultura. El guardó, dotat amb 30.000 euros, aplaudeix la seva generositat, diu, a l'hora de compartir els seus coneixements amb noves generacions d'artistes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
3: Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
4: Amb Anna Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí.
5: Hola, Anna, soc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs, bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé.

0: que el tornem la 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses...
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvariejo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassane Endiaye. Molt bona tarda, Alassane.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassane, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassane és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassane, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen. La faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que puc, vull cuidar les coses que consumo. Crec que els clients també li agradarien que sóc cuidar-los.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassane. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans? O què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocata té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa, són maionesa fet per jo mateixa. I el que porten picant també faig jo mateixa el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
4: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, totes les bocates que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs. no tens. Les altres també, com per exemple el Popeye, i el Baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre els dos és la salsa. Mm-hmm. Perquè el Popeye porta el picant i el Baobab porta maionesa. Però després, de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, el caiman, el vegetarià, totes aquestes també es demanen molt.
3: Alessandra, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el Baobab, i així ja vindrà amb la recepta
1: preparada. Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
4: La Baobab o Popeye porten maionesa, però porten a pell de pollastre, a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyer.
3: I orenga, una miqueta d'orenga.
4: Sí, orenga quan faig, diguem, el pit a la planxa...
1: Quan el poses directament en el pit.
4: Pit, sí.
1: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
4: Mhm. Mm. O sigui, hi ha molta gent que preferen també molta... Depèn de la persona, no?
3: Ja veus, Anna, que són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alessand, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el Baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys, exactament, a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a la Sant. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència

0: bé, algunes advocates, per als clients, tot, doncs ella coneixia moltes coses sobre tot. Inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les advocates, mm-hmm, va ser ella que també que va introduir totes aquestes coses també. Sí.
1: Mm. Imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
0: Sí, sí. No va trigar tant, perquè la primera cosa que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo... Una vegada un client em va demanar un frankfurt i jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Es va posar dos frankfurt al pan, a bocata. I quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. Li dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
1: Anava farcideta, el bocata.
0: Sí.
2: És un bocata, un frankfurt. Si no faràs negoci.
0: Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava, a mi era una mica gran, però era una persona que havia tingut totes les seves vides diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc, i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't, no te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent. Vindrà a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
2: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
0: Moltíssima.
2: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu, el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això, Alassane?
0: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta... Diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí i per allà les altres que venen perquè siguin amb el Baobab. I, però, a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que se marxin, és com si estan a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva, i la persona que està treballant és un familiar, i així hem portat el Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
1: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva, pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassane. L'Alassane, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
2: Ostres.
1: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser

0: el 2003 a la Sant.
1: Sí.
0: Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Quina sorpresa, va ser...
1: Va ser una sorpresa, sí.
0: Sí?
1: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer la, aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que no, estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, la Sant, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Ha dit, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, fan, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones. I llavors la gent deixa com una elecció. Cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven. I, bueno, hi havia dues o tres persones que són gent molt... No és només que són de Sant Cugat, però són molt coneguts de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, que és, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs, em dic, bueno, me'n vaig, faig dic això als amics i torno ara. Se'n va anar, una hora després va tornar. I va dir, bueno...
0: Amb el resultat?
2: Amb el resultat, de que tenies caparrot.
1: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs... com se diu?
2: Caparrot.
0: La qüestió és que el 2003 sí, sí, tu sí. Vas sortir elegit, no?
1: Sí. Tu també estàs entre les 5 persones que s'ha de... que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, si doncs el teu nom surt, llavors...
0: Clar, t'han de construir el caparrot.
1: Sí. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo... Estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar. Ni me recordava de la cosa tal, tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de... caparrot que t'havien proposat i tot això. I dic, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis... perquè entre les 5 persones que s'havien proposat per el caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I dic, bueno, per estar el segon, que no vol dir que te faran el caparrot, però està a segon de tot el corp. Alessandro,
0: l'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
2: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
1: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre molta gent coneix aquesta arbre.
2: Pel petit príncep, jo pensava que el conec.
1: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, a molts llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta 500 anys. Aquest porta tants anys. Però, bueno, la meva dona... Ella, com que ella és catalana, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar el bar...
2: El bar va recuperar aquell nom.
1: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem baobab.
0: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que el
2: exacte,
0: negoci
2: que duraria...
0: havia de durar molts anys.
1: Molts anys, sí.
2: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat la Lassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
0: Vens un dia i fem una bocata.
2: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, eh? Un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com la Lassant. A Lassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
0: Adéu-siau.
1: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla. Com estàs?
2: Molt bones, Anna. Doncs sí, molt bé. I, de fet, encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna. De fet, avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. Uh-huh. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut una allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llau de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts, molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27, i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona, uh-huh, o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas, pensàvem que, bueno, aquí dalt, a la muntanya, i a més, acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida, i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges? Per què heu passat per allà?
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres d'aquí Josa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria. Mm-hmm.
2: I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No, que heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que, bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant amb certs vius, tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien quatre productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10.
2: I escolta, les xarxes per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia, i això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat, i és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot. No sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat. I no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes, i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions? O...
3: Sí, sí, sí. Es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi, doncs, sí que ho tenim molt avançat, i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Un contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que es havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura, a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tot una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat. I és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i principis del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial que aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-la en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1921, per primera vegada el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, i no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania. Poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és, posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat en juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen diferents, de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada amb aquestes músiques. músiques. I la curiositat amb nosaltres hi és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollanca assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar corprès d'aquesta música i se segueix escoltant a moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
1: Ja.
0: Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
3: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
4: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
3: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
4: Així és, Anna. Si et sembla, començo una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
5: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, em diverteix més pintar i descobreixo més coses perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
3: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color, un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
4: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
5: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust. Eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
4: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
5: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, doncs llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No... O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme... però, a veure, cada un s'ha tocat com som.
3: Visca l'Elisabet, molt a favor.
4: De veritat, Anna, també ha buscat una manera molt pròpia d'explicar, d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell. Treballa directament en les mans. Deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
5: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, claro, si ho posava amb el pinzell em quedava massa pla, tot, i llepat, que no ho podia suportar. I llavors Al fer-me jo la pintura la faig com si fos fang i llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors que queda tota aquella línia plena, doncs aquí igual envolta doncs la figura que faig o els personatges que surten.
3: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
4: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
5: Abans em posava supernerviosa. Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal i qual. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur. No sé, és un divertiment més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
3: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
4: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha portat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
5: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadros, perquè no es dona molta importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja ho conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa. Dels meus i de tothom. Però, claro, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... aquesta granet de sorra pues, de felicitat m'encantaria.
3: Doncs és un desig ben bonic aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
4: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
3: Fins aviat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
2: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla
1: 54. Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
3: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència, i en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
4: Quan neixes en un d'allòs, en una casa, que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
3: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre: la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
4: En acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
3: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
4: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci estar 40 hores, una americana i un pantalón. S'està 40 hores.
3: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens emprovem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
4: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris de confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que, per exemple, s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
3: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament el cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual, conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
4: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tots ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època, de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina, que ja hi havia un motor, ja elèctrica, i anava més ràpida.
3: La sastreria mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
4: És propera i, esclar, el client has d'anar una miqueta, esclar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens, però però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens i ja saps el tarannà de cada client.
3: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
4: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
3: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la persona.

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Radio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins, a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que, per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: La xarxa de comunicació local.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que s'intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política. Per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. El PP ha vetat avui dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, considera tot plegat una manipulació emocional.
2: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: I des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat, sobretot, humanisme.
3: Recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: I el desnonament de la Carme i el seu fill previst per aquest matí a les 10 al carrer Pau Casals de Sant Cugat ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. La resolució considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. La família formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals, una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques. I detingut un quart implicat en el tiroteig de dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa, l'arrest va tenir lloc ahir a la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar els sospitosos que tenia pendent un ordre de detenció dels Mossos. Investiguen una sala, un camió que ha deixat dos ferits lleus a dos agents de la policia local de Granollers. Els fets van passar la matinada a la carretera Montmeló al terme municipal de Granollers. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia que s'ha presentat al lloc dels fets i també ha fugit tot plegat al polígon de Can Gordi mentre estaven robant mercaderia. I a Girona aquest novembre el cicle de concerts a cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes, entre 20 i 50 espectadors.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre. No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
2: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Precisament torna el gran recapte del Banc d'Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda a l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan que la crida sigui més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc d'Aliments a Barcelona.
3: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
1: I avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat han intentat trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral, una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte empreses de la comarca amb persones que busquen feina i que normalment els costa trobar oportunitats. Ha estat un èxit en total. S'hi han apropat, ja us dèiem, 200 persones i han participat 20 empreses. I 14 infants d'educació infantil i primària han estrenat aquesta setmana nova escola a les Llouses del Ripollès, a la sala polivalent del nucli de Santa Maria de Matamala. Els alumnes han començat les classes al nou centre amb un mes de retard per l'endarreriment de les obres. El municipi no tenia escola des de 1969. En aquell moment hi havien 600 habitants, mentre que ara en són 200. I acabem parlant d'esports. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i creu que el partit de demà contra el Màlaga serà un duel decisiu.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: English Center patrocina aquest programa.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
6: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present, amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Bona tarda. Avui al programa de Ràdio La Present parlarem sobre el canvi climàtic. La Júlia i el Martí faran l'entrevista i l'Alma presentarà el debat. I jo, l'Ivet, que presentaré el programa. Què us sembla si posem una cançó?

0: Bé, després d'aquesta cançó anirem a l'entrevista, que ens la faran el Martí i la Júlia. Com esteu?
1: Bona tarda. Avui a l'entrevista tindrem amb nosaltres a la Meritxell Casellas, ambientòloga. Amb ella parlarem el tema d'aquesta setmana.
2: Bona tarda, Meritxell. Per què vas escollir la carrera de Ciències Ambientals?
3: Bones, merci per contactar amb mi. Mira, jo vaig estudiar Ciències Ambientals perquè m'agrada molt la natura. I està la natura i els animals, i la relació que hi ha entre ells, i com evolucionen, com conviuen entre ells les espècies, i sobretot veient com està el món i com està, quin és el futur que ens espera a nivell de, doncs, més natural, doncs intentar ajudar amb el màxim possible a millorar les condicions en què estem deixant el planeta. Però sobretot això, perquè m'agradava, bueno, m'agrada molt estar a l'aire lliure, envoltada de natura, i trobo que sense ella no som res.
1: Ens pots explicar què és el canvi climàtic?
3: El canvi climàtic, així de manera resumida, és la modificació de la temperatura i de la resta de variables i d'elements que afecten al clima. El que està passant amb el canvi climàtic actual és que s'està produint a una velocitat extremadament ràpida, aquests canvis, i és a conseqüència, doncs, de l'activitat humana, des dels combustibles, a la petroli, carbó, els gasos que s'alliberen, etc. I això produeix que hi hagi un canvi a nivell global, un canvi climàtic del clima, que fa que a curt termini, al ser aquest canvi amb tanta velocitat, doncs hi puguin haver canvis dràstics a nivell de climes de cada país, les espècies que viuen en els llocs també noten aquests canvis, etc.
2: Com afecta el canvi climàtic al nostre planeta?
3: El canvi climàtic té molts efectes al nostre planeta, i n'hi ha que són com més directes i més impactants, i d'altres que amb comptagotes es van produint, fent que a llarg termini llavors es vegin els canvis que tenen. O sigui, té canvis més ràpids i canvis més lents. Per exemple, un dels canvis que s'estan veient són les sequeres. Cada vegada hi ha més sequeres, i per contra, les pluges són més del que s'anomenen torrencials, més violentes, sí? Poden arribar a provocar, doncs, inundacions, on abans plovia de manera controlada i de manera estacional, doncs avui en dia són pluges que no venen, i quan venen, doncs, fan molt de mal en l'entorn. També el desglaç dels gels, dels pols, sí? Tenim el pol nord i el pol sud, i zones d'alta muntanya a nivell planetari que sempre hi ha hagut neu, hi ha hagut gel, hi ha hagut neu per les temperatures baixes. Doncs si aquestes temperatures augmenten, que és el que provoca el canvi climàtic, fa que es desfagi tota la neu que hi ha, el qual és reserva d'aigua, i això, aquesta neu que es desfà, doncs pot provocar, per exemple, l'augment d'uns centímetres del nivell del mar, i això provocar inundacions. Això són alguns dels exemples. També provoca que les espècies s'hagin de desplaçar per

0: persones també és una pregunta que es pot estendre. El canvi climàtic a les persones afecta de diverses maneres. Per una banda, ens pot tocar la salut. Sí, la contaminació de l'aire pot fer que apareguin malalties respiratòries, al·lèrgies, tot això segur, s'incrementi o s'accentuï més, provocant que sigui que persones s'hagin de medicar o fins i tot causar la mort. Sí? Per altra banda, què passa? El canvi climàtic augmenta la temperatura. Hem dit que hi havien, podien produir molta més sequera. Si hi ha més sequera, doncs tindrem producció de menys aliment i sobretot el que ens ve al cap més ràpid és la falta d'aigua. Hem estat ara molts mesos, podem parlar d'un, 2 anys, que teníem sequera i hi havia restriccions a l'estiu perquè si no, no ens quedava aigua. Doncs això a nivell global ja s'està veient, ja zones que ja fa anys que no beuen aigua. O sigui, no veuen que no la veuen ploure i, per tant, no tenen reserves d'aigua i han de fer portar l'aigua d'altres parts del món. També, com afecta les persones? Hem parlat de la sequera, les quals és falta d'aigua, però hi ha el cas contrari, són les inundacions. Aquestes pluges que cauen de manera torrencial i sense control, sense parar durant moltes hores i amb molta intensitat, provoquen inundacions. Els rius, els torrents, les rieres no poden absorbir aquesta aigua i l'aigua baixa descontroladament per tot arreu, o per el que era el tros de la riera que ens hem anat menjant nosaltres com a societat, i fa que l'aigua aquesta que s'emporta tot per davant, s'emporta als camps, s'emporta a cases, per desgràcia s'emporta persones, s'emporta animals i ho destrueix tot. Tenim des de pèrdues de vida humana i molts diners que es perden a l'hora de tornar a reconstruir, tornar a com era abans aquesta població. És el que hem vist en els últims mesos que va passar a la Dana de València.
1: Com afecta el canvi climàtic als animals?
0: Com afecten el canvi climàtic als animals? Doncs això, molts animals viuen en determinats llocs perquè hi ha unes condicions específiques de temperatura, d'alimentació i d'estacionalitat. Sí? Noten molt la tardor, la primavera, l'estiu, l'hivern, i aquestes estacions fan que, doncs, tinguin un cicle de vida molt pautat. Per exemple, a l'hivern es reprodueixin per tenir les cries a la primavera, trobar aliment fàcil, durant l'estiu creixen i arriba la tardor, l'hivern, hivernen, o menys en menys, sobreviuen i torna a començar aquest cicle. Per exemple, un dels exemples que es pot venir més a la ment és l'ós polar, sí? On viuen? A zones on hi ha gel. Per tant, què passa? Com hem dit abans, si aquest gel desapareix, l'ós polar té problemes. L'ós polar, foques, pingüins, orques, etc., tenen problemes per sobreviure. Per exemple, aquests ossos no troben menjar, no poden alimentar-se i, per tant, han d'anar a buscar més lluny. Què han de fer? Ja s'ha vist amb imatges. Han de travessar nedant grans quilòmetres per arribar a trobar terra i un altre tros i un altre lloc on poder buscar menjar. I els esgota i es moren pel mar. Sí? O no es poden reproduir perquè no troben l'aliment, perquè l'aliment també va desapareixent, les cries moren o ells moren de gana. Però sobretot és això. En els animals els afecta perquè s'han de desplaçar a viure a zones millors, que estiguin més acondicionades per lo que ells necessiten. Els seus cicles vitals poden canviar o anar descompassats amb el que necessiten, el que hem dit. Si es reprodueixen a l'hivern perquè la cria neixi a la primavera i trobi aliment, si això canvia, fa que hi hagi més temperatures, no hi ha aliment, etc., doncs les cries no sobreviuen. I també canvis de comportament o fins i tot l'extinció, que es vagin morint aquestes espècies que no poden sobreviure en aquest canvi. Una de les espècies també és el corall. El trobem en moltes zones del món, però si pensem en una zona on hi ha molts quilòmetres i quilòmetres, és Austràlia. I allà el corall, doncs, i a moltes parts del món, s'està quedant blanc, s'està perdent tota aquesta fauna i vegetació que hi ha també al voltant. No només hem de pensar en els animals, sinó en la vegetació. Moltes plantes tampoc que estan acostumades a viure un lloc no sobreviuran.
1: I com afecta el canvi climàtic a l'oceà?
0: En l'oceà, el canvi climàtic afecta pujant-li la temperatura, per una banda pujant-li la temperatura i per altra, que ja és una conseqüència d'això i causa de que pugi la temperatura a nivell global, és els contaminants que hi arriben. Contaminants que hi arriben, el trànsit de vaixells, no només hem de pensar en els vaixells que nosaltres potser agafem per anar

0: per viatjar d'aquí a Mallorca o d'aquí a Itàlia, sinó els milers i milers de vaixells de mercaderies que ens porten les coses d'un país a un altre que nosaltres comprem. Però sobretot, si ens fixem en el canvi climàtic, que és l'augment de, sobretot de temperatura. Què fa això? Doncs escalfa la temperatura, fa que els corrents marins variïn, és a dir, per sota l'aigua, nosaltres no ho notem en aquí al Mediterrani, si no ens anem molt endintre i ens enfongem a l'aigua, però hi ha uns corrents, és com si fossin unes autopistes que transporten l'aigua, transporten nutrients i tenen unes direccions concretes per això, per tot el món, per tota l'aigua del món, dels mars i oceans. Què passa amb l'augment de temperatura? Això varia. I si varia això, afecta els animals, afecta els aliments d'aquests animals i afecta com es canvien com es transporta aquesta energia i aquests nutrients. També el que hem dit, puja la temperatura, els coralls moren, espècies marines tenen problemes per sobreviure, no troben menjar perquè el menjar amb aquesta temperatura no es pot produir i, per tant, espècies més grans no es poden alimentar. Han de canviar les zones on viuen i, per tant, és una alteració molt gran del comportament de les espècies marines que viuen en el mar, de totes també les espècies vegetals i, per tant, és una recol·locació de com quedaria tot això dintre el mar. Per altra banda, també hem de pensar que al nivell de les costes. Nosaltres vivim davant de mar i pot ser que si puja el nivell del mar ens vagi afectant. Cada vegada ens quedem amb menys sorra a la platja. Això té altres també causes, però una de les conseqüències és aquesta. I per altra banda ens n'haguem d'anar. És possible que haguem de marxar de viure de davant del mar i anar més endintre. A Venècia s'està veient com puja el nivell del mar. I en zones de Miami, a Estats Units, que també, o Florida, ja s'estan preparant per aquests canvis perquè ja ho noten, ja van veient com cada vegada el mar guanya més terreny.
1: Com afecta el canvi climàtic a les explotacions agrícoles i als nostres aliments?
0: A nivell d'explotacions agrícoles i els aliments que nosaltres ens alimentem, doncs si fa molta calor, per exemple, les sequeres, què passa? No tenim aigua, per tant no podem produir els aliments que estem aquí acostumats a produir. Per tant, què passarà? Es reduirà. Tindrem potser menys fruites, menys verdures i seran més cares econòmicament. Quan menys aliment hi ha, més car és. I per altra banda, què haurem de fer? Que ja s'està fent ara, també. L'estem portant d'altres llocs del món. Mangos, algunes fruites com els mangos, els advocats, etc., es porten d'altres llocs del món. N'hi ha que es cultiven aquí, però generalment venen de fora. Per altra banda, què passa? Nosaltres aquí, al Mediterrani, tenim unes estacions molt marcades. Primavera, tardor, l'estiu i l'hivern. I cada temporada, o sigui, cada estació, doncs creixen uns aliments determinats. Quan el canvi climàtic el que està fent és alterar aquesta temperatura, tots aquests cultius o s'avancen o no sobreviuen o s'han de canviar de zona. Per tant, això, en resum, el que provoca és que la producció d'aliments variï, és possible que no es pugui produir tant i, per tant, els aliments siguin més cars. O haguem de variar la nostra dieta. La dieta mediterrània és una de les més riques i més bones del món i cada vegada pot ser que sigui més difícil tenir una dieta mediterrània i obtenir els nutrients i els aliments possibles amb productes fets a la nostra terra.
1: Hi ha alguna cosa que podem fer per aturar el canvi climàtic? Perquè està canviant el clima al món.
0: El clima en el món, al llarg de... des de que el món es va formar, ha anat canviant, ha tingut períodes de canvi. S'ha refredat, s'ha calentat, s'ha tornat a refredar, però tot amb una velocitat molt lenta. Què està passant? Aquest canvi climàtic està canviant a una velocitat que no s'havia vist fins ara, amb totes les dades recollides. I això per què està canviant? Doncs degut a l'activitat humana. Estem contaminant sense cap mena de control. Es van fent lleis, es prohibeixen alguns gasos que es tirin a l'atmosfera, es netegen les aigües, etc. Però tot i així, constantment estem contaminant l'aire. I a vegades només pensem en les fàbriques que estan fabricant coses i són ells qui contaminen. Però en realitat el que les fàbriques estan fabricant és per nosaltres. Per tant, la nostra manera de viure, el nostre consum que fem de les coses, és el que provoca doncs, que hi hagin aquestes fàbriques contaminants. També què? Els cotxes, sí. La crema de combustibles com el petroli i el carbó fa que s'alliberin molts gasos a l'atmosfera i provoquin aquesta capa que no deixa sortir la calor que genera, sí? Va concentrant la calor i pujant la temperatura. Per tant, què hauríem de fer? Doncs intentar canviar això. Per altra banda, també el tipus d'alimentació, sí? Si una dieta és molt, a nivell global és molt, molt, molt carnívora, és a dir, ens alimentem de molta carn, com vaques, etc. Tot aquest tipus de ramaderia, amb tants milions i milions i milions de vaques, etc., fa que també es contamini. Sí? Això s'hauria d'entrar més a parlar d'això, però una dieta molt, molt carnívora a nivell mundial també provoca que hi hagi més contaminació. Les vaques, per exemple, deixen anar gasos, sí? El metà. I això puja cap a l'atmosfera i també és molt contaminant.
1: Què és el que més contamina i afecta el canvi climàtic? Què podem fer nosaltres com a nens per millorar aquest problema?
0: Aquesta pregunta m'agrada molt. Què podem fer nosaltres i sobretot també vosaltres com a nens i nenes per millorar aquest problema? Doncs es poden fer moltes coses i segur que algunes de vosaltres ja les feu de manera inconscient perquè us han ensenyat la família des de l'escola o perquè veieu programes que ja us ho diuen. Per exemple, a nivell quotidià, del dia a dia, apagar les llums que no necessitem, estalviar aigua, sí? Quan ens rentem les dents, al moment que estem fregant les dents amb el raspall, parar l'aigua i quan necessitem esbandir, tornar-la a obrir. En vez de fer banyeres, doncs dutxar-nos, reciclar. Però abans que reciclar, sobretot és reduir. Si es pot anar a comprar en una botiga que tu portis els teus envasos o les teves bosses, doncs aprofitar i dir, no, no, jo no vull aquesta bossa de plàstic o no necessito aquest cartró o posi'm les avellanes en aquesta bossa que jo ja he portat de casa de roba. Sobretot, molt important reciclar, però per davant de reciclar, reduir. Sí? També, quan ens hem de transportar d'un lloc a un altre, si són trajectes curts, caminar, anar en bici, en patinet, també es pot agafar el tren. Sí? A vegades necessitem el cotxe, evidentment, i tothom el fa servir, però intentar, doncs, he d'anar, imagineu que viviu a dalt a la punta més alta d'Arenys, a dalt de la Riera, i necessiteu baixar a la plaça de l'Ajuntament. Doncs, en lloc d'agafar el cotxe, que us portin un cotxe, dir, no, no, anem-hi caminant. I així també aprofiteu i feu una mica d'esport i moviment. I, sobretot, aquests canvis s'han de fer, és molt important que no només ho faci una persona, sinó que ho vagi fent cada vegada més gent i fent-ho, que ho faci tothom. Per mi, l'última cosa que us diria, important per actuar contra el canvi climàtic, és que sortiu a voltar per la natura. A vegades les coses, i pel món, sí, per anar a mirar. A vegades, si no saps que existeix això, o si no coneixes el bosc de darrere de casa teva, què tens davant de l'aigua, no t'interessa. I si no t'interessa, t'és igual. I si comences a anar a la natura a caminar, a mirar els arbres, a veure si veus un esquirol, si veus un senglar, si poses la màscara per anar sota aigua i veus un peix, una estrella de mar, t'interessa. I si t'interessa, doncs vols que això sempre sobrevisqui per ensenyar-ho als teus amics, família, etc. I ho cuidaràs. I fent petits passos, com els que he dit, i vosaltres segur que teniu més idees, podem anar millorant o fent que aquest problema sigui menor. Doncs, sobretot, merci per convidar-me a fer aquesta entrevista. Espero que apliqueu els canvis i que molta gent us escolti i, sobretot, un últim apunt, a consumir productes de proximitat. Sí? Això fa que reduïm molt el transport, el consum de combustibles i que l'economia també giri al voltant nostre, que també és una causa-efecte del canvi climàtic. Res, moltes gràcies i endavant amb tot. Adéu!
1: Gràcies per respondre a aquestes preguntes. I després d'aquesta entrevista tan interessant amb la Meritxell, posarem una altra cançó.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar.

0: I després d'aquesta cançó, què us sembla si anem al debat? Que ens el presentarà l'Alma. Bona tarda, Alma.
1: Bona tarda. Avui al debat parlarem amb els nostres companys i companyes. Què opineu sobre el canvi climàtic? Júlia.
2: Jo opino que és una cosa molt curiosa, però també que tenim que vigilar per no contaminar, perquè el canvi climàtic pot canviar molt.
1: Martí.
3: Jo crec que és dolent perquè estem contaminant el nostre mateix planeta i és com raro.
1: A casa vostra recicleu? I bé.
0: Sí, nosaltres a casa reciclem i sobretot reutilitzem els envasos.
1: Coneixeu les tres R's? Júlia.
2: Sí, les coneixo. Reduir, reciclar i reutilitzar. Jo a la meva casa intentem reciclar les ampolles de vidre i els envasos.
1: Com podem reciclar al carrer, a l'escola i a casa?
3: A nosaltres al col·le sempre ens diuen que no podem agafar fulls per fer dibuixos i fer de tot, perquè estem malgastant molt de paper.
1: Creieu que el mar està cada vegada més contaminat? Júlia.
2: Jo crec que sí, perquè hi ha molta gent que no vigila i que a les muntanyes tiren papers i llavors després baixa pels rius i acaba en el mar.
1: Com afecta el canvi climàtic al món? Júlia.
2: Afecta de moltes maneres, perquè està com una mica revolucionat el temps, perquè hi ha sequera, a vegades plou molt, o fa molt de fred, coses així.
1: Què creieu que podem fer els nens per reduir la contaminació? Ivet.
0: No tirar tants papers a terra, intentar reutilitzar, reduir tot això, reciclar els papers, el material i coses així.
1: Martí.
3: Donant exemples més petits i a vegades també més grans, perquè a vegades hi ha gent que quan acaba de fumar tira el cigarro al terra o coses així.
1: Si per un dia fóssiu el president del nostre país, quina norma posaríeu per millorar el canvi climàtic? Ivet.
0: Si tires alguna cosa al terra, tires brossa o alguna cosa, una multa de 200 euros.
1: Moltes gràcies per respondre les nostres preguntes.
0: Doncs bé, després d'aquest debat anirem per la quarta cançó d'avui.
4: Ràdio Arenys, la primera.

0: Nois i noies, tinc una mala notícia per a vosaltres. I és que el programa s'ha acabat.
1: Oh.
0: Esperem que us hagi agradat. Fins la setmana que ve. No us oblideu de cuidar el planeta. I abans d'acabar, posarem l'última cançó.

Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
8: Vols anunciar el teu establiment o servei?
7: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
8: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
9: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
10: Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres. Jordi Fortià.
2: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada.
0: Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centraran les noves pobreses.
2: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
3: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
2: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de guàrdia de Protecció Civil.
4: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral.
0: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB, que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
2: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera a les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
0: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
2: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
0: En esports, Jordi Cervantes, Aitsunoda fa història.
5: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Pollerès a la final. D'altra banda, Espart Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara. La de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats i la de Tarragona i Lleida on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també el sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs aturades habituals en plena hora punta, que són, la veritat és que ara en general hi ha força volum de trànsit en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, zona del Vallès, també les rondes, per exemple, una jornada més, la ronda litoral va molt plena, amb retencions destacades, de fet, en tots dos sentits de la marxa, i també la ronda de dalt, molt trànsit, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Però també destaquen, per exemple, l'extrem nord de Barcelona, l'autopista C33, amb retencions de més de 6-7 quilòmetres entre la Llagosta i el nus de la Trinitat. I a l'extrem sud destaca, per exemple, l'autopista B23, amb retencions entre Sant Just d'Esvern i l'Avinguda Diagonal. Com a incidència, tenim un accident ara a la C17, al tram de Montcada i Reixac, en direcció a Barcelona, està provocant aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, en marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques, com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada, uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
0: Com dèiem, les manifestacions han començat ara a les 7 del vespre, a la Seu i Ripoll, de seguida hi anirem, però mentrestant, prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
4: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
5: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos els fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
6: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: I ara sí, estem en condicions de connectar amb Ràdio Ripoll per saber com s'està visquent la manifestació que ha començat, com dèiem, a les 7 de la tarda. Manifestació pel dret a l'habitatge. Ràdio Ripoll, Paula Sagallo, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs just a les 7 en punt s'han començat a concentrar desenes de persones a la plaça de la Lira, al centre neuràlgic de Ripoll, per totes elles conjuntament doncs, reclamar aquest dret a l'habitatge. Reclamen precisament que es deixin de fer especulacions i que també les persones que vulguin establir-se a la nostra vila ho facin, però no com a segones residències. Una concentració que, com bé dèiem, s'ha mobilitzat des de Pirineu Viu per la comarca del Ripollès i per totes les altres comarques que estan afectades per aquesta crisi. Les crisis que s'estan reclamant a altres punts del territori i de grans ciutats doncs, també han arribat a la comarca del Ripollès. Seguirem molt atents a com avança aquesta concentració.
0: Gràcies, Paula. Doncs parlant de concentracions, el Sindicat de Llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball per la mort de la Mari Carmen i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor també a Mari Carmen i a l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada. Mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer i avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon aquesta setmana, però que finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill, Cugat Mèdia, Sara Vella.
9: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del Sindicat de Llogateres, Mariona Bota.
10: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
9: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
0: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments que avui ha presentat les dates d'enguany.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves

0: Ajuntaments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
1: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
2: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
0: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: La Generalitat rebaixa el Pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
5: També està activada la prealerta del Pla Vencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
4: Maite Pole.
6: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
7: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
6: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
4: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema ESAlert, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
5: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
8: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
5: El text demana assegurar-ne la recepció independentment de l'operadora de telefonia i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Metocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Metocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
4: I tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. A Granollers, un dels territoris més afectats pel temporal, l'Ajuntament ha desallotjat la residència de persones grans a Dara per prevenció. El Departament de Drets Socials ha traslladat la vintena de persones totes juntes a un altre equipament. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
9: Ho han comunicat l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i la cap de l'operatiu coordinat pels bombers de la Generalitat, Montse Díaz, en una compareixença pública aquest matí al Centre de Comandament Avançat. Alba Bernosell ha explicat que han actuat d'acord amb les famílies.
10: Comunitat amb els treballadors i treballadores, d'acord, havent parlat prèviament amb tots ells, amb tots els familiars i amb totes les famílies. Per tant, agraint en aquest cas la col·laboració i la rapidesa, òbviament, dels qui van procedir amb el trasllat.
9: I és que els aiguats havien fet caure de manera parcial un talús del carrer Velázquez, on hi ha la residència. Amb possibles noves pluges hauria pogut caure del tot i deixar el camí tallat i la residència aïllada. Els serveis d'emergències continuen treballant per restablir la normalitat a Granollers i municipis veïns i en buscar en Rami, el nen de 12 anys desaparegut, i han ampliat la zona de cerca fins a la Roca i Parets del Vallès.
4: I encara un darrer punt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
11: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània

0: N'hi ha de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casany, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge S-Alert als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquest les característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
1: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya, si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
0: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real, la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre a una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
2: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han encetat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%.
3: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis. La principal reclamació dels conductors de busos a TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa.
2: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns
5: trams. Convocaremos una mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo.
4: Generat així queixes, tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies. No obstant, durant la tarda, alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els busos i així ens ho han fet saber.
6: Sí, ho havia escoltat que a l'octubre hi havia algunes. Avui les estem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
7: Bueno, de normal siempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
8: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
4: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
2: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
3: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
2: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
3: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal que passa pel circ clàssic al contemporani de carrer. El Ministeri ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
2: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nogarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Maria Cateu.
9: Con lo gitano de Balaguer, que vos que digui, invite tu primer.
10: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola. I ha passat les seves darreres jornades a la clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital nogarina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins a l'hora ha estat impecable per la lleidatana. Tsunoda ha superat la azerbaijanesa Sudaba Agabeya i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfensa també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Poyeres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Tsunoda, que s'ha imposat amb un ipon amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona el 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina, amb els partits de l'Espart Girona i del Cadí la Seu. La gironina reben a Fontejau el Mallorca Palma a partir de les 8 del vespre, amb l'objectiu d'aconseguir el primer triomf oficial del curs. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, tiene un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques reben la seva pista al Leganés a partir de les 9 de la nit. Escoltem el tècnic del Cadí la Seu, Pepe Vázquez.
5: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
2: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. Després d'una aturada de 3 setmanes, el Barça rep al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest. A partir de 3 quarts del vespre, l'equip dirigit per Carlos Ortega, volíem dir, ha arribat tot just a l'equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I una notícia d'última hora, perquè en hoquei patins, a Calafell serà la seu de la Copa Continental femenina i masculina, que enguany la disputaran tots dos equips, a totes les dues categories. Les finals de 4 es disputaran del cap de setmana del 14 al 15 de novembre.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
0: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
8: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
0: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
8: Dilluns, dia de descans.
0: Telèfon 93 792 35 46.
8: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res.
10: Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: Finques Blaumar.
12: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
11: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
12: 93 792 0440.
11: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
12: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
13: Famílies d'Arenys i del Maresme, aquest Nadal està passant una cosa ben estranya. Cada matí apareixen llaços desfets, paquets canviats de lloc i unes petjades diminutes. Què les deu haver deixat? A Manau Fotògrafs busquem petits detectius que ens ajudin a resoldre la missió en una sessió de fotos plena de joc, rialles i records en família. I quan el reportatge estigui preparat, el Pare Noel l'entregarà personalment. Sessions del 16 d'octubre al 15 de novembre, al carrer de Vall 14 d'Arenys de Mar. Reserva al 666 424 945. Manau Fotògrafs. Aquest Nadal, la vostra missió comença aquí.
14: Ràdio Arenys. La primera en esports.
1: Bona tarda, són 8:15.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: En marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll dues manifestacions pel dret a l'habitatge. La manifestació està convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, Jordi Fortià.
15: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada.
1: Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centraran les noves pobreses.
15: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda a l'alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
16: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
1: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
15: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de Guàrdia de Protecció Civil.
17: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
1: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
15: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
1: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
15: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
1: En esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda fa història.
2: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Poyeres a la final. D'altra banda, Espart Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca-Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
18: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara, la de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats, i la de Tarragona i Lleida, on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també al sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, no a les rondes de Barcelona, que encara continuen força carregades. Encara parlem d'una ronda litoral amb trams d'aturades destacat i, a més, en totes dues direccions. I tampoc no fa net aquesta ronda de dalt, també encara amb aturades importants en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. A la resta de vies, sí, poden quedar petits trams de retencions a vies com la C58 o la C33, això a l'extrem nord de Barcelona, o a l'extrem sud també petits trams aturades a vies com la C32, l'autopista del Garraf. Però, com et deia, en general, parlem d'una millora del trànsit ja en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada, uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
0: Com dèiem, les manifestacions han començat a les 7 del vespre, a la Seu i Ripoll. Anem cap allà, cap a Ripoll, per veure com s'està seguint la mobilització. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bona tarda.
5: La concentració convocada per Pirineu Viu i que s'està duent a terme paral·lelament a Ripoll i també a la Seu d'Urgell ha començat a la Vila Comtal amb un minut de silenci per Mari Carmen i l'Olga, dues de les veus d'aquesta realitat que s'està patint arreu del territori. La concentració ha plegat a mig centenar de persones de totes les edats, totes elles amb l'objectiu de que el Pirineu sigui un lloc on viure i no només la imatge del turisme, tal i com assegura des de la plataforma. També han mostrat la seva contra l'especulació immobiliària que s'està patint a comarques com el Ripollès. També asseguren que aquesta serà la seva primera acció, però que tenen molt clar que continuaran tirant endavant tota mena de concentracions i de trobades amb l'objectiu, doncs, de lluitar contra aquesta realitat. L'objectiu de cara a les pròximes jornades és anar cap a la vaga general, tal com han assegurat els seus portaveus.
0: Gràcies, Paula. Doncs prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
4: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
0: Carina Bellver. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
6: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat Alberto Núñez Feijóo ho considera tot plegat una manipulació emocional.
7: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
8: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor a la Mari Carmen i l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada.
6: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments, que avui ha presentat les dates d'enguany.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda a l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
6: Esther Minguell.
9: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
10: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
11: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra. No? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
9: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
4: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
0: Maite Polo.
12: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
13: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
12: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
0: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema ESALERT, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
4: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
14: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil. Tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho. I ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
4: El text demana assegurar-ne la recepció, independentment de l'operadora de telefonia, i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Meteocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Meteocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: I encara un darrer punt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
15: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casanya, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge ESALERT als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
16: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
15: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre tindrà una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
0: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han encetat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre la companyia ho xifra en el 66%.
4: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis. La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa.
0: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
17: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns trams. Una situació que ha obligat alguns passatgers a buscar alternatives per arribar als seus destins i que ha generat així queixes. Tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies, no obstant, durant la tarda alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els bussos i així ens ho han fet saber.
18: Sí, ho havia escoltat, que a l'octubre hi havia algunes. Avui les estem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
19: Bueno, de normal sempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
20: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
17: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
0: I el Servei Català de Trànsit ja té els ulls posats en l'operació sortida amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
4: Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 per aquest cap de setmana i restringirà l'accés als camions. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra preveuen fer més de 1.800 controls per reforçar la seguretat a les carreteres. En total, es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 570.000 vehicles.
3: Notícies en xarxa.
0: La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional la s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació i marca l'1 de novembre com a termini. La ministra no ha indicat cap percentatge, però al setembre la inflació ha pujat al 4,9%.
4: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reunit el grup d'experts i els ha posat deures que hauran de tenir enllestits abans que acabi el mes. Sobretot, vol que es tingui en compte la inflació, que s'ha disparat fins al 4,9% aquest mes.
21: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
4: L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues. Díaz ha dit que l'increment del salari mínim segueix el seu curs ordinari i no té res a veure amb les eleccions.
0: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
0: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
4: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal que passa pel circ clàssic, el contemporani i de carrer. El Ministeri n'ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
0: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nogarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Maria Cateu.
22: Con lo gitano de Balaguer, que vos que digui, invite tu primer...
23: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el Gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola. I ha passat les seves darreres jornades a la Clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital noguerina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons.

0: I encara un darrer punt en cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
1: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus fora de les fronteres mirarà Flandes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. La lleidatana Aitsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins a l'hora ha estat impecable per la lleidatana. Sunoda ha superat l'azerbaijanesa Sudaba Agabeya i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfent-se també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Polleres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Sunoda que s'ha imposat a Munipon, amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona el 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina de Bàsquet, amb els partits de l'Espart Girona i el Cadí La Seu. Les gironines reben a partir de les 8 del vespre a Fontejau el Mallorca Palma. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, tiene un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques reben a la seva pista Leganés a partir de les 9 de la nit. Ignasi Cervera, Ràdio Seu.
5: El conjunt de Pepe Vázquez va debutar dissabte passat perdent per 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, el Mainz Avenida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. Vázquez considera important millorar alguns aspectes del primer partit.
6: Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro y seguir que esto acaba de empezar.
5: El Leganés ha tingut un bon inici. La primera jornada ha derrotat un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és entrenat per l'urgellenc Bernat Canut. En aquest primer partit van destacar la pivot maliana Aminata Sangare amb 18 punts i 10 rebots i la base catalana Regina Aguilar, que havia jugat al Cadí les dues darreres temporades.
2: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. El Barça rep el Palau Blaugrana al Dinamo de Bucarest a partir de 3 quarts del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba tot just a l'equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I un últim apunt d'hoquei patins, perquè Calafell serà la seu de la Copa Continental, que enguany la disputaran equips masculins com femenins.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
10: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
11: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
10: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
12: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
13: Us presentem el còctel definitiu.
14: Dos parts de coach.
13: Un toc d'influencer de PowerPoint.
14: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
13: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu
14: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
15: Me llamo Obon, Xavi Obon.
14: ...pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
13: Coaching Tònic, un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
14: O no.
16: Cal que ara ens posem tiquismiquis?
14: Ni tiquismiquis ni taquesmaques. Les coses tal com són.
13: Coaching Tònic.
14: Jo ja us he avisat.
17: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
18: La música més actual al 91.2 FM.
19: Notícies en xarxa.
20: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Madrid torna a sortir al carrer aquest vespre per Mari Carmen Abascal. El sindicat d'inquilines ha convocat una marxa ara a les 8 a la Puerta del Sol per caminar fins a la casa del carrer Alcalde Sainz de Baranda, la qual va viure durant més de 70 anys i del qual va ser desnonada el 23 de setembre. La mobilització és un homenatge a la dona de 87 anys que s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Els organitzadors no han detallat els carrers concrets, però serà als barris de Salamanca i el Retiro. El Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci demà al migdia als centres de treball i estudi en record de Mari Carmen i l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. Dir-vos que a hores d'ara torna a funcionar la R2 Nord i la R11. Recordeu que han estat amb problemes per les pluges. Per cert, que Protecció Civil ha rebaixat de la fase d'emergència a la fase d'alerta al Pla Inuncat per l'evolució favorable de la situació meteorològica. El temporal excepcional que ha assolat part del país des del cap de setmana ha deixat registres de pluja rècord a ciutats com Granollers, 3 morts també i un desaparegut i ha causat danys de consideració a punts al litoral i prelitoral del país. I l'alcalde d'Olot diu que la construcció de la variant en el tram d'Olot hauria de començar, digui que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat no pot esperar més i que és urgent. Escoltem Agustí Arbós.
21: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
20: Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permeten rebaixar la factura de la llum tant a habitatges particulars com a diversos equipaments municipals. Les llars que ja estan consumint energia solar de la instal·lació d'aquesta escola són una quarantena ubicades al centre i també al nucli històric. I la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenen d'Obrador d'arrel. Enguany, el focus es posa fora de les fronteres i mirarà cap a Flandes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
19: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
22: Un projecte cultural, però no elitista, perquè la cultura és trobada, però també conflicte.
23: Aplec i Drames amb Rubén Anaya.

0: Què hi puc fer jo? Que sóc jo en aquesta casa. Tu que ets l'hereu. Ves que m'expliques a mi. Arregla't amb ta mare.
1: Hipòcrita. Sí, sí, hipòcrita. I banderrot. I més que banderrot.
0: I quina paciència que s'ha de tenir amb tu.
1: I veges de bogejar amb l'altra vegada amb el Bernabé o amb aquests marinots que se'ns ha caigut a sobre i que t'ho juro que els tinc atrevessats, perquè te faré un cap nou com hi era Déu.
0: Mira que és prou. I quin dret hi tens tu amb mi, ballà?
1: I encara gosa parlar la rastrada. Tots que els tinc, tots, ja ho saps tu.
0: Doncs per què no et cases amb mi d'una vegada?
1: Això voldries, per fer-me-les dur ben llargues.
0: Sí. Ja m'ho donaràs, entenent, perquè les altres t'atraurien els ulls, però jo t'asseguro que això s'ha d'acabar. I mira't, ho contem a la tia i ens casem tot seguit, o me casaré amb el primer que es presenti.
1: Que tu te casaràs amb un altre?
0: O fugiré amb qui vulga. Sí, sí, jo no vull seguir d'aquesta manera.
1: Torna-ho a dir. Vejam si goses. Bon vespre, oients. Com heu pogut escoltar al començament d'avui, ha estat una mica diferent, dramàtic. Per qui no ho hagi reconegut, hem interpretat un fragment entre els ja icònics personatges de l'imaginari popular, l'Hipòlit i la Munda, de la peça d'Àngel Guimerà, Sol Solet, estrenada el 1905. Avui fem una cosa que m'encanta, i és que portem el teatre a la ràdio, amb motiu de celebració de la Diada Mundial que va ser el passat divendres 27 de març. Que poder arribem tard, perquè com dijous us passat, 26, no vam tenir programa perquè ja sabeu que aquí a l'emissora municipal es reprodueix el ple dels polítics i les polítiques que discuteixen. Doncs nosaltres ho celebrem avui, que mai és tard, si la dita és bona. De fet, us hem donat a vosaltres oients i vilatans d'Arenys de Mar, la paraula perquè ens digueu què us sembla, què us desperta, què és per vosaltres el mot teatre.
2: Per mi, el teatre o actuar, tant si és perquè estàs preparant qualsevol història, per petita que sigui, per fer davant d'un públic real, com si estàs dins del teu personatge, davant d'una càmera, com a titellaire, per un públic que no és real, però que saps que després ho veurà, com ha estat doncs, el meu gruix de feina al llarg de la meva vida, com si és perquè estàs donant classes a infants, a persones joves o adults, no? Intentant inculcar doncs, els valors del teatre, que no és només divertimento, sinó que també és concentració, treball d'equip, sacrifici, estudi... Sigui quin sigui d'aquests àmbits, tant en el que tu estàs dins d'un personatge com en el de la docència, per mi el teatre és la manera més fàcil i més potent d'estar en el present absolut i oblidar-te de tota la resta. En qualsevol d'aquests àmbits, per mi el teatre és viure el present i en aquell moment només estic visquent aquell present i això és gairebé màgic.
3: Doncs per mi el teatre és un espai on poder ser lliure, on adoptar un personatge, poder fer o parlar de maneres que el dia a dia no ho faria i poder expressar-me de maneres diferents.
4: Per mi el teatre és un lloc on puc desconnectar, on puc ser el que jo vulgui, quan jo vulgui, i és un moment de pau i tranquil·litat.
5: Per mi el teatre és el meu dia a dia, perquè sóc professora i cada cop que entro a l'aula sento, cada cop menys, però sí que sento que interpreto un paper. I també sento que interpreto un paper quan visc. Llavors, per mi, fer teatre és estar viva, potser.
6: Per mi el teatre és un lloc on pots representar fets històrics i fets imaginaris, en el qual pots ser lliure i dir el que tu vulguis.
1: Doncs moltíssimes gràcies per les vostres paraules, amics, amigues, aplegadors i aplegadores. Ara sí que sí, benvinguts, benvingudes i benvingudis a Aplec i Drames. Recordar que ens podeu sentir cada dijous de 8 a 9 del vespre a l'emissora 91.2 i en directe per les plataformes de YouTube i Instagram de @radioarenys. Ens podeu seguir a xarxes al perfil de @aplecidrames. Avui farem Aplec amb un director de teatre emergent i maresmenc i la farà ser Villano i posarà la ració adient de drama aquest aplec amb la seva secció Ningú coneix a ningú. Fara, com estàs?
7: Molt bé, gràcies.
1: Benvinguda de nou.
7: Gràcies.
1: Bé, crec que avui hauria de ser amb nosaltres algú, veritat?
7: En Franco, que no hi és. I a mi m'encanta la seva secció i avui no la podrem gaudir.
1: A mi també m'encanta la seva secció, l'altra mirada, però on és ell?
8: Està de viatge.
7: Doncs mira, Rubén, en Fran no és que hagi tingut un drama, és que directament
8: Està de viatge.
1: A veure, per temes de, logística, suposo, última hora, malauradament no haurà pogut venir.
8: Està de viatge.
7: Doncs jo estic una mica trista per això, perquè volia coincidir amb ell.
1: A veure, oients, deixant les referències de la cultura pop televisiva a una banda, sabem que no serà el mateix que una entrega de l'altra mirada, però aquí us deixem un missatge del nostre col·laborador més estimat, on ho aclara tot.
9: L'altra mirada no marxa, però si s'acomiada durant un temps, i és que sí, Rubén, estic de camí a Àfrica. I he vingut a buscar i a trobar altres mirades, altres cors i, sobretot, altres maneres de viure. Perquè penso que sempre a la vida hi ha un camí que hem d'aprendre. Hem d'aprendre de diferents formes de ser, de fer i, sobretot, de crear. I per això t'envio aquest àudio, perquè des d'Àfrica amblio, apliqui drames, tot el meu amor, tot el meu recolzament a totes les artistes que estan allà al teatre i que es pugen davant de milers de persones a obrir cors, mirades i, sobretot, consciències, perquè al final ser un artista és ser un altaveu i, sobretot, és trobar-te a tu mateix per poder explicar el que sents o el que no sents. Així que molta força a totes les companyes del teatre que fan una gran labor en aquest món i, sobretot, que tenen una veu molt important. Així que el meu recolzament des d'aquí i ens veiem molt aviat a Pliquidrames, perquè la veritat que us faig a menys. Us estimo.

0: El convidat de l'aplec d'avui és l'exemple perfecte de com gestionar el drama des de totes les perspectives possibles. Va néixer l'any 2001, és de Vilassar de Mar i és lleó. De signe zodiacal, és clar. La pedra angular de la seva formació és el grau d'humanitats. Així que sap perfectament d'on venim i quins són els grans dilemes de la nostra existència. Però el 2023 fa un gir important a la seva vida. Es presenta a les proves d'accés a l'Institut del Teatre i la supera. Actualment cursa el grau de direcció escènica i dramatúrgia. Tacant-se de vida i d'escenari. Avui el tenim aquí amb nosaltres. Benvingut, Noé Sitges de l'Àguila, a l'Aplec. Com estàs?
1: Moltes gràcies per convidar-me i molt bé, molt content de ser aquí.
0: Bé, benvingut, i començarem reconeixent una cosa, així fent aplec entre totes tres bandes, i és que les tres persones que som ara mateix assegudes avui a la taula compartim el mateix ritus de pas, el grau d'humanitats a la Pompeu Fabra. Aquí va la meva primera pregunta. Hem après res del nostre pas per la universitat o només hem après a dir i esmenar les nostres dèries d'una manera més culta i amb més estil?
2: El convidat primer, sisplau.
1: Començo jo primer. Jo crec que continuo gestionant les coses de la mateixa forma. Sí que és veritat que ara tenim com més finestres on poder emmirallar-nos amb altres històries, però realment la gestió continua sent igual de nefasta que abans del grau d'humanitats, o sigui que crec que tampoc ens ajuda gaire en aquest sentit.
2: A veure, si és gestionar els nostres drames, jo els continuo tenint, però tinc referències culturals per dir, mira, aquest personatge de la novel·la del tal, li va passar el mateix. Qui no s'ha sentit Munda algun cop?
0: Exacte, qui no s'ha sentit Munda o Alejandra Pizarnik, de cop i volta,
2: per
0: no?
2: Exemple.
0: Una mica.
2: Per exemple.
0: Bé, parlant de referències que ens han marcat, quan et vaig preguntar, abans que vinguessis aquí al programa, quina peça teatral t'havia impactat més, va sortir el nom d'Àngel Guimerà. Per què Guimerà, Noé?
1: Vaig pensar en Guimerà, a veure,

0: coses que podem descobrir. I va ser una mica arrel d'això que vaig començar a tenir més interès pel teatre.
1: Doncs mira, estem parlant d'Àngel Guimerà, que l'obra de Solsolet de Guimerà és coetània amb una altra autora que també, bueno, amb una altra dramaturga, autora, que també t'ha marcat molt el teu present, sobretot més viu, no? Parlaves dels records i de les memòries de carrera, però sé que tens un vincle amb Víctor Català, Solitud, concretament una de les seves obres més reconegudes, és coetània d'Àngel Guimerà, de Solsolet, es va publicar el 1905. Més enllà de la semblança principal, no?, dels títols, a primera vista, amb dues peces comparteixen una atmosfera marcada pels moments de solitud a l'hora de prendre decisions transcendentals i com després les foscors, les passions subterrànies dels personatges i les seves ombres es revelen especialment en els moments de plec, com aquí nosaltres cada dijous, les festes a la fonda de l'ermita en solitud i els dies de fira amb els moments de trobada amb els mariners, no, que hi ha Solsolet. Parlar de Víctor Català, com deia, és pertinent, ja que ocupa una part important del teu present i del teu futur immediat. Tenint en compte aquest vincle, et volia preguntar si actualment treballes a una adaptació de Víctor Català, si hi ha alguna dèria, si hi ha alguna preferència per aquesta etapa, pel modernisme català.
0: Em sembla molt interessant la pregunta. O sigui, ara estic treballant en una adaptació de l'infanticida a través d'una assignatura de l'Institut del Teatre, d'una assignatura que es diu l'escenificació, i per tant ens proposen no del tot fer una adaptació dramatúrgica, tot que jo l'acabo fent, sinó fer una representació de l'obra, intentant tenir consciència del nostre present i per tant que surti alguna cosa profitosa d'aquesta experiència. No sé si és una època concreta el que em fa emmirallar-me en aquest Guimerà o Víctor Català, sinó potser el fet de que jo m'havia passat durant molt de temps pensant que aquests autors o aquesta literatura no m'era representativa, perquè per les meves arrels, però d'on ve la meva família, i de sobte, trobant aquestes literatures, doncs, d'eixos de dialecte social o d'eixos de classe obrera, dels quals jo pensava que no formaven part de tota aquesta obra i tot aquest recull modernista, i que te'ls trobes de sobte i penses, ostres, doncs potser parla de nosaltres també, no?, tot això. I tant la infanticida ho vaig veure i en Solsolet ho veig un altre, vull dir, ho vaig veure una altra vegada, no? És com l'Hipòlit, a través de ser el personatge, l'únic personatge que parla a través de la veritat, per molt que sigui un personatge maltractador, perquè és qui pega la munda, és qui intenta assassinar el John, no em sortia el seu nom, tot i així, hi ha com una espècie de reflex entre el que jo he pogut viure i tots aquests personatges. Jo crec que el fet de que aquesta literatura pugui vincular tan clarament, doncs, aquestes arrels que semblen que potser no les coneixem tant, però que realment són molt importants dins de la nostra literatura contemporània ara, però en el seu moment també, crec que suposo que és per això que em vinculo d'aquesta forma. Però igual que la Víctor o igual que Guimerà, doncs podria mencionar altres com Rossinyol, com Pitarra, o com d'altres contemporanis com Lluís de Cuniller.
1: Mira, ara que parlaves de l'infanticida, no? És una obra que, sota el meu parer, encadena una sèrie de factors que sepulten el destí d'una manera o una altra de l'autora, de Víctor Català, quasi com un mite de la literatura catalana actual, no? Vull dir, l'escàndol que va provocar la descoberta de Caterina Albert darrere del pseudònim masculí i la pressió moral de l'època que va acabar condicionant la seva trajectòria literària, decidint deixar d'escriure teatre o començar una nova etapa més enfocada a la narrativa, no? Com afrontes el repte d'adaptar un text com la infanticida, tan marcat pel seu context històric, social i amb tanta polèmica? Com es porta una peça tan polèmica a escena des d'una mirada contemporània?
0: Doncs jo el primer que em vaig plantejar, després de l'interès que vaig sentir per la pròpia obra a l'hora de llegir-la, va ser el fet de quins elements ens poden ser presents a nosaltres mateixos, no? Perquè a vegades sentim que quan llegim una cosa, potser en la narrativa o en la poesia no ens passa tant perquè no tenim la necessitat de veure-la representada, però ens podem fer una imatge, no?, de l'època. Però, en canvi, quan agafem una obra de repertori de la nostra literatura,

0: de qualsevol altra literatura, crec que l'important és veure com dialoga aquesta obra amb el nostre present. I per tant, hi havia qüestions a l'infanticida que crec que eren molt interessants, però que a la vegada semblaven molt llunyanes a nosaltres, no? Mm. El tipus de tancament que pateix Nela, doncs potser en la seva època podem entendre nosaltres també, vull dir, podem tenir una memòria i per tant saber com se sentia aquest personatge, però a la vegada no ens és del tot representatiu i per tant potser no ens colpeix de la mateixa forma. Llavors els mecanismes que he fet servir per fer l'adaptació és intentar buscar quins són els signes de violència que pateix Nela, intentar-los adaptar al nostre present. És una mica el que jo crec que intenta fer aquesta adaptació.
1: Perquè l'espai on és reclosa la Nela, a l'obra de 1898, és un manicomi, no?
0: Sí, és... o sigui, l'acusació inicial no t'acaba de definir, però sí, s'entén, perquè és una habitació amb un llit fet de palla, amb una porta embarrotada i per tant tu entens que és un manicomi també, perquè la mateixa Víctor la posa d'esquenes a la paret parlant sola, com si parlés amb veus que s'imagina amb espectres del seu passat i per tant aquí ens permet veure com ella narra l'experiència que va passar i què la va portar a estar tancada. Però sí, és un manicomi, al cap i a la fi. Però sí que és veritat que aquest manicomi, en el nostre present, és com una mica llunyà. No sé si fa gaire sentit tot això, no? Però clar, a mi el que m'era difícil era imaginar aquest manicomi en el nostre present, no? Com aquesta forma de violència, on no encaixaves dins dels marges de la societat, t'agafaven i ja tancaven i ja està, i per tant no eres un perill ni per tu ni per la resta, i a sobre estaves amagada de qualsevol cosa. En canvi, ara passen coses diferents, no? La bogeria és molt més complexa, bogeria no en mal terme, sinó agafant el terme Foucaultià, és un mecanisme molt més complex en el que ara intentem que aquests bojos, entre cometes, doncs una mica tots, no? Que a vegades, doncs, jo què sé, ens empastillem, sí, per poder estar bé i ja està, però intenten canviar, intenten fer encabir aquesta complexitat dins de la societat. I la meva idea era fer una mica això. És un mecanisme de violència que és més complex, però no deixa de ser un mecanisme de violència, no? I parlar d'això crec que també era una cosa que està molt al dia.
1: A més, mira, potser és aquesta una de les raons, en lloc de l'escàndol que va rebre, no? Potser aquesta una de les raons més punyents per les quals l'obra de la infanticida va quedar fora dels escenaris durant dècades, perquè potser la bogeria estava, la bogeria en termes foucaultians o la bogeria en termes populars estava canviant o estava, no sé, adherint-se a la societat des d'una altra perspectiva, i a més nosaltres sabem que no va tenir una presència teatral regular al segle XX. Bueno, es va representar només una vegada, si no m'equivoco, pel Màrius Cabré. I després del segle XXI, la primera recuperació la fa en Josep Maria Mestres amb l'Emma Vilarassau. Mm. I després ja reprenen, jo crec que fins al 2020, a Igualada, no es torna a fer una representació seva, i després ja tenim les representacions del 2021, 123 anys després, de l'obra, que va ser bàsicament a Olot i és dirigida per Rosa Vilanova. Cap d'aquestes propostes altera la natura tampoc del monòleg.
0: No.
1: I en canvi, a l'adaptació que tu proposes, sí que hi ha un segon personatge, no? Et volia preguntar qui és aquest altre personatge i qui aporta la història i a l'atenció original del text.
0: Sí, o sigui, al final és un projecte que tinc en ment i, per tant, com fins que no arribem a sala d'assaig, suposo que aquestes coses no s'acabaran de tancar mai. Però a mi em feia una por també topar-me amb el patrimoni per dir, ostres, fins a quin punt jo puc decidir modificar certes coses, no? Però sí que és veritat que amb aquesta mesura, on el signe escènic del manicomi o de la bogeria, d'aquest sistema de violència, el canvio, també han de canviar moltes altres coses. Ah. I per tant, a mi tancar la Nela contemporània present en una altra sala se'm feia inversemblant. Per tant, jo el que proposo és un post-Nela. Igual que a la casa de nines, Nora, quan marxa, nosaltres, vull dir, la Jelinek, una autora Premi Nobel, va fer com la continuació, no?, de què passa amb Nora quan marxa. Jo proposo una mica el mateix, però mantenint el text, no?, què passa amb Nela després d'haver matat a la seva filla. Doncs reclusió, doncs tancament a casa i sobretot seguiment psiquiàtric i psicològic. I per tant aquest segon personatge és el psicòleg.
1: Clar, que també estic pensant que al final un dramaturg quan fa una adaptació d'un patrimoni, no?, del 1898, aquesta obra, ha de fer tota aquesta fita de detectiu, investigador de les institucions psicològiques, de com es rep ara mateix una malaltia psicològica, un trastorn psicològic... no sé, aquesta Nela tindria telèfon? Estic pensant, segurament sí, no? Aleshores, tot això ho has de posar al dia, i aquí també et vull fer una pregunta. Fins a quin punt els dramaturgs teniu llibertat creativa, per així dir-ho?
0: Clar, la llibertat suposo que al final també depèn de qui et vingui a veure i de qui et programi, no?, en certa manera. I per tant, tu pots tenir la llibertat sencera, però a la vegada també dir-t'ho, en plan, dient-ho malament però inútil, en el sentit de si no agrada o no interessa el que faràs, ja sigui a institucions privades, públiques, ja sigui el públic, doncs potser no té gaire sentit no fer-ho, uh-huh. o té sentit, però és molt més difícil poder-ho fer. Per tant, jo crec que tenim les llibertats màximes per fer el que vulguem, sempre i quan prenguem consciència del que tenim davant, que ho tractem amb respecte i que tingui sentit, que intentem ser crítics, que guanyem consciència amb la feina que fem i també dotar d'aquesta consciència en públic, no? Jo crec que és interessant, precisament amb l'infanticida, sobretot agafem les dues últimes adaptacions, les dues escenificacions que es van fer, tant la del Josep Maria Mestres com la del Marc Angelet, amb uns 10 anys de diferència, com podem veure que el nostre patrimoni, d'alguna forma, al ser una literatura minoritària, li podem dir de moltes formes, vull dir, una literatura gegant, però alhora també menyspreada moltes vegades, necessitem, en el cas del teatre, com jo sempre penso, que dues escenificacions, no? La uh-huh. escenificació de Josep Maria Mestres és molt clàssica, vull dir, fa el que demana el text i ho fa molt bé, uh-huh. i després, una vegada ja hem recuperat aquest referent, ja que tornem a tenir aquest patrimoni, passem a la del Marc Angelet, que és una òpera electrònica amb Clara Pella, vull dir...
1: Puncarra total.
0: Puncarra, que costa a vegades inclús trobar el referent, però com ja l'has recuperat, t'ho pots permetre, uh-huh. no?
1: Ja tens com un precedent.
0: Exacte. Si no, amb la nostra literatura crec que és molt difícil. També s'ha d'anar molt en compte, no? De sobte agafar una obra que no es coneix i deformar-la fins a cert punt que ja no reconeixem ni d'on venim. Mm. Si comencem per aquesta vessant tan més experimental com ho va fer el Marc, sense tenir la primera representació de Josep Maria Mestres, doncs potser no tindrem la infanticida que tenim actualment, no?
1: O sigui que s'ha d'intentar trobar l'equilibri a l'hora de reprendre el patrimoni artístic entre... els puristes i els punquis.
0: Sí, crec que en aquest sentit tenim més feina per on venim i pel que tenim.
1: Doncs mira, deixant enrere aquesta faceta, no?, pròpia de la direcció escènica, que és la capacitat de reprendre patrimoni artístic, ens enlairem o ens centrem en una altra faceta que també permet la direcció, que és l'assessorament o el coach, aquesta paraula anglesa, d'actors. I és que tu tens experiència assessorant actors, coaching d'actors, que no sé si és una cosa diferent a dirigir, ara ens ho diràs, el curtmetratge de Romance La Luna Luna, que es va estrenar l'any passat, 2025, i ha recorregut festivals de renom com el BCN Film Festival i el Festival de Màlaga, on veu guanyar fins i tot un premi. Per tant, big deal, això és molt important, parla'm de la teva experiència i explica'ns com vas arribar a aquest projecte.
0: Jo al començar Humanitats m'adono que potser no és el que vull fer, no pel que és, sinó pel com és, i ara potser pensant aquestes paraules me'n penedeixo i penso m'encanta la investigació i super a favor de les humanitats, però tot són grisos i per tant... Però bueno, jo m'adono que potser no és el lloc on he d'estar i per tant començo a participar en diferents rodatges d'alumnats d'escac, coses d'aquestes.
1: Voluntaris.
0: Sí, voluntàries, sense remuneració, vull dir, hippie, tot.
1: We've been there.
0: Sí, sí, sí.
1: Hem estat allà.
0: I arribo al punt on, surt, on apareix aquest projecte per part d'una amiga i sap que jo estic a l'Institut del Teatre i, per tant, em demana si li, la puc ajudar amb la direcció d'actors en aquest projecte. I es viu diferent, perquè aprens coses diferents, són llenguatges completament diferents i, per tant, sí, sí que és diferent, vull dir, és diferent a la direcció d'escena, perquè la direcció d'escena implica molts altres llenguatges que sí que els ha de tenir parlar amb el director, igual que els ha de tenir l'escenògraf, i, en canvi, en fent de l'assessoria de direcció d'actors, o el coach, com li vulguem dir, jo em vaig poder centrar molt més en la pròpia direcció del sector sense haver de pensar si com s'havia de fer aquest plano, si havia de tenir aquesta llum, si havia d'estar el sonidista gravant. S'han de tenir en compte aquestes coses a l'hora de la praxis, no? A l'hora de dir, d'acord, doncs, jo he pensat aquest exercici per estimular els actors i això apareixerà escena, i de sobte el director de foto diu, no, aquesta persona està clavada en aquest punt perquè, si no, tot se'n va la merda.
1: Estic pensant que potser, clar, tu el 2023 tindries 22 anys i potser aquesta posició d'assessor també t'oferia l'oportunitat d'intimar molt més amb els nens, perquè el curtmetratge, el romance de la Luna Luna, hi ha nens. Com va ser aquesta experiència de tractar amb ells?
0: Per mi va ser maquíssima. Vull dir, a mi em va omplir moltíssim. I és meravellós, perquè sí que és veritat que si de sobte t'enfrontes amb 22 anys en una direcció d'actors on són persones grans, a mi em passa, vull dir, si he de dirigir a gent de la meva edat una mica més gran, ja intimida. En comptes amb nens, és com jugar tota l'estona, fer que estiguin animats, estar cuidant-los tota l'estona, preguntar-los com estan. Vull dir, no és tant potser la feina del director d'actors en aquest sentit, no? Però és això, nosaltres tenim escenes nocturnes que s'havien de rodar a la 1 de la nit i, per tant, has d'estar amb ells, has de veure com estan les energies, què necessiten, que han de descansar, que han de menjar. I és una feinassa, però és molt maco, també.
1: Doncs me n'alegro, perquè els nens són encantadors. La veritat, jo, quan he coincidit amb nens que interpreten, aporten aquesta veracitat pròpia del joc de la interpretació, no? Ho tenen com molt inherent. A més, el curtmetratge recomanem a tothom que el sigui, que el segueixi, perquè està tenint molt d'èxit, molt bona acollida, i potser que ja s'està cuinant un llargmetratge, no?, que sortirà d'aquest curtmetratge.
0: Tant de bo.
1: Tant de bo. Tant de bo. Estem en tràmits. Sí, ho deixem...
0: Tant de bo pugui ser possible. Si alguna productora està interessada... Exacte.
1: Bé, doncs vens tu de l'Institut del Teatre, has sortit aquesta institució diverses vegades a la conversa, i és una institució d'estudis superiors dedicada al teatre de molt de renom. Com ha estat dirigir actors en el medi audiovisual, també?
0: Jo crec que al cap i a la fi no canvia gaire.
1: No?
0: O sigui,
1: t'ensenyen, l'Institut del Teatre també a curtir-te, curar-te en aquest medi?
0: No, a nivell de mitjans audiovisuals, no.
1: No, aquesta és una bona pregunta.
0: Sí. O sigui, per la meva experiència, jo he pogut aprofitar totes les eines que m'han donat i que he pogut treure dels estudis superiors en direcció, però... I tampoc he fet gaire investigació, és veritat, vull dir, aquí hem de ser sincers, de nivell de direcció en un sentit audiovisual, però sempre me n'han sortit prou bé. I crec que moltes vegades la direcció teatral pot donar moltes eines a la direcció de banda càmera i anant a diferents rodatges també veus com dirigeix l'altra gent que surt d'altres escoles i penses, ostres, doncs que afortunat soc, perquè per molt que no estigui davant de la càmera rodant tot el dia, sí que és veritat que el teatre és molt col·lectiu i et permet estar com molt pels actors tota l'estona. I en el món audiovisual jo m'havia trobat que en els rodatges no. I llavors, tenir la figura aquesta d'assessorament en un rodatge em donava... Era com que se m'assemblava molt més a la figura de direcció d'actors dins del propi teatre, que no posa't davant de la càmera, has de plorar o has de riure, indicacions molt bàsiques que potser no ajudaven als actors. També és veritat que estem parlant d'un àmbit molt més amateur i com no hem tingut experiències més grans en l'àmbit audiovisual, doncs potser no és massa...
1: Bueno, però l'amateur també és un món que s'ha d'estudiar i aquí sí. Estem a Plec i Drames per tractar-lo, o sigui que tot el que ens expliquis serà benvingut. També et volia preguntar, parlant d'amateurs i de nous destins que s'estan cuinant a hores d'ara, aquesta pregunta la vull fer pensant en tota la gent jove que ens està escoltant. Interessades en el món escènic i teatral que puguin arribar a veure aquest programa, si no és el dijous o un altre dia, quan sigui. Com es viu des de dins el procés de selecció per les proves d'accés a l'Institut del Teatre?
0: Jo ho vaig viure amb nervis. També és veritat que era el meu últim any d'Humanitats i, per tant, jo crec que estava en una crisi de si no surt això, no sé què faré ara mateix. Però jo crec que cadascú viu de forma diferent. L'experiència, sobretot en els meus companys de direcció i dramatúrgia, més que cadascú ve de mons diferents. Hi ha gent que surt de batxillerat, hi ha gent que té 30 anys i, per tant, les expectatives de vida són completament diferents. Però sí que és veritat que sembla que interpretació per amics són bastant exigents. Vull dir, al final són proves que duren 7 dies, que t'has de preparar, que no només és preparar-te un monòleg, sinó que t'has de fer també unes altres lectures. Vull dir, són exigents i hi ha gent que ho passa malament.
1: De fet, crec que a hores d'ara ja us podeu posar al web per preparar-vos les proves d'aquest any, d'enguany, del setembre del 2026. Bé, saltant de tema, volia que paressis atenció a aquesta cançó.

0: Tinc la llibertat, et fa jugar d'arc. Apa, Wikista, tan sols hi ha un referent. I he de trobar...
1: Has estat al darrere de la direcció escènica d'una artista com la francesa, que l'acabem d'escoltar. Bueno, una pionera del gènere d'experimentació i vanguardia electrònica. I has estat al seu costat en moments claus. Al Mercat de la Música Viva de Vic i a la Sala Upload de Barcelona. Ella està redefinint què és ser una performer avui dia. La pregunta del canvi. Com és el salt de dirigir actors que busquen la veritat en un text del segle passat a dirigir a una superstar, a una superestrella artista que està trencant totes les convencions conceptuals?
2: Jo crec que, vull dir, ha d'anar de la mà. Vull dir, si tenim el repertori que tenim, és també per aprofitar-lo en el nostre present, i la francesa és meravellosa, ho fa tot molt fàcil. A vegades no cal ni buscar la veritat, perquè sí que és veritat que el jo està molt més dins teu que no a vegades són els personatges que busquem. Però són processos col·lectius diferents i igual d'interessants, i que a mi els he aprofitat moltíssim. Vull dir, m'ho he passat superbé dirigint això. I res, crec que la francesa mateix veu de molts referents, si llegim les lletres, també del nostre repertori.
1: Sí, o sigui que... 100%. A més, és molt reivindicativa amb la llengua, sí, amb la nostra identitat, amb la nostra cultura. La veritat és que dona gust veure artistes emergents amb tanta personalitat i que tenen una visió tan clara del que és el nostre llegat, no? I com el reprenen, justament. Sí. una darrera pregunta, Noé, abans d'acomiadar-nos i d'arribar a la plec idíl·lic. Hem parlat d'Àngel Guimerà, de Víctor Català, Lorca, la francesa, però una altra faceta teva és que també escrius els teus propis textos. Hi ha algun projecte cuinant-se al teu escriptori?
2: Doncs continuem amb els projectes, suposo, també, vull dir, projectes acadèmics, però sí, com en estudi del teatre ens fan escriure, aprofitem i escrivim. Ara estic escrivint una tragèdia contemporània, una tragèdia social contemporània, i fa una mena d'analogia amb Antígona, i llavors posa... amb Mireia, el que és una mare a la que els serveis socials li han tret el fill, amb l'Antígona. Llavors parla del poder de l'Estat en contra del poder de la família.
1: Quina bona comparació. I també és tot un tema, no?, dels serveis socials i demés. Molt bona sort amb aquest projecte. Et voldré fer una pregunta una mica agosarada, perquè anem justos de temps, però voldries llegir-nos alguna cosa? Es pot, no sé si es pot... de la peça.
2: Llegeixo la cotació inicial, que pot estar en crisi, pot tornar.
1: Encantadíssims.
2: Però...
1: És un privilegi, això, eh?
3: Totalment.
1: O sigui, en primícia.
3: Jo encantada.
1: Jo encara més.
2: Fora la muralla de la ciutat de Tebes, un paratge de terra dur i arena seca i polsegosa, només il·luminat per un fanal i els fars d'un cotxe malmès que ha quedat cap per avall després d'un accident. Una oficina d'estil institucional amb un aparador i una secretària teclejant distret a l'ordinador. I un despatx endreçat amb una cadira d'oficina. El Jaume seu en ella i parla amb una treballadora de serveis socials.
1: Bé, doncs aquí deixem en Jaume en aquesta conversa pendent amb la treballadora de serveis socials. I ara ens anem a la plec idíl·lic. Bé, seran quatre preguntes ràpides. Ens hem d'imaginar que som a un aplec idíl·lic. Per començar, t'haig de preguntar... A veure... a quina plaça o localització t'agradaria ser-hi?
2: Doncs jo crec que a la nova plaça de Glòries és un molt bon lloc per fer aplec.
1: Mira, l'apuntem. Què t'emportaries per fer l'aplec? Objectes, dèries, el que tu vulguis, àpats...
2: Jo crec que menjar. Alguna menjar. Cosa per picar, sempre. Sempre ha de ser.
1: I quin artista programaries perquè actués a la teva plaça?
2: La francesa.
1: La francesa, sí. Ens encanta. I quin cartell faria de promoció per aquest aplec?
2: Aquí sí que em pilles.
1: podríem dir alguna cosa, alguna frase guimaraniana, no se'm venen al cap.
2: Pega'm. Per posar alguna cosa.
1: Val, pega'm és molt Guimarà.
2: Sí.
1: Pega'm. Vale, doncs amb aquest recull de respostes hem arribat al final de l'entrevista. Ha estat un plaer sentir tota la teva trajectòria, els teus dubtes i les teves certeses. Noé Sitges de l'Àguila, moltes gràcies per venir al programa avui i tractar el teatre amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I ara sí que sí, passem a tractar l'actualitat.

0: Els jocs florals com a eina de rehabilitació i visibilitat social no només són un concurs literari estàndard. Ja sabeu que portem diversos programes fent menció que amb l'arribada de la primavera som en època de creació de narrativa i poesia. I us engresquem a presentar-vos els jocs florals, si us plau. Com sempre, cada vila té els seus terminis, que podeu comprovar al web de l'Ajuntament o biblioteca del vostre poble. Aquí, a Arenys de Mar, la 45a mostra literària dels Premis Mossèn Martí Amagat, teniu fins al 16 d'abril per enviar els vostres textos a l'Ajuntament. No cal que sigueu professionals, només cal que tingueu un drama o un aplec per explicar, ja sabeu. Però atenció a escriptors i poetes del Maresme, que el Centre de Formació i Prevenció, el SFP, convoca la 5a edició dels seus Jocs Florals. Aquests Jocs Florals són importants per tothom del Maresme, per què? Perquè és un certamen obert a persones usuàries dels serveis de salut mental i col·lectius en risc de vulnerabilitat. Com a novetat, enguany s'amplia l'edat de participació als 16 anys i els premis són xecs de 100 euros per a l'Abacus, que sempre va bé. Teniu temps fins al 4 d'abril per enviar els vostres textos en PDF a jocsflorals@cfpmaresme.org. No deixeu passar l'oportunitat de fer sentir la vostra veu. La següent notícia correspon aquí a Arenys de Mar, Tresors de l'Arca, nova exposició al Museu d'Arenys. El Museu d'Arenys acull una nova exposició dedicada a la tradició de la punta, un art tèxtil amb una llarga història que es manté viu fins avui. La mostra recorre orígens de l'empresa Vives, fundada el 1856, fa gairebé dos segles, i la seva evolució fins a la històrica botiga de l'Arca de l'Àvia, actualment convertida en l'Arca de Barcelona. Situada en el barri gòtic i dirigida per Carmina Pairet i Nina Vinyes. L'exposició també destaca peces singulars, com les reproduccions, reproduccions dels vestits de la pel·lícula Titanic, així com una selecció de vestits de núvia elaborats amb puntes antigues, que combinen tradició i creació contemporània. La mostra es pot visitar al Museu d'Arenys de Mar fins al mes de desembre, o sigui que hi ha temps de sobres. L'horari és l'habitual de l'equipament, ja ho sabeu, de dimarts a divendres de 10 del matí a 2:15 del migdia, els dissabtes de 10 a 1 del migdia i els diumenges i festius d'11 a 1 del migdia.
1: Al Maresme hi ha de tot, hi ha mar, tradició, ara també moda, a mi m'encanta.
0: A més, tu ets molt de punta, no?
1: A mi m'encanta la punta, la faig servir molt i serveixo molt. Quan porto punta, jo a la graduació, no sé si te'n recordes, el meu vestit,
0: home,
1: tenia punta i...
0: És que anar un vestit de graduació, o sigui, anar una graduació amb un vestit de punta és molt suggerent pel futur que està per venir. Bé, avisar-vos també, Arenys de Mar, la MOMA, la Mostra de Músics Arenyencs, segueix el seu curs. És un espai per donar veu als músics de la nostra vila i permetre a diferents grups i artistes presentar les seves cançons al públic dels Seràfics. La setmana passada ja vam entrevistar en Víctor Infiesta, que va participar-hi, i els pròxims projectes musicals del circuit seran el Pep Berguedà amb la seva guitarra l'11 d'abril i Slow Li Duet el 9 de maig. I ara sí que sí, saltem a el marge més internacional, més universal, amb una notícia que podríem dir que afecta a tot el món. I també tenim una repensada moral. A veure, anem ara amb una d'aquelles notícies que sacsegen al tauler internacional. Polèmica diplomàtica a Jerusalem. La policia d'Israel ha impedit l'entrada de la màxima autoritat catòlica a Terra Santa. El patriarca Pizzaballa, al Sant Sepulcre, per oficiar la missa del diumenge de Rams. Un incident que no només ha afectat el patriarca, sinó a quatre alts càrrecs cristians més, i que ha deixat una onada de crítiques sense precedents de líders com Pedro Sánchez, Emmanuel Macron i Giorgia Meloni. Vaja com es pronuncien quan els hi dona la gana. Finalment, i ja passada la mitjanit, Benjamin Netanyahu ha hagut de rectificar i donar instruccions directes per permetre l'accés i calmar les aigües. Però escolteu, més enllà de la victòria moral pels catòlics que finalment han pogut assistir a la missa de diumenge de Rams, aquesta notícia es converteix en un punt d'inflexió. Per què? Perquè ens desvetlla una faceta que creiem incompatible amb Netanyahu, la capacitat de rectificar. I aquí és on ens hem d'aturar a pensar. Si Netanyahu pot rectificar en qüestió d'hores per una qüestió d'imatge religiosa davant d'Europa, què ha fet que durant aquests mesos no hi hagi pogut parar la massacre contra la població civil, malgrat les múltiples manifestacions i el clam internacional des de l'inici del conflicte? Sense discutir sobre la fe, què fa que la religió i la litúrgia siguin més respectables que la humanitat i el dret a la vida? Sembla que en el Gran Teatre de la Política algunes portes s'obren amb una trucada de l'Eliseu o de la Moncloa, mentre que d'altres continuen tancades a pany i clau davant del drama humà més absolut, sempre en Palestina. Fins aquí la nostra taula d'actualitat i ara sí que sí, anem amb Ningú coneix a ningú.

0: passa? Benvinguda, Farah, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres? Jo estic encantada d'haver escoltat el Noé, m'ha encantat la seva entrevista, i avui us porto actualitat, notícies fresques, i avui parlarem de La Chapelle Roan.
0: Ara, ara sona La Chapelle Roan.
1: La Chapelle, La Chapelle. Doncs, La Chapelle. Què ha passat amb ella? Aquesta setmana passada, ja estem a dijous, però encara s'està coent una mica la cosa. La Chapelle, la cantant sàfica més exitosa, ara mateix és notícia i no és pas per la seva música. Què ha passat?
0: Què ha passat?
1: Ha tingut un escàndol, podríem dir que és un altre més a la seva carrera, perquè ella és una persona molt vocal.
0: Oh! Com nosaltres, o pitjor, pitjor. Perquè...
1: Pitjor perquè ja té poder i té diners. Que també... sí. Ara parlarem d'això.
0: Ara parlarem si la convidaríem o no a la plec.
1: Exacte, perquè estava al Brasil, no de viatge, com en Frangoca. Ella estava allà al Brasil per l'Ulapuza. Lollapalooza.
0: Lollapalooza què és?
1: És un festival que es fa.
0: És un festival que es fa allà al Brasil, no?
1: Exacte.
0: Que ara tothom està al Brasil. Veig molta gent a Instagram al Brasil.
1: Tothom està de viatge.
0: Molts catalans al Brasil.
1: Sí, a tot arreu. Visca la cultura catalana per tot el món.
0: Molt bé.
1: I es fa Lollapalooza per Brasil. També crec que van per Xile, l'Argentina, van voltant, no sé... Vale.
0: No hi hem estat. No.
1: Perfecte. No, no. Encara.
0: Encara.
1: Encara. I doncs estava a l'hotel on estava dormint, doncs i es va despertar tranquil·lament i va dir, doncs vaig al bufet a esmorzar.
0: No m'ho puc creure.
1: I què va passar?
0: Què va passar al bufet?
1: Doncs a l'hotel també s'hi trobava un futbolista amb la seva filla d'11 anys. El futbolista es diu Jorge Luis Freyo Filho, que jo de futbol no en sé res, vosaltres.
0: Jo tampoc, no.
2: No sé, vull dir, m'agrada el futbol, però bueno, aquest senyor no el coneixo.
1: Mira, és que jo crec que no el coneix ningú.
0: Ningú.
1: Ningú.
0: Ha de donar gràcies a la Roan.
1: Exacte. Aquest és el meu punt. Per tant, sembla que la filla del futbolista, això ho va dir el futbolista, es va apropar a la cantant i sabem que per un post que ha publicat aquest senyor, un post força llarg, que jo dic, però aquest temps, o sigui, si estàs de vacances allà, què has de fer un post en Instagram? Doncs va dir que el guàrdia de seguretat de La Chapelle va percebre un assetjament cap al cantant i va tractar la seva filla de forma violenta quan la seva filla només s'havia apropat una mica a mirar i que clar, es va posar també una queixa a l'hotel i que la nena va començar a plorar molt.
0: A veure, aquí estem de riures, però...
1: De moment, què us sembla? Jo vull preguntar, fins aquí què us sembla?
2: Jo crec que falta informació per alguna
1: banda.
2: Sí,
1: exacte.
0: Ens falta informació. Jo tinc la sospita sota la màniga. Estic a punt de treure-la?
1: No, encara no.
0: Encara no, perquè tinc fons.
1: Perquè jo vull dir una cosa.
0: Digues, digues.
1: Un futbolista que parli de violència o de consentiment, a mi ja em fa sospita. Vull dir... Heu vist mai cap partit de futbol? Tenim el Noé aquí, que és dramaturg. Si has vist mai un partit de futbol, vull dir, o sigui, no els toca, no fan res, i allò és un drama pel terra, plors, crits... Jo dic, que facin ells també les proves per l'Institut del Teatre, no?
0: Sí.
2: Podríem fer-ho perfectament.
0: Bueno, que no ho facin perquè ens trauran el lloc als actors.
1: Això l'ha de dir, és que no, vosaltres no podreu tenir feina. Per tant, què estava fent la nena?
0: Què estava fent?
1: Què estava fent La Chapelle?
0: La Chapelle o la nena?
1: Les dues, perquè no sabem
0: encara... Va ser una trobada així, una mica...
1: La Chapelle estava tranquil·la, en teoria.
0: Val.
1: Però estava esmorzant. I la nena s'hi va apropar i li estava fent fotos, no sabem, perquè també és la filla d'un multimilionari.
0: Mireu, jo tinc un contacte directe amb La Chapelle Roan i tenim les seves declaracions de primera mà.
3: Explicaré la meva meitat de la història sobre el que ha passat avui amb un treballador de seguretat, una mare i una nena. Jo ni tan sols els vaig veure. La nena no l'havia vist. Ningú es va acostar a mi. Ningú em va molestar esmorzant al meu hotel. Jo crec que ells s'hospedaven a l'hotel també. El fet que un seguretat... Jo no li vaig demanar que els hi digués res. No van acostar-se a mi. No em van dir res. És injust que assumeixin que algú no té bones intencions. Els segurates, quan ni tan sols... Hi ha precedents per fer-ho. No ho diu als meus fans. No ho diu als nens. No vaig dir res a ningú. Si us veu sentir agreujats per la situació que assetgessin físicament una menor d'edat, em fa sentir trista.
1: Doncs bé, la Chapelle va respondre, com tu ben has exposat, va demanar perdó, dient que la culpa no era seva, que, perquè l'equip de seguretat no era ni seu, era una cosa que a mi em sembla una mica rara.
3: Ara ningú coneix a ningú.
1: Ara ningú coneix a ningú, efectivament, estava fent al·lusió al nom de la nostra secció. Va dir que era un seguretat d'un hotel que apartessin la nena del seu costat. I és com, sí, o sigui, a un hotel a Brasil, una nena s'apropa a la Chapelle i... Què ha de fer el seguretat apartant-la? O sigui, no té cap mena de sentit. Després, la mirada fulminant de la Chapelle assenyalant a gent i dient tu no, tu sí, tu
3: clar,
1: no...
3: Clar, és que això és un tema.
1: Això és un tema.
3: És que estan recorrent per les xarxes socials uns vídeos de la Chapelle on surt d'una manera molt dictatorial assenyalant a diversa gent perquè el seu equip de seguretat vagi a fer una mica de coacció.
1: Però és que aquí, jo volia arribar aquí, i és dictatorial o és una dona posant límits?
3: Oh!
1: Perquè, clar, quants cops hem vist a futbolistes fent el mateix i dient, no, jo no faig fotos amb nens, jo aquest nen aparta'l, aquest nen fa nosa aquí, al mig.
3: Quina bona reflexió, ara m'has deixat una mica... Jo que venia molt en contra de la Chapelle...
2: Jo és que, en general, de la gent amb diners no me'n refio gaire, per
1: exacte,
2: tant...
1: Exacte, això per començar.
3: Mira, aquest és un molt bon punt, perquè tu tens informació sobre si la Chapelle té diners o no, perquè aquest és un altre tema, clar, que és el meló que a mi m'agradaria obrir. Anem justos de temps, però...
1: Ai, anem justos de temps.
3: No, però s'ha de dir,
1: Bueno, volia dir que, per aquest vídeo també, l'alcalde de Rio de Janeiro va sortir i va dir...
3: Perquè si hi ha un futbolista, ha d'haver-hi un alcalde.
1: Exacte, i va dir, el seu primer dia de mandat, que la Chapelle Roan estava vetada de Rio de Janeiro, que això no sé com es pot fer legalment, o sigui, entrar a un país i per a una ciutat, o sigui, no sé com ho faran. I després, què hi ha millor a les xarxes per poder criticar una persona dissident? Obertament del col·lectiu, doncs aquesta setmana hem vist la campanya de cancel·lació cap a la Chapelle Roan, i a l'internet que hi ha, les persones, amb molt de temps lliure, i ens hem assabentat d'una cosa que és... Tu has dit ja una pista. I és que la Chapelle Roan...
3: Què ha passat?
1: És una Nepo Baby!
3: Exacte! Un artista més, sent Nepo Baby. Quina novetat!
1: Exacte. I doncs, és una Nepo Baby. Es diu que els seus pares tenen feines de... on guanyen molts diners, encara... Està una mica de... el tiet, això m'han dit, no sé què... Però qui sí que se sap molt ben bé quina
3: ideologia té la seva família, no?
1: El seu tiet és del Partit Republicà Americà, del MAGA, del partit del Trump, i aquí és on la gent sí que ha parat de comentar sobre el tema, les xarxes s'han incendiat, perquè, clar, ella era molt de... Jo vinc del no-res, jo m'he fet a mi mateixa...
3: I és molt de republicana americana d'Estats Units el dir ningú coneix a ningú i desfer-se de la polèmica i dir que no tenia contractat el segurata del Brasil, que sí que han trobat que és el seu segurata. Bé, fins aquí, ningú coneix a ningú, Farah. Moltes gràcies per aquesta història i aquest anàlisi. Vols afegir-hi alguna altra cosa, algun altre detall?
1: Com ha dit molt bé el Noé, dels rics no ens hem de fiar.
3: Dels rics no ens hem de fiar. Bé... Fara, Noé, hem parlat de Guimarà, de la Chapelle Roan, de la massacre de Jerusalem, de puntes al Museu d'Arenys i de jocs florals que cuiden la ment. Sembla que l'aplec d'avui ha estat més que mai un refugi del drama. Noé, Sitges de l'Àguila, Sitges de l'Àguila. Molta sort a l'Institut del Teatre amb l'Infanticida i la seva adaptació. T'anirem seguint la pista, estem pendents de Jaume. Potser no s'acaba dient així, però està molt bé que ens hagis donat l'exclusiva de la teva primera obra. I a vosaltres, oients, recordeu, la cultura ens pot salvar de molts abismes. Us deixem amb una cançó molt especial per al Noé, per mi i per tots. Per la Farah també.

Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Milers de persones surten al carrer a Madrid aquest vespre per homenatjar a Mari Carmen Abascal. El sindicat d'inquilines ha convocat una marxa a les 8 a la Puerta del Sol per caminar fins a la casa d'alcalde Sainz de Baranda, a la qual va viure més de 70 anys. La mobilització és un homenatge a aquesta dona de 87 anys que s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge i que va morir ahir a l'Hospital Gregorio Marañón. Precisament, torna el gran recaptar del Banc d'Aliments. Es farà el dia 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat es van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. Lluís Fatxó és el president del Banc d'Aliments a Barcelona.
2: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
1: I Rodalies ha recuperat la circulació de trens a tota la R2 Nord i a la R11. La primera, la recuperació, ha tingut lloc cap a 6:45 de la tarda i la segona a 7:45. Renfe manté, però, els serveis complementaris per carretera en diferents trams dels dos recorreguts. Protecció Civil activarà 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre i enviarà prèviament l'activació un alert a la ciutadania. Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya amb l'objectiu que la població es conscienciï que s'han de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament de l'estat de manteniment i del sistema de dispositius també d'esalert. Els municipis afectats directament amb les sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament. I desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna amb bandes criminals a Barcelona i a Lleida. L'operatiu de la Guàrdia Civil batejat com Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
0: Notícies en xarxa. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. In olden days, a glimpse of stocking was a look on to something shocking, but now God knows anything goes. Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugint.

0: Molt bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a la música i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si us agraden els espectacles de teatre musical, des d'ara i fins a les 10 us acompanyarem en Joan Bosch i la Mar Vico a les Vies del So, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, per fer-vos passar una bona estona amb músiques i cançons d'espectacles que s'han pogut veure, i alguns fins i tot encara es poden veure, a Broadway, al West End de Londres, a Barcelona, a Madrid i a molts més altres indrets del nostre planeta. I entre aquests musicals n'hi ha de molt, molt coneguts i d'altres que no ho són tant. I els d'avui són molt, molt coneguts. I d'alguns fins i tot ja n'hem parlat amb anterioritat aquí al nostre programa. Cada setmana el nostre programa té una temàtica molt concreta i totes les cançons estan relacionades d'una manera o altra amb aquesta temàtica. Després de l'art i els artistes, les dones d'empenta i dels esports de la setmana passada, avui farem una ronda de nit. I viatjarem en el temps i en l'espai i anirem a visitar alguns dels locals d'oci nocturn més coneguts dels musicals. Els visitarem de manera cronològica, tenint en compte a quina època està ambientada, doncs, cada musical. Començarem aquesta ronda de nit al París de finals del segle XIX i l'acabarem també a França, concretament a Saint-Tropez, a la dècada dels 80 del segle passat. I entremig també anirem a visitar altres indrets i altres èpoques, tot visitant antres de bona i de mala mort, on la gent de l'època anava a conèixer gent, a veure unes copes, a gaudir de bona música o d'un espectacle, a ballar, a treure el ventre de penes, a desinhibir-se, a trobar parella, a lligar, en definitiva, llocs on la gent anava a passar-s'ho bé. I començarem anant a París. A París, a la ciutat llum, i concretament a un mític local d'espectacles que va ser fundat el 1889 per un empresari teatral català, el terrassenc Josep Oller i Roca, juntament amb un empresari francès de nom Charles Joseph Zidler. Aquests dos senyors, col·legues, amb molt bon rotllo entre ells i amb molt bona visió de futur, ja eren els propietaris del Teatre Olímpia, que els hi anava molt bé, però van decidir que volien muntar un nou local, una nova atracció per a les nits parisenques. I això es va fer realitat quan el 6 d'octubre de 1889 van inaugurar als peus del turó de Montmartre el ja mític Moulin Rouge, que encara segueix en actiu. I, per tant, doncs, segueix en actiu. Per tant, si aneu a París, encara podeu gaudir d'algun dels seus espectacles de varietats i prendre una copa, o totes les que vulgueu, de xampany francès. En aquest mític local nocturn d'oci parisenc és on se situa l'acció del musical Moulin Rouge amb exclamació final, adaptació teatral de la pel·lícula amb el mateix títol, dirigida per en Baz Luhrmann i protagonitzada per la Nicole Kidman i l'Ewan McGregor, que ja en si era una pel·lícula musical, i a la vegada també era un jukebox, perquè totes les músiques i les cançons que sonaven al llarg de la pel·lícula i de l'espectacle són totes molt i molt i molt conegudes i ja existien abans de que s'estrenés la pel·lícula, el 2001, o el musical a Broadway, el 2019. Per exemple, per posar-vos un exemple, el fragment que ara escoltarem a continuació, que es titula The Sparkling Diamond, el diamant brillant o el diamant espurnejant, i sonaran cançons de la Shirley Bassey, la Madonna, la Marilyn Monroe i la Beyoncé, que de ben segur reconeixereu. De ben segur, de ben segur. Serà com una mena de cançó Frankenstein de les nostres, que ara fa un temps que no en posem cap, però que la nostra tècnica, la Mar Vico, ens n'està preparant algunes per propers programes i les posarem. Doncs entrem ja al Moulin Rouge i anem a escoltar la Satine, la protagonista del musical i estrella del local, un dels vèrtexs del triangle amorós d'aquest espectacle, un espectacle basat en La Traviata de Giuseppe Verdi i La Dama de les Camèlies d'Alexandre Dumas Fill, un musical ambientat al París de finals del segle XIX, però amb cançons del segle XX i de principis del XXI. The Sparkling Diamond, del musical original de Broadway del 2019.
1: Ladies and gentlemen, bohemians and artists, coquettes and boulevardiers, may I present you our sparkling diamond, the unique, the indomitable, the one and only, Satine.

time.

0: ens va bé.
1: I després del Moulin Rouge de París, ens anem al The Hot Box de Nova York. The Hot Box, que podríem traduir com la capsa calenta o la capsa ardent, és el club nocturn on treballa, bueno, on treballa i on actua, la senyoreta Adelaide, l'artista estrella dels shows que ja s'hi poden veure, que és l'eterna promesa de Nathan Detroit, el protagonista del musical Guys and Dolls, que és jugador professional i propietari d'un local de jocs i d'apostes. He dit l'eterna promesa de Nathan perquè, tot i que porten 14 anys junts, no hi ha manera que trobin el moment idoni per casar-se i formar una família com a ella tant li agradaria. A partir d'algunes històries curtes d'en Damon Runyon, escrites als anys 20, amb música

0: La recomano molt, molt, molt. D'aquest musical se n'han fet diverses reposicions, tant a Broadway com al West End, i també s'ha pogut veure a d'altres països. Sense anar gaire lluny, el 1998, el Teatre Nacional de Catalunya se'n va fer una versió amb la qual es va tancar la primera temporada del TNC. Va ser un musical dirigit per en Mario Gas i el personatge de l'Adelaide va ser brillantment interpretat per la Vicky Peña, que fins i tot cantava cançons fent falset que mantenia al llarg de tot l'espectacle. Al West End de Londres, el 2023, se'n va fer un muntatge que era totalment immersiu. Els espectadors estaven asseguts al voltant d'una mena d'escenari central de forma rectangular i disposats de tal manera que per moments semblava que estiguessin als carrers de Nova York, al local d'apostes de Nathan Detroit o a l'interior del club nocturn de Hotbox, on hi actua cada nit la Adelaide. L'artista estrella del local, molt ben acompanyada de les seves ballarines, la Kitty, la Mimi, la Carissa, la Lisa i la Maggie, més conegudes totes elles com les Hotbox Girls. I el de Hotbox és on ara ens n'anem de pet. Ara mateix ens n'anem directament cap allà, perquè veig que les noies estan preparades en un lateral de l'escenari. Hi ha gent per totes bandes, uns beuen, altres fumen, aquells d'allà mengen, hi ha diversos matrimonis. Aquell senyor d'allà, penso que la senyora que l'acompanya no és la seva dona, però bé. També hi ha un grup de molts homes, que semblen homes de negoci, de la manera que estan vestits i que ara estan fent un brindis. Una parelleta d'enamorats, se'ls veu molt acremalats, la veritat. I ara acaben d'entrar al local dos nois vestits amb barrets com si fossin gàngsters. I mireu, mireu, mireu, i ara puja una senyora a l'escenari que deu ser la mestra de cerimònies. I sí, sí, sí, és la mestra de cerimònies perquè li acaben de posar un focus al davant perquè tothom es fixi en ella. I ara sembla que la banda del local, mira, ja s'està preparant. Anem a veure què ens explica aquesta senyora.
1: For the grand finale of our round the world review, we take you down on the farm with our star, Miss Adelaide, and a hotbox farmer.

0: ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.
1: Acabem d'escoltar l'Adelaide, interpretada per la Marisha Wallace, cantant la cançó Abaixa'l en a pec, del musical Guys and Dolls. Abaixa'l en a pec és una expressió en anglès que significa gran quantitat, molta quantitat. I normalment quan es parla, quan es diu Abaixa'l en a pec, fa referència a la quantitat d'afecte i d'amor que tens cap a la gent que t'envolta, cap als enamorats, sobretot. I de Nova York... Mira, això que sona, a veure com sona. Sí. I de Nova York ens n'anem a Berlín, al Berlín de 1929, amb el nazisme ja començant a guanyar força a Alemanya, i a un local d'oci nocturn molt i molt i molt conegut pel que fa als musicals, el Kit Kat Club, on succeeix gran part de l'acció del musical Cabaret, del qual ja n'hem parlat en altres programes, però recordarem, això sí, que es va estrenar a Broadway el 1966, després d'haver estat unes setmanes de proves a Boston. A partir de la novel·la Adéu a Berlín, d'en Christopher Isherwood, i la posterior obra de teatre, basada en aquesta novel·la, titulada Soc una càmera, d'en John Van Druten, el 1966 es va estrenar Cabaret, amb música d'en John Kander, lletres d'en Fred Ebb i llibret d'en Joe Masteroff. El 1966 aquest musical no va tenir massa èxit, la veritat. Però el 1972 se'n va fer una versió cinematogràfica dirigida per en Bob Fosse i protagonitzada per la Liza Minnelli, en Joel Grey i en Michael York, que va revitalitzar i popularitzar el musical i les seves músiques i cançons. Als anys 80 i 90 se'n van fer noves reposicions a Broadway i a Londres, on ja s'incloïen les noves cançons creades expressament per a la pel·lícula i per al lluïment de la Liza Minnelli. I el personatge de la Sally Bowles va començar a tenir molt més protagonisme al musical, al igual que a la pel·lícula. En el musical original era un personatge que passava per allà, més aviat un secundari. El 1992 a Barcelona se'n va poder veure un muntatge protagonitzat per la Nina, en català. La Nina feia de Sally Bowles i comptava amb el gran Ovidi Montllor i la Sílvia Tortosa en el seu repartiment. D'aleshores ençà s'han pogut veure diversos muntatges tant a Barcelona com a Madrid, on actualment hi ha un cabaret immersiu, el You Music Hotel Teatro Albéniz, amb l'Abril Zamora com a mestre de cerimònies, que es podrà veure per ara fins al 10 de maig. El 2021, al West End de Londres, se'n va fer una reposició que tenia com a protagonistes a Eddie Redmayne, aquell actor pèl roig protagonista de la pel·lícula sobre la vida de Stephen Hawking, que era qui feia de mestre de cerimònies, i la Jessie Buckley com a Sally Bowles. La Jessie Buckley és una gran actriu de teatre de text i de teatre musical de britànica, que havia participat i ha participat a sèries de televisió i a pel·lícules, sempre amb personatges secundaris, però que aquest any ha estat el seu any, gràcies a l'èxit de la pel·lícula Hamnet, basat en les supervendes de la Maggie O'Farrell, perquè la Jessie Buckley és l'actriu protagonista de Hamnet i recent guanyadora de l'Oscar a millor actriu pel personatge que fa de l'Agnes, la dona d'un tal William Shakespeare, que interpreta en aquesta pel·lícula. Anem al Kit Kat Club, on ja tenim preparada la Sally Bowles, interpretada en aquesta ocasió, com us dèiem, per la Jessie Buckley, per oferir-nos un dels seus números musicals més coneguts, el número musical de la cadira, el Meinhard.
2: You have to understand the way I am, Meinhard. A tiger is a tiger, not a lamb, Meinhard.

El Gran Tonet és el propietari d'un local al Paral·lel on cada nit la gent pot anar a prendre's una copa, fumar i gaudir dels espectacles de varietats que en un petit escenari ofereixen copletistes, mags, humoristes, transformistes, bailaores i bailaores de flamenc i altres artistes. El local del Gran Tonet és un dels indrets de la Barcelona de finals dels anys 20 del segle passat on transcorre l'acció del musical Flor de Nit, producció dels de Goy de Gom, estrenat el 1992 al Teatre Victòria amb música original de l'Albert Guinovar i lletres i llibret d'en Manuel Vázquez Montalbán. I tot molt ben supervisat per en Joan Lluís Bozzo, el director de la companyia i d'aquest muntatge. Entrem ja al local del Gran Tonet, on entre els clients hi ha molts més homes que dones. Hi ha algun noiet barbamec que s'ha colat i també alguna dona vestida de manera molt masculina que fa un pols amb un jove mariner a la barra del bar. I un matrimoni ballallos que deuen ser del barri i aprofiten per venir a l'espectacle. També hi ha un altre mariner que està amb una noia d'aquelles que fan cantonades per les Rambles. Sembla que l'actuació és a punt de començar. La Mimí, la copletista estrella del local, és a l'escenari preparada per explicar-nos una història ben peculiar d'un triangle amorós. Anem a l'escoltar.

Estem escoltant de fons Aquarius, en versió instrumental del musical Hair, un musical de finals dels 60 amb un esperit molt hippie, on els nous protagonistes de la història, tots ells també molt hippies, no es volen tallar el cabell per anar obligats a la guerra de Vietnam. I concretament, en plena guerra de Vietnam, és on se situa, cronològicament parlant, el musical Miss Saigon, aquella adaptació lliure a teatre musical de l'òpera Madame Butterfly, amb música d'en Claude-Michel Schoenberg i lletres de l'Alan Boublil, els mateixos creadors dels Miserables, i que es va estrenar a Londres el 1989. L'acció d'aquest musical té lloc a Saigon, una de les ciutats més poblades de Vietnam, que actualment té com a nom oficial el de ciutat Ho Chi Minh, tot i que encara hi ha molta gent que la segueix anomenant Saigon com se la va conèixer durant molt de temps. Amb la guerra de Vietnam darrere fons, a Saigon hi trobem un altre de mala mort que es diu Dreamland. Dreamland, que en anglès significa terra de somnis. Una mena de barreja entre bar de carretera i sala de ball, que és on treballa la Kim, la protagonista d'aquest musical. Una noia vietnamita de 17 anys que, després que se li morís tota la seva família a conseqüència de la guerra, va marxar del seu poble i se'n va anar a Saigon a buscar-se la vida. Ara treballa al Dreamland, un local regentat per un home el que tothom anomena l'enginyer, i que no és altra cosa que un proxeneta, que té diverses noies al seu càrrec, en el seu local, aparentment com a cambreres, per acontentar els soldats estatunidencs que abandonen per unes hores la guerra i van al Dreamland a beure alcohol, a fumar i relacionar-se amb les noies del local, amb qui, a canvi d'uns dòlars, poden passar la nit. Quan comença el musical, al Dreamland es du a terme la celebració de l'elecció de la Miss Saigon del local. Totes les noies s'exhibeixen en biquini i poca roba més, ben descarades i sexis amb els clients, exhibint tot el seu potencial seductor per atraure clients per aquella nit. Anem al Dreamland, que la festa per escollir la noia que serà la Miss Saigon d'aquesta temporada és a punt de començar. Anem-hi.

El 1959, el Paper Shop, que era una sala de ball de la ciutat alemana d'Aquisgrà, hi havia d'actuar una banda en viu, però els músics van tenir problemes i no van poder actuar. En aquella època, a les sales de ball s'actuava amb música en viu. Al gerent d'aquesta sala se li va ocórrer una brillant idea per no haver de suspendre la vetllada. El que va fer va ser utilitzar un tocadiscos i anar posant discos perquè els clients poguessin ballar tota la nit. Aquesta innovació puntual d'un dia va marcar el naixement de la cultura disco. A finals dels 60, el concepte de discoteca es va anar estenent per tota Europa i pels Estats Units d'Amèrica, transformant la vida nocturna i donant lloc a nous estils de música i ball. L'apogeu, per dir-ho així d'alguna manera, de la música disco i l'era daurada de les discoteques es va produir a la dècada dels 70 en discoteques icòniques com l'Estudio 54 a Nova York, que es va convertir en sinònim de glamour, exclusivitat i llibertat. Ben aviat hi va haver discoteques arreu d'Europa, dels Estats Units i de molts altres països del món. Aquí a Arenys hi va haver un temps que en vam tenir quatre com a mínim que jo recordi, funcionant a la vegada. El 1800, el Quijote, el casino transformat per dies i hores en discoteca. I el Johnny's, que de les quatre és l'únic que encara està activa i té hi ha gent que té molts records, però en el guió té el rècord de ser la discoteca més antiga de Catalunya. I la tenim a Quirenys, sí senyor. I us preguntareu que per què tot aquest rotllo sobre les discoteques. Doncs perquè ara mateix ens n'anirem a una. Una ubicada a la ciutat de Nova York, que no és l'Estudio 54, no té tant de glamour ni tanta exclusivitat, però és una discoteca que està d'allò més bé per anar-hi un dissabte a la nit a ballar una estona. El nom d'aquesta discoteca és 2001 Odissea, que no sé si té alguna cosa a veure amb la pel·lícula d'en Kubrick, però que és la discoteca on va ballar cada dissabte a la nit un noi que es diu Tony Manero i que és el protagonista del musical Saturday Night Fever. La febre del dissabte a la nit, un musical basat en la mítica pel·lícula del mateix títol de 1977, protagonitzada per en John Travolta, actor molt vinculat d'una manera o altra als musicals del setè art. Antoni Manero és un noi amb una vida gris i plena de conflictes personals i familiars que aprofita els dissabtes a la nit per esvergir-se i anar a ballar amb els amics a la discoteca i de pas també conèixer noies. En aquesta discoteca trobarà l'amor i juntament amb ella, amb aquesta noia, es convertiran en els reis de la pista. No sé si nosaltres, la Mar, en Joan i aquest que us parla, també ens convertirem en reis de la pista, però el que farem ara a continuació, i us animo els que esteu a casa també a fer-ho, és moure una mica l'esquelet a ritme d'una cançó de les que sonen en aquesta discoteca i que de ben segur que reconeixereu. Disco Infierno. Anem tots a ballar. Vinga.

0: Acabem d'escoltar Disco Inferno, que he dit Inferno, no, i és Inferno, del musical Saturday Night Fever, febre del dissabte a la nit, concretament del muntatge original que es va poder veure el 1998 al West End de Londres. I ara ens anem cap a França, que és on acabarem aquesta ronda per locals d'oci nocturn que avui estem fent aquí al Tot ens va bé. I jo us pregunto, què us sembla si ens anem a Saint-Tropez?
1: Tot ens va bé.
0: I el Saint-Tropez dels anys 80 és on hi trobem un nightclub molt exclusiu on s'hi fan espectacles de transformisme. Homes que es disfressen, ballen, actuen com si fossin dones. Als anys 80 d'això se'n deia transformisme. Avui dia això ho coneixem com espectacles de drag queens. Aquest local està regentat per dos homes que, a més, són parella. En George, que és el gerent del nightclub, i l'Alvin, que es converteix cada nit en la Zaza, l'estrella dels espectacles que ja s'hi poden veure. En George i l'Alvin són els protagonistes del musical La Caix of Falls, La Gàbia de les Boges, el títol del qual fa referència al nom del nightclub que regenten. El musical de La Caix of Falls està basat en una comèdia teatral d'en Jean Poiret, i tant la comèdia d'en Jean Poiret de 1973 com l'espectacle de teatre musical de 1983 van ser pioners en posar al damunt d'un escenari com a protagonistes una parella d'homosexuals. Aquesta parella, formada per en George i l'Alvin, reben la visita del fill d'en George, un fill que aquest va tenir una novieta de joventut, que ve a presentar-los la promesa. De fet, especifiquem-ho. Aquest fill ha tingut sempre més bona relació amb el seu pare i l'Alvin que amb la seva mare, que ja porta uns quants anys desapareguda i que no saben on para. Els ve a presentar la seva promesa, amb qui aviat es casarà. Amb la seva promesa també hi venen els seus pares, els futurs consogres d'en George, que no són altres que un destacat polític ultraconservador i la seva dona. I a partir d'aquí embolica que fa fort i el musical es converteix en una comèdia d'allò més divertida. Amb música i lletres d'en Jerry Herman, el mateix creador dels musicals Hello Dolly i Mame, i amb llibret del polifacètic Herbie Fierstein, el musical La Caix of Falls es va estrenar a Broadway el 1983, a Austràlia el 1984 i al West End de Londres el 1986. I d'aleshores ençà se n'han fet diverses reposicions tant a Broadway com al West End, com a Austràlia, com a molts altres llocs del món. El 2001, per exemple, es va poder veure a Madrid un muntatge d'aquest espectacle titulat La Jaula de les Loques, amb, escolteu-ho bé, protagonitzat per l'Andrés Pajares i en Joaquín Cremel, com a George i Alvin. Va ser un rotund fracàs, la veritat. I el 2018 es va poder veure una nova versió, primer a Barcelona i després a Madrid, aquesta vegada amb el títol original, La Caix of Falls, protagonitzada per l'Àngel Llàzer i l'Ivan a la banda com a parella de protagonistes. I ara entrem ja a La Caix of Falls, on ja estan totes les drag queens ben preparades per acompanyar l'estrella de l'espectacle, la Zaza, que ens oferiran, totes juntes, el número musical de benvinguda al seu nightclub. We are what we are, som el que som. Una cançó que amb la seva variant, que canta enmig de l'espectacle en solitari, l'Alvin, després de treure's la disfressa de Zaza, es va convertir en tot un himne per a la comunitat LGTBIQ+, i en una de les cançons més conegudes de la Gloria Gaynor, el I am what I am, soc el que soc. Però ara nosaltres anem a escoltar el We are what we are, un dels primers números musicals de l'espectacle que pertany al muntatge original de 1983.
2: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Here we are at the Pride of Saint-Tropez, the envy of the cabaret world, the jewel of the Riviera. Only champagne from now until the finale. Oh, I see so many old friends, so many new faces. Bonsoir. Oh, bonsoir. Monsieur Dame, the inevitable is upon us. Welcome to the 15th edition of our world-famous review, starring the one and only Zaza, and featuring the notorious and dangerous Kajal. And now, I beg you, open your eyes. You have arrived at La Cage

Aquesta cançó que esteu escoltant pertany al musical Sweet Charity, on també hi ha un local d'oci nocturn, el Fandango Ballroom, on hi treballa la Charity, la protagonista del musical, però us he de dir que aquesta cançó se'ns ha disparat sola, sí, la màgia de la ràdio, perquè aquesta cançó que esteu escoltant és una de les cançons que sonarà en el proper programa, que la setmana que ve Sant Jordi, diada de llibres, roses i amor, i farem un programa dedicat a l'amor. I pot ser que ens surti un programa molt malós i fins i tot una mica empalagós, però això sí, la gent que fem aquest programa, en Joan Bosch i la Mar Vico, les Vies del So, i aquí rere els micros, aquest que us parla, en Jordi Serra, arribo gent, preferim mil vegades fer l'amor que fer la guerra, com fan alguns impresentables i assassins que corren pel món. Ens acomiadem ja de vosaltres i us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us esperem la setmana que ve amb molt d'amor, de nou, aquí, al Tot ens va bé, de Ràdio Arenys. Bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent. Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys, la primera en música. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Us presentem el còctel definitiu.
3: Dos parts de coach.
0: Un toc d'influencer de PowerPoint.
3: I ho decores amb un terapeuta de cunyats.
0: Sacseges ben sacsejat i ja tens el teu...
3: Coaching Tònic! Coaching Tònic, un programa on el professor Obon, Xavi Obon...
4: Me llamo Obon. Xavi Obon.
3: Pentinarà i farà la clenxa al mig, a tota la boira i al fum de l'excitant univers del coaching.
0: Coaching Tònic, un pou de saviesa de la bona on només t'explicaran la veritat, tota la veritat i res més que la veritat.
3: O no?
4: Cal que ara ens posem tiquismiquis?
3: Ni tiquismiquis ni taquesmaques, les coses tal com són.
0: Coaching Tònic.
3: Jo ja us he avisat.
5: La música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
0: Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, han acomiadat Mari Carmen Abascal amb una marxa fins la que va ser casa seva durant 70 anys. Ho han fet l'endemà de la mort de la dona a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que va ser desnonada als 87 anys. Els manifestants han sortit a les 8 del vespre des de l'acampada pel dret a l'habitatge instal·lada a la Puerta del Sol i han arribat fins al portal on vivia, al districte del Retiro. Una pancarta amb la inscripció "Seguirem lluitant per tu, t'estima el teu sindicat" i una fotografia de Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop al portal han dipositat flors i pancartes per dir l'última adéu a la veïna, entre consignes com "no són morts, són assassinats". Valeria Racco és portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid.
7: Mari Carmen una vez más hoy nos ha dado una lección y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
6: El Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatals ha fet una crida a fer un minut de silenci demà al migdia a les 12 als centres de treball i d'estudi en record de Mari Carmen i l'Olga i totes les morts provocades, diuen, pel rendisme. A més, han convocat a les 7 de la tarda una manifestació de la plaça, des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I Rodalies ha recuperat la circulació de trens a tota la línia R2 Nord i R11. Renfe manté, però, els serveis complementaris per carretera a diferents trams, amb dos recorreguts, la R2 Nord i autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni i entre Sant Celoni i Gualba, Riells, Hostalric i Sils. I a la R11 els trams per carretera són Portbou, Figueres i Sils i Girona, Sant Andreu. Per cert, que demà el Servei Català de Trànsit preveu que 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana pel pont de del 12 d'octubre i ha posat en marxa 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra. De cara a demà, pel que fa al temps, arriben canvis. Primer una davallada considerable a les temperatures i al final de les pluges. No es descarten plugims de matinada i un altre protagonista, el vent. Tramuntana i mestral poden assolir 80 o 90 km per hora entre el Cap de Creus i Cap de Cervera pot arribar als 120. Darrer punt, amb nom propi, la lleidatana Ai Sunoda es proclama campiona del món de judo. S'ha penjat l'or als mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Té 24 anys.
5: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera en música.
8: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Doncs Songs in the Key of the Life, aquest és el títol del programa, ni més ni menys, perquè això és el títol de la que està considerada obra mestra de la carrera de Stevie Wonder, que assoleix el seu cinquantenari, una obra conceptual farcida de temes que un rere l'altre esdevenen clàssics inoblidables. Aquest àlbum va culminar una sèrie molt valuosa de materials discogràfics que convertirien l'artista en un personatge prou singular. Del Little Stevie, dels primers anys de la Motown fins al que ens ocupa ara, trobarem un llegat extraordinari per qui fou estendard de la gran música de la jove Amèrica Negra. Per tot plegat, doncs, aquest monogràfic del Soul Corner del Sonda. Som-hi, Pops.

Sound System, edició 909, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. I avui ens anem cap a la cantonada de la Jove Amèrica Negra, cap a aquest Soul Corner, i celebrem aquests 50 anys d'aquest disc fantàstic, aquesta obra mestra de Stevie Wonder.

0: Corner. La cantonada sonora de la jove Amèrica Negra.
1: Doncs tal com hem dit avui, Stevie Wonder, però no parlarem només de Stevie Wonder, sinó que parlarem del que podem considerar, com a menys, és el que es diu i que compartim com la seva obra mestra. Ell va tenir discos extraordinaris, no només el que ens ocupa avui, sinó també, i a part de tot, i singles a l'època més juvenil a dintre de la Motown, però també discos extraordinaris com Talking Book, Inner Visions, etc. Però avui toca, i per qüestions molt clares, perquè és la xifra i el dia és rodó. Són 50 anys d'aquests Songs in the Key of Life.
2: Un disc absolutament rodó, un disc doble en el seu moment. Anirem destriant i explicant històries i anècdotes del disc, però anem per feina, que el que ens agrada és escoltar música aquí al Sounder, després ja xerrem una miqueta, i obrim el programa amb el tema que obre l'àlbum, un tema absolutament d'inspiració gospel, com podrem comprovar, és aquest Love is in need of love.

0: Doncs hem entrat directament en aquest Songs in the Key of the Life i hem entrat a través del tema que introdueix el disc. També dic que la fase prèvia d'aquest disc, Stevie Wonder estava hospitalitzat en coma i va estar 2 setmanes i semblava com allò aparentment, no? És a dir, havia culminat tota una etapa molt gran de la seva vida amb discos extraordinaris com el Talking Book o Inner Visions, que eren els immediatament anteriors d'aquest. I després d'això es va tancar l'estudi i va organitzar això que avui presentem.
1: Es va tancar durant bastant de temps. Però mira, ara precisament el següent tema que ve, que és Village Ghetto Land, no us hem podem posar tots perquè no tenim prou espai, hauríem de fer 2 o 3 sandes. Aquest té una història com moltes d'aquest disc, i és que una de les coses que farien especial aquest àlbum és que l'Stevie va fer servir el llegendari teclat Yamaha GX-1, un sintetitzador polifònic analògic del que se'n van fabricar molt poques unitats i costava una fortuna a l'època. I què tenia això? Doncs que gairebé totes les seccions de cordes sintètiques de l'àlbum, com aquest tema que escoltarem, es van gravar amb aquest monstre tecnològic.
0: Doncs, això, a més, era l'època de l'apoteosis del sintetitzador Moog.
1: Sí, sí, sí.
0: I aquí va entrar la Yamaha, també.
1: És interessant explicar el tema analògic, perquè avui en dia doncs es poden fer moltes virgueries, però abans es feien, però potser d'una manera més artesanal. Village Ghetto Land.

0: Doncs molt bé, la música de Isaac Hayes introdueix aquí doncs, el que estem fent avui en el programa, que és la música de Stevie Wonder amb els seus Songs in the Key of the Life. I el tema que hem escoltat ara doncs, ha sigut una mostra d'allò que ara tothom s'atreveix a fer amb els instruments que corren avui en dia, però això són uns Yamaha sintetitzadors de la primera generació analògica, com s'ha dit. I ara continuem dins d'aquest disc.
1: Continuem i hem pogut escoltar el primer tema, que tenia uns inicis, unes arrels gospel. Aquest segon gairebé podia ser música de cambra, música barroca, fins, amb tecnologia punta de l'època. I ara fem un salt amb el mateix disc a nivell d'estil, perquè és dels, crec que no sé si n'hi ha gaires més, però dels pocs temes instrumentals que hi ha a Songs in the Key of Life, que és aquest Contusion, i aquí ens portaria estem parlant de l'any 76, doncs a les bandes a

0: Aquest disc de Song in the Key of the Life és pràcticament com un catàleg on podeu veure estils tan diferents com el que hem escoltat ara, perquè el darrer tema era allò jazz rock, de la línia més ortodoxa, Return to Forever, tota aquella història, no? El guitarrista no era el Di Meola i ho semblava, etcètera, no? Era realment una música molt hegemònica aquella època i també aquí, a través de la Bona Laietana.
1: Ara t'anava a dir, perquè si no ho dius qui és, sonava
0: total.
1: El que sonava aquí. I ara potser ve el bloc de temes més coneguts del Sound del Songs in the Keys of Life, i comencem per un dels hits que va sonar moltes pistes de ball, que és aquest Sir Duke.
0: El nom, a més va ser l'homenatge que li va fer el Duke Ellington, de la mateixa manera que va fer el Miles Davis en l'LP Get Up With It, amb un tema també dedicat al Duke, perquè van coincidir pràcticament en el temps, aquests dos àlbums importants, i clar, tots tenien l'empremta del Duke.
1: Del Duke, i també crec que és un homenatge a part de les arrels del jazz, també a Count Basie, Ella Fitzgerald, tots aquests, i sobretot destaquem uns arranjaments de vent descomunals, que suposo que la gent que estudia i que sobretot toca vents, dius, si voleu tocar vents, heu de fer això.

0: Doncs això, aquest disc tenia tants temes bons que semblava una recopilació. I no ho era. Hem sentit temes molt més, diguem-ne, que van ser menys minoritaris, però temes com el que hem escoltat i els que venen ara van ser singles en el seu moment. I abans ho comentàvem en Off the Record. Això sonava a les discoteques. Pensem-hi.
1: Sí, sí, sí, sí. I també recordem que van participar en aquest àlbum i, entre altres, el mateix Stevie Wonder cantant, tocant els teclats, la bateria i l'harmònica. Hi ha el baix de Nathan Watts, les bateries de Raymond Pounds i Greg Brown, els teclats de Greg Feeling Gaines i Herbie Hancock, les guitarres de Michael Cembello, un dels seus guitarristes que se n'anava de gires, i el gran George Benson, la flauta de Bobby Humphrey, l'arpa de Dorothy Ashby i la secció de vents destacaríem Han Reed, Jim Horn, Ray Maldonado, George Bohannon, etc, etc. Percussions amb Eddie Bongo Brown i Bobby Hall, i molt important la veu de... Hi ha moltíssima gent fent coros, però sobretot destacaríem la veu de Minnie Riperton. Ara el que toca és, potser, és que gairebé anirien seguits, si després de Sir Duke, què haurien de posar? Doncs aquest I Wish, amb aquesta línia de baix brutal de baixista que hem comentat, Nathan Watts, que és un retrat de l'infància en els barris obrers, amb una, com dèiem, aquesta línia de baix més icònica, història del funk, i és aquest I Wish.

0: No, no, això, ara estem a la fase aquella de temes molt coneguts d'ells. També tot seguidit. Molt més enllà d'això, l'Stevie Wonder va entrar a les multituds a través de coses bastant infumables. Parlo d'anuncis i alguna banda sonora que deixa l'anar. Però això és una altra història, per sort, perquè es va poder permetre aquests luxes.
1: Mira, ara, abans d'escoltar un tema que és hiperconegut, deixa'm dir que a micro tancat estàvem parlant de... El productor d'aquest disc és l'Stevie Wonder? Sí, és l'Stevie Wonder.
0: Va, és que és una producció de primera, eh?
1: És molt bèstia. I posaré dos detalls que marquen molt el que és aquest disc i de primeres figures de l'escena musical. Elton John diu, si hagués de triar un disc per endur-me a una illa deserta, seria segur In the Key of Life. Sempre que viatjo porto una còpia d'aquest àlbum, el millor que mai s'ha gravat. I després, Prince diu... d'aquest disc, que va ser com un manual d'instruccions quan començava a produir i gravar tots els instruments jo mateix. Stevie Wonder va demostrar que tu sol pots crear un univers sencer.
0: Doncs que amb aquestes credencials entrem ara en un dels temes més famosos, també, i a més és un tema preciós. I a més, l'altre dia l'escoltava amb una versió, ja que estan posats a l'època de centenaris i de, en aquest cas, no centenaris, però el cas de la primera vegada que fa un disco pràcticament pop el nostre amic Sonny Rollins fa una versió d'aquest tema que escoltarem en saxo soprano i instruments elèctrics, fantàstiques, però és que el tema és el Isn't She Lovely? I amb això ja...
1: Té una història la cançó, perquè és la grava quan neix la seva filla Aisha.
0: I apareix en la cançó.
1: I exactament això, perquè dintre de la gravació capturen el plor del nadó i la devoció paterna en una de les melodies més universals mai composades.

0: Isn't She Lovely, quin tema, i aquí també val la pena dir-ho, però havia sonat, encara que sigui d'una manera breu i ben administrada, l'harmònica, perquè tot s'ha de dir, ell és un dels grans harmonicistes de la història de la música popular, i a més com va començar a la taula Motown, que es deia Little Stephen, els seus discos, ell era un cantant amb ulleres i harmònica, fonamentalment.
1: Doncs important el disc, la dimensió que va tenir i les vendes que va haver-hi, però deixa'm fer un petit tall del que va ser aquesta gravació, no de marató, sinó de tot un any. Tot un any gravant aquest disc, i alguns van acabar fins al capdamunt perquè no hi havia manera de que acabessin d'enllestir. I vull dir, gairebé ella es torna una persona obsessiva amb un punt malaltís, perquè durant les sessions maratonianes dels estudis Crystal Sound de Hollywood es passava dies sencers sense dormir, dutxar-se i ni pràcticament menjar. Diu, per reflexar el seu estat mental obsessiu i creatiu, portava una samarreta que es va fer llegendària entre els tècnics que treballaven amb ell, i deia "We are almost finished", vol dir "som a punt d'acabar". La va portar durant mesos mentre afegia capes, descartava pistes, gravava de noves i tornant boig a tothom. Això queda dit.
0: Queda tot dit. I punto.
1: Tot el que hi ha darrere. I ara un altre dels temes, m'encanta, que és un tema funky amb una descàrrega molt potent, aquest Black Man, que és una lliçó d'història inclusiva que reivindica les contribucions de persones de totes les races i orígens a la construcció d'una societat més justa.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu, l'espai sonor definitiu. Busca'ns a Stereo2soundsystem.blogspot.com.

0: Doncs sí, Stevie Wonder, tot i que era un mestre, era una persona molt agraïda, i en els agraïments del seu disc, que estan ressenyats en la coberta del disc, va dedicar i agrair la influència que havia tingut de molta gent. I llegirem alguns d'ells, perquè veieu que ell no és que s'inventés el món, és que sabia xuclar de bones fonts. Jeff Beck, David Bowie, Alice Coltrane, Chick Corea, els Doobie Brothers, la Roberta Flack, Donny Hathaway, els Jacksons, Quincy Jones, Billy Preston, les Pointer Sisters, el Scott Heron, James Taylor, Bohr, The Watts Prophets, el Lenny White, el Norman Whitfield, fins i tot el Frank Zappa, això entre molts. Què vol dir això? Doncs que no era només un món particular, sinó que bevia de molt bones fonts i, a més, n'estava prou agraït.
1: Doncs després d'aquesta ressenya, aquest agraïment del mestre Stevie, anem cap a un tema molt, molt íntim. Baixem revolucions... I, a més, aquí hi ha la participació d'un instrument que, en principi, no és molt usual dins del món del pop, ni el soul, ni el funk, que és l'arpa. I, llavors, aquí tenim el tema Ibis Magic, la participació de l'arpista Dorothy Ashby. Tema preciós.

0: sí, la música que sona és una altra de les influències de Stevie Wonder, el Donny Hathaway, el The Ghetto.
1: Una altra dels mestres de la cantonada de la jove Amèrica Negra. Anem enfilant la recta final i deixem fer un altre punt de la dimensió d'aquest disc, el que parlàvem abans, que es va estar un any i sembla que no s'acabava mai fins que finalment realment van aconseguir editar-lo. Es van arribar a gravar, ho va arribar a gravar Stevie Wonder, entre 130 i 150 temes. Al final la cosa va quedar amb 21 cançons repartides en un àlbum doble, més 4 incloses amb un extender, un EP, que l'acompanyava amb el doble vinil que es deia Something's Extra. Això està tot dit. O sigui, aquí queden, hi ha molts songs in the key of life que estem esperant per escoltar, doncs sí, uns quants discos. I ara anem a una altra de les peces que a mi particularment m'encanten, és un tema bestial, el tema As, és un tema que parla de l'època on l'amor es defineix a través d'impossibilitats astronòmiques i matemàtiques, i té la curiositat que el Fender Rhodes, aquí en aquest cas el toca el mestre Herbie Hancock, que va patir una mica totes aquestes hores de gravació de Stevie Wonder, que era molt meticulós i tal, però va quedar una cosa fantàstica. Veureu que el so és Hancock.

0: Doncs molt bé, ens agrada molt això de reviure discos que conceptualment funcionaven, eren molt rodons, i hi ha uns quants a la història del pop, del jazz, del rock que ens agraden, i avui ho estem fent amb això i ho farem més endavant amb altres, perquè val la pena a vegades agafar un disc sencer i donar-li un repàs com estem fent avui amb un clàssic de clàssics.
1: I acabarem amb un altre dels temes del disc, del segon disc, de la cara B, que és el tema Another Star, un tema farcit de molta música, no podia faltar, però sobretot molta percussió.

0: doncs aquest ha estat el Sound System edició 909.
1: Com veieu, aquests números tenen una... van encarats cap al 1000 i, per tant, vol dir que el proper és el 910 i ens en quedaran 90. És un programa, doncs, ja dedicat clarament a Steve Wonder i a la seva obra clau, Songs of the Key of the Life, i amb això, doncs, avui hem fet aquest Sound System que hi hem tingut a l'Stevie, i aquí més?
2: Wonder.
1: El Wonder,
2: un noi meravella. Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Milenari, l'Àngel Sol Bizarre, amb un costat, pilotant el sistema sonor, el gran Xavier Traït, i que us farà Ramonet 77.
1: Que també es podia dir Ramonet 67.
2: També.
1: També.
2: També. O 76. Fins al proper Sound de Pops.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Radio Arenys anteriorment.
2: See you later, alligator.
3: Cocodril Club. See you.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir... Mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Bueno, ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Dejé los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa, també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sigui, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot. I sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament. I que, a més, és un programa que costa pocs diners de fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles...

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. So i que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur, de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

Sidney Bechet i la seva gran creació, Una petita flor, que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia. I, a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodrilo Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus

I algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miki et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com està?

Ja saps que per participar al programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Digo al correo, buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada sobre las 5 cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor, tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que al ver tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys. I va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia. Però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguí la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí. En fi. En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó, també. El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No, esta noche...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira de Nicola Di Bari, que ara té 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant de Los...

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor...

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Bueno, però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock. Sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Hot Love. Aquest era un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeu més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa, que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me'n una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. O sigui, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? O sigui, era molt famosa, hi anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre els lents sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la...

sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballam en aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger, amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango?

Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu? I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia del Metlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star, a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem, aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave i Synth Pop formada a Londres. Corria 1979, quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor Més Un. Mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola.
1: Doncs Songs in the Key of the Life. Aquest és el títol del programa, ni més ni menys. Perquè això és el títol de la que està considerada obra mestra de la carrera de Stevie Wonder, que assoleix el seu cinquantenari. Una obra conceptual farcida de temes que, un rere l'altre, esdevenen clàssics inoblidables. Aquest àlbum va culminar una sèrie molt valuosa de materials discogràfics que convertirien l'artista en un personatge prou singular. Del Little Stevie, dels primers anys de la Motown fins al que ens ocupa ara, trobarem un llegat extraordinari per qui fou estendard de la gran música de la jove Amèrica Negra. Per tot plegat, doncs, aquest monogràfic del Soul Corner del Sound de Som-hi Pops.

Sound System, edició 909, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. I avui ens anem cap a la cantonada de la Jove Amèrica Negra, cap a aquest Soul Corner, i celebrem aquests 50 anys d'aquest disc fantàstic, aquesta obra mestra de Stevie Wonder.

0: Corner. La cantonada sonora de la jove Amèrica Negra.
1: Doncs tal com hem dit avui, Stevie Wonder, però no parlarem només de Stevie Wonder, sinó que parlarem del que podem considerar, com a menys, és el que es diu i que compartim com la seva obra mestra. Ell va tenir discos extraordinaris, no només el que ens ocupa avui, sinó també, i a part de tot, i singles a l'època més juvenil dintre de la Motown, però també discos extraordinaris com Talking Book, Inner Visions, etc. Però avui toca, i per qüestions molt clares, perquè és la xifra i el dia és rodó. Són 50 anys d'aquests Songs in the Key of Life.
2: Un disc absolutament rodó, un disc doble en el seu moment. Anirem destriant i explicant històries i anècdotes del disc, però anem per feina, que el que ens agrada és escoltar música aquí al Sounder, després ja xerrem una miqueta, i obrim el programa amb el tema que obre l'àlbum, un tema absolutament d'inspiració gospel, com podrem comprovar, és aquest Love is in need of love

0: doncs hem entrat directament en aquest Songs in the Key of the Life i hem entrat a través del tema que introdueix el disc. També dic que la fase prèvia d'aquest disc, a l'Steve Wonder estava hospitalitzat en coma i va estar 2 setmanes i semblava com allò aparentment, no? És a dir, havia culminat tota una etapa molt gran de la seva vida amb discos extraordinaris com el Talking Book o l'Inner Visions, que eren els immediatament anteriors d'aquest. I després d'això es va tancar l'estudi i va organitzar això que avui presentem.
1: Es va tancar durant bastant de temps. Però mira, ara precisament el següent tema que ve, que és Village Ghetto Land, no us podem posar tots perquè no tenim prou espai, hauríem de fer 2 o 3 sondes. Aquest té una història com moltes d'aquest disc, i és que una de les coses que farien especial aquest àlbum és que l'Stevie va fer servir el llegendari teclat Yamaha GX-1, un sintetitzador polifònic analògic del que se'n van fabricar molt poques unitats i costava una fortuna a l'època. I què tenia això? Doncs que gairebé totes les seccions de cordes sintètiques de l'àlbum, com aquest tema que escoltarem, es van gravar amb aquest monstre tecnològic.
0: Doncs, això, a més, era l'època de l'apoteosis del sintetitzador Moog.
1: Sí, sí, sí.
0: I aquí va entrar la Yamaha, també.
1: És interessant explicar el tema analògic, perquè avui en dia doncs es poden fer moltes virgueries, però abans es feien, però potser d'una manera més artesanal. Village Ghetto Land.

0: Doncs molt bé, la música de Isaac Hayes introdueix aquí doncs el que estem fent avui en el programa, que és la música de Stevie Wonder amb els seus Songs in the Key of the Life. I el tema que hem escoltat ara doncs ha sigut una mostra d'allò que ara tothom pot s'atreveix a fer amb els instruments que corren avui en dia, però això són uns Yamaha sintetitzadors de la primera generació analògica, com s'ha dit. I ara continuem dins d'aquest disc.
1: Continuem i hem pogut escoltar el primer tema, que tenia uns inicis, unes arrels gospel. Aquest segon gairebé podia ser música de cambra, música barroca, fins, amb tecnologia punta de l'època. I ara fem un salt amb el mateix disc a nivell d'estil, perquè és dels, crec que no sé si n'hi ha gaires més, però dels pocs temes instrumentals que hi ha a Songs in the Key of Life, que és aquest Contusion, i aquí ens portaria estem parlant de l'any 76, doncs a les bandes efervescents del jazz rock del moment.

0: Aquest disc de Song in the Key of the Life és pràcticament com un catàleg on podeu veure estils tan diferents com el que hem escoltat ara, perquè el darrer tema era allò jazz rock, de la línia més ortodoxa, Return to Forever, tota aquella història, no? El guitarrista no era l'Aldi Meola, i ho semblava, etc etc, no? Era realment una música molt hegemònica aquella època, i també aquí, a través de la Bona Laietana.
1: Ara, t'anava a dir, perquè si no ho dius qui és, sonava...
0: Total.
1: El que sonava aquí. I ara potser ve el bloc de temes més coneguts del Sound... del Songs in the Keys of Life, i comencem per un dels hits que va sonar moltes pistes de ball, que és aquest Sir Duke.
0: El nom, més va ser l'homenatge que li va fer el Duke Ellington, de la mateixa manera que va fer el Miles Davis amb l'LP Get Up With It, amb un tema també dedicat al Duke, perquè van coincidir pràcticament en el temps, aquests dos àlbums importants, i clar, tots tenien l'empremta del Duke.
1: Del Duke, i també crec que és un homenatge de part de les arrels del jazz, també a Count Basie, a Ella Fitzgerald, tots aquests. I sobretot destaquem uns arranjaments de vent descomunals, que suposo que la gent que estudia i que sobretot toca vents, dius, si voleu tocar vents, heu de fer això.

0: Doncs això, aquest disc tenia tants temes bons que semblava una recopilació. I no ho era. Hem sentit temes molt més, diguem-ne, que van ser menys minoritaris, però temes com el que hem escoltat i els que venen ara van ser singles en el seu moment. I abans ho comentava en Off the Record. Això sonava a les discoteques. Pensem-hi.
1: Sí, sí, eh? Sí. I també recordem que van participar en aquest àlbum, i entre altres, el mateix Stevie Wonder cantant, tocant els teclats, la bateria i l'harmònica. Hi ha el baix de Nathan Watts, les bateries de Raymond Pounds i Greg Brown, els teclats de Greg Feeling Gaines i Herbie Hancock, les guitarres de Michael Cembello, un dels seus guitarristes que se n'anava de gires, i el gran George Benson, la flauta de Bobby Humphrey, l'arpa de Dorothy Ashby, i a la sessió de vents destacaríem Han Reed, Jim Horn, Ray Maldonado, George Bohannon, etc, etc. Percussions a Eddie Bongo Brown i Bobby Hall, i molt important, la veu de... Hi ha moltíssima gent fent coros, però sobretot destacaríem la veu de Minnie Riperton. Ara el que toca és, potser, és que gairebé anirien seguits, si després de Sir Duke, què haurien de posar? Doncs aquest I Wish, amb aquesta línia de baix brutal de baixista que hem comentat, Nathan Watts, que és un retrat de la infància en els barris obrers, amb una, com dèiem, aquesta línia de baix més icònica, història del funk, i és aquest I Wish.

0: No, no, això, ara estem a la fase aquella de temes molt coneguts d'ells. També tot sigui dit, molt més enllà d'això, Stevie Wonder va entrar a les multituds a través de coses bastant infumables. Parlo d'anuncis i alguna banda sonora que deixa l'anar. Però això és una altra història, per sort, perquè es va poder permetre aquests luxes.
1: Mira, ara, abans d'escoltar un tema que és hiperconegut, deixa'm dir que al micro tancat estàvem parlant de... El productor d'aquest disc és l'Stevie Wonder? Sí, és l'Stevie Wonder.
0: Va, és que és una producció de primera, eh?
1: És molt bèstia. I posaré dos detalls que marquen molt el que és aquest disc i de primeres figures de l'escena musical. Elton John diu, si hagués de triar un disc per endur-me a una illa deserta, seria segur In the Key of Life. Sempre que viatjo porto una còpia d'aquest àlbum, el millor que mai s'ha gravat. I després, Prince diu... d'aquest disc, que va ser com un manual d'instruccions quan començava a produir i gravar tots els instruments jo mateix. Stevie Wonder va demostrar que tu sol pots crear un univers sencer.
0: Doncs que amb aquestes credencials entrem ara en un dels temes més famosos, també, i a més és un tema preciós. I a més, l'altre dia l'escoltàvem una versió, ja que estan posats a l'època de centenaris i de, en aquest cas, no centenaris, però el cas de la primera vegada que fa un disco pràcticament pop el nostre amic Sonny Rollins fa una versió d'aquest tema que escoltarem en saxo soprano i instruments elèctrics, fantàstiques, però és que el tema és el Isn't She Lovely? I amb això ja...
1: Oh, té una història la cançó, perquè és la grava quan neix la seva filla Aisha.
0: I apareix en la cançó.
1: I exactament això, perquè dintre de la gravació capturen el plor del nadó i la devoció paterna en una de les melodies més universals mai composades.

0: Yokohama is She Lovely, quin tema, i aquí també val la pena dir-ho, però havia sonat, encara que sigui d'una manera breu i ben administrada, l'harmònica, perquè tot s'ha de dir, ell és un dels grans harmonicistes de la història de la música popular, i a més com va començar a la taula Motown, que es deia Little Stephen, els seus discos, ell era un cantant amb ulleres i harmònica, fonamentalment.
1: Doncs important el disc, la dimensió que va tenir i les vendes que va haver-hi, però deixa'm fer un petit tall del que va ser aquesta gravació no de marató, sinó de tot un any. Tot un any gravant aquest disc, i alguns van acabar fins al capdamunt perquè no hi havia manera de que acabessin d'enllestir. I vull dir, gairebé ella es torna una persona obsessiva amb un punt malaltís, perquè durant les sessions maratonianes dels estudis Crystal Sound de Hollywood es passava dies sencers sense dormir, dutxar-se i ni pràcticament menjar. Diu, per reflexar el seu estat mental obsessiu i creatiu, portava una samarreta que es va fer llegendària entre els tècnics que treballaven amb ell, i deia "We are almost finished", vol dir "som a punt d'acabar". La va portar durant mesos mentre afegia capes, descartava pistes, gravava de noves i tornant boig a tothom. Això queda dit.
0: Queda tot dit. I punto.
1: Tot el que hi ha darrere. I ara un altre dels temes, m'encanta, que és un tema funky amb una descàrrega molt potent, aquest Blackman, que és una lliçó d'història inclusiva que reivindica les contribucions de persones de totes les races i orígens a la construcció d'una societat més justa.

Som Stereo 2. Som Sound System. El programa arxiu d'Espai Sonor Definitiu. Busca'ns a estereo2soundsystem.blogspot.com.

0: Doncs sí, Stevie Wonder, tot i que era un mestre, era una persona molt agraïda i en els agraïments del seu disc, que estan ressenyats en la coberta del disc, va dedicar i agrair la influència que havia tingut de molta gent. I llegirem alguns d'ells perquè veieu que ell no és que s'inventés el món, és que sabia xuclar de bones fonts. Jeff Beck, David Bowie, Alice Coltrane, Chick Corea, els Doobie Brothers, la Roberta Flack, Donny Hathaway, els Jacksons, Quincy Jones, Billy Preston, les Pointer Sisters, Gil Scott Heron, James Taylor, Bohr, The Watts Prophets, el Lenny White, el Norman Whitfield, fins i tot el Frank Zappa, això entre molts. Què vol dir això? Doncs que no anava, no era només un món particular, sinó que bevia de molt bones fonts i, a més, n'estava prou agraït.
1: Doncs després d'aquesta ressenya, aquest agraïment del mestre Stevie, anem cap a un tema molt, molt íntim, baixem revolucions, i a més, aquí hi ha la participació d'un instrument que en principi no és molt usual dins del món del pop, ni el soul, ni el funk, que és l'arpa. I llavors aquí tenim el tema Ibis Magic, la participació de l'arpista Dorothy Ashby. Tema preciós.

0: sí, la música que sona és una altra de les influències de Stevie Wonder, el Donny Hathaway, el The Ghetto.
1: Una altra de les mestres de la cantonada de la jove Amèrica Negra. Anem enfilant la recta final i deixem-ho fer un altre punt de la dimensió d'aquest disc, el que parlàvem abans, que es va estar un any i sembla que no s'acabava mai fins que finalment realment van aconseguir editar-lo. Es van arribar a gravar, ho va arribar a gravar Stevie Wonder, entre 130 i 150 temes. Al final la cosa va quedar amb 21 cançons repartides en un àlbum doble, més 4 incloses amb un extender, un EP, que l'acompanyava amb el doble vinil que es deia Something's Extra. Això està tot dit. O sigui, aquí queden... Hi ha molts songs in the key of life que estem esperant per escoltar, potser, uns quants discos. I ara anem a una altra de les peces que a mi probablement m'encanten. És un tema bestial, el tema As. És un tema que parla de l'època on l'amor es defineix a través d'impossibilitats astronòmiques i matemàtiques, i té la curiositat que el Fender Rhodes, aquí en aquest cas el toca el mestre Herbie Hancock, que va patir una mica totes aquestes hores de gravació de Stevie Wonder, que era molt meticulós i tal, però va quedar una cosa fantàstica. Veureu que el so és Hancock.

0: Doncs molt bé, ens agrada molt això de reviure discos que conceptualment funcionaven, eren molt rodons, i hi ha uns quants a la història del pop, del jazz, del rock que ens agraden, i avui ho estem fent amb això i ho farem més endavant amb altres, perquè val la pena a vegades agafar un disc sencer i donar-li un repàs, com estem fent avui, amb un clàssic de clàssics.
1: I acabarem amb un altre dels temes del disc, del segon disc, de la cara B, que és el tema Another Star, un tema farcit de molta música, no podia faltar, però sobretot molta percussió.

0: Doncs aquest ha estat el Sound System edició 909.
1: Com veieu, aquests números tenen una... van encarats cap al 1000 i, per tant, vol dir que el proper és el 910 i ens en quedaran 90. És un programa, doncs, ja dedicat clarament a Steve Wonder i a la seva obra clau, Songs of the Key of the Life, i amb això, doncs, avui hem fet aquest Sound System que hi hem tingut a l'Stevie i a qui més?
2: Wonder.
1: El Wonder,
2: Un noi meravella. Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Milenari, l'Àngel Sol Bizarre, amb un costat, pilotant el sistema sonor, el gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77.
1: Que també es podia dir Ramonet 67.
2: També.
1: També.
2: També. O 76. Fins al proper Sound de Pops.

Ràdio Arenys, la primera en actualitat. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa, volem saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago, com sempre, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, Iago, com estem avui? Com va?
1: Hola, molt bé. Doncs un programa més, no?
0: Un programa més, però amb una cara ben diferent, eh? Cada setmana anem encetant nous programes en diferents cares, diferents entrevistats.
1: Sí, un programa ben diferent als que anàvem fent, no? Un tema força interessant, no?
0: No diguem el què, encara no diguem el què. És un misteri. Després també volem saludar a la Eva Sallés, que estan aquí, doncs, tan simpàtica com sempre, amb moltes ganes, suposo. Com vens avui?
2: Avui vinc vestida de negre.
0: Vestida de negre?
2: Però amb espíritu content, encara que vingui així. Bé. Amb ganes de començar avui en aquest programa.
0: No, i a més també té...
2: A part, aquesta persona que ve avui, no sé, és una persona que dona molt bona energia i tinc ganes de començar la tertúlia.
0: Doncs molt bé, sí, perquè serà una tertúlia, perquè som una colla.
2: Exacte.
0: No sé si ara parlarem amb ella i ens dirà si s'esperava tanta gent o no. Després també hem de saludar i amb moltes ganes també, també és una persona molt simpàtica, amb Miguel Ángel Segura. Però per què rius?
2: Perquè no ho és.
0: Home, no ho és, perquè em fa gràcia.
2: Sí, sí que ho és, sí que ho és.
0: No, home, no. Aquí, tots els que estem en aquesta emissora, tots som simpàtics.
2: I tant. Sí.
0: Home, a veure, uns més i els altres menys.
2: És una característica que tenim que tenir, no?
0: Clar. Home, tots ho som. Sí. El que passa que a vegades riem més o riem menys.
2: Exacte.
0: Doncs res, va, vinga. Ara, sisplau, ara uns moments de silenci, perquè hem de saludar en Joan Bosch, que és el capità d'aquest vaixell. Com estem, Joan?
3: Bé, ja podeu parlar. No patiu, que aquí estem com a casa. Escolta'm, avui agafarem una bicicleta, tots. Hem llogat unes bicicletes i anirem pel bosc. I, escolta'm, anirem on ens porti el caminet.
0: O sigui, va per lliure l'assumpto.
3: Sí, a veure, anirem a fer una ruta
0: sí.
3: I, escolta'm, allà on ens porti el vent.
0: Bueno, està molt bé. Jo, saps quan ho havia fet?
3: Quan?
0: Quan estava al centre excursionista d'Arenys de Mar,
3: mira.
0: Que vam anar de campament a Menorca i vam anar amb bicicleta.
3: Doncs mira.
0: Llavors que estava de moda
3: bé,
0: el fet de
3: maco,
0: fer
3: allò.
0: Excursions i campaments, no sé si tu n'has organitzat
3: maco,
0: algun,
3: tant, sí, sí.
0: Amb bicicleta, el que passa que tenia... Va ser el campament més esgotador de la meva vida.
3: És dur.
0: Perquè has d'estar davant, a darrere...
3: A tot arreu.
0: En fi, a tot arreu, però va estar molt bé. Amb bicicleta, mira, em recorda aquells moments i aquell campament d'estiu a Menorca.
3: Doncs vinga,
0: ja ens enfilem, no?
3: Cap a on ens porti la bicicleta.
0: Vinga. Doncs vinga, ens portarà avui a Temps de Salut, ens portarà aquesta bicicleta en un món tan antic com la mateixa humanitat, el de les plantes medicinals i remeieres, un món de saviesa popular, de coneixements transmesos de generació en generació que batega els nostres boscos, sovint fora del focus de la medicina convencional. I és que, malgrat els avenços de la farmacologia moderna, les plantes continuen sent una font inesgotable de recursos per la salut. No només perquè molts dels medicaments actuals en deriven, sinó perquè ens ofereixen una manera més natural, accessible i sostenible de cuidar-nos. En un moment en què cada cop més persones busquen alternatives al consum excessiu de fàrmacs, recuperar aquesta memòria corresponent a les plantes medicinals i remeieres no només és útil, sinó necessària, però també comporta una responsabilitat. Saber què collim, com ho fem i, sobretot, per a què serveix cada planta realment. Avui, però, no parlarem de plantes exòtiques ni de remeis de països llunyans. La nostra conversa girarà al voltant de les que creixen als nostres boscos, camps i muntanyes. Plantes com el romaní, la farigola, el saúc, la malva o el dent de lleó. Aquelles que els nostres avis coneixien pel nom i utilitzaven per a les afeccions més quotidianes, com ara un mal de panxa, una tos persistent, una ferida que no acaba de tancar-se o un insomni que no ens deixa descansar. Descobrirem els seus usos populars i també aprendrem a distingir allò que és un bon remei del que pot ser un perill. per guiar-nos en aquest viatge ens acompanyarà l'Alba Miralpeix Camps. L'Alba és diplomada en educació social, mare, remeiera i acompanyant familiar i emocional a la sexualitat conscient i viu a Sant Celoni.

0: En primer lloc, Alba, donar-te la benvinguda aquí en els nostres estudis i benvinguda i ben retrobada de nou, perquè has vingut aquí a Temps de Salut en una altra ocasió, que ens va agradar molt, i en aquell moment va sortir la idea que ara doncs tenim i que ara doncs, bueno, ens obriràs.
1: Moltes gràcies, un plaer, un goig.
0: Un goig, molt bé. Doncs comencem l'entrevista, ens anirem intercanviant, mirarem de que això sigui una xerradeta. Un, l'altre, jo, doncs, bueno, faré com el estava pensant amb en Xevi, del Barça, no?, que és el que distribueix el joc.
2: Xavi.
0: En Xavi
2: Hernández.
0: No? En Xavi Hernández, sí, em va agradar molt.
1: On està aquest, ara?
3: A Holanda.
0: Ah. Està a Holanda.
1: Ah, ostres.
0: Sí, en Joan em diu que sí, també, però bueno... doncs començarem.
1: Vinga.
0: Alba, tu, entre altres coses, ets diplomada en educació social i acompanyant familiar i emocional a la sexualitat conscient, però, a més, has escollit dos. Aquesta especialitat lligada en el món de les plantes medicinals i remeieres. Perquè, clar, sembla que tot això està com desconnectat, però no. Jo crec que tu això ho deus connectar-ho, no? Per què aquesta afició i també professió, no?
1: Mira, jo sempre dic que comparteixo el que m'he caminat.
0: El que t'has caminat.
1: Amb el que m'he caminat, el que m'ha bellugat com a humana, el que m'ha fet transformar, el que m'ha ajudat a destilar, i allò, aquella medicina que he destilat, és la que comparteixo a qui li pugui servir. Llavors, jo, després d'estudiar educació social,
0: sí,
1: me'n vaig anar a viure a la muntanya amb el pare de la meva filla. Érem molt joves, 20, 21 anys, al Montseny, amb una masia sense llum. Vam estar 13 mesos allà, 13 llunes. I jo sempre dic que allà vaig renéixer. I què és el que em va fer renéixer? Algo molt, molt senzill. Sentir-me que formava part del bosc. És a dir, que era una més al bosc. Llavors, al col·locar-me com humana allà integrada, allà vaig començar a rebre la saviesa. M'acostava, caminava les plantes al bosc i em venia, la connexió, em venia molta informació que en aquell moment no ho explicava ningú. A part perquè pensava que haig d'explicar com ho sento, de quina manera ho percebeixo. Clar. Ara, després de quasi 24 anys,
0: sí,
1: ja quan acompanyo passejades o tallers, soc superhonesta, però en aquells moments era... simplement em faltava connectar al bosc i allà em venia tota la informació essencial per mi. Clar, érem recol·lectors, tocàvem quasi l'autosuficiència.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, tots aquests anys de muntanya que vam estar, jo sento que allà la vida em va preparar o em va mostrar el que m'ha ensenyat, no? Me'n recordo que anava a prop de a conèixer les dones dels pastors de la zona. No? Venia el pastor de la zona. On està la teva dona? A casa. Vull conèixer-la. I escoltava i parlava amb la dona i la dona m'explicava coses. Sempre aquestes dones grans del Montseny em deien, però tu en saps més, tu has estudiat, tu llegeixes. Ja, però jo...
0: És l'experiència.
1: Jo vull
0: que
1: em donis aquesta saviesa connexió, sí, ancestral. Sí. I per sort vaig tenir la gran sort que les meves mestres van ser aquestes dones sàvies del
0: Montseny. Clar, clar que sí. Llavors, mira, m'agrada el quan dius que quan vas anar a viure en aquesta masia que no hi havia llum, formaves part i eres un element més de la natura i del bosc. Això hi ha qui no ho entén, però efectivament jo també ho sento així. Podent aquí no m'hi sento un element d'aquesta natura, no?, d'aquest dia a dia. Aquí no m'hi sento. Per què? Perquè hi ha impediments, hi ha barreres arquitectòniques, però jo també necessito la natura, com l'aire que respirem. Sort que aquí tenim natura per mar i doncs per la muntanya, no? Dit això, per sortir de dubtes, a veure si ens pots aclarir el què, no? Quina diferència hi ha entre una planta medicinal i una de remeiera? Això, clar, hi ha una gran diferència, no? O no n'hi ha per tu?
1: Hi ha una diferència, però per tampoc sento que sigui molt gran. És a dir, Per mi una planta medicinal és la que t'aporta una medicina, t'aporta una droga. Aquesta droga, si s'utilitza de manera conscient i equilibradament, és la que ens pot sanar. Aquesta mateixa droga, si s'utilitza d'una manera més inconscient o desequilibradament, es pot transformar en verí, no? Per mi això és la planta medicinal. La remeiera, podríem dir, o la sento, o la comprenc, com que és aquella planta amb la que jo hi puc fer remeis casolans. Per mi, tota planta remeiera entenc que és medicinal. Potser no totes les medicinals són remeieres.
0: Exacte, totes les medicinals poden ser remeieres. Poder les remeieres, clar, jo les associo amb aquesta saviesa d'aquestes persones que, també com tu, un dia van decidir anar a viure enmig del bosc, no sé, construir-se una masia, perquè la cosa deuria anar així, o bé s'hi han trobat també, per la qüestió, doncs, no sé, de feina o el que sigui, no? Però també van aprendre del bosc, també van aprendre dels els seus pares, els seus avis, vull dir, és una qüestió que aquests remeis, vull dir, passen de boca a orella, no?
1: És una saviesa ancestral que, malauradament, sento que si la societat està emmalaltint, no? Ens estem desequilibrant, ens estem perdent del centre, és perquè aquesta saviesa ancestral se'ns està desconnectant.
0: Llavors, aquesta saviesa de les plantes remeieres, pel teu coneixement, que passa del boca a orella, és una qüestió popular, també hi ha llibres que en parlen, també hi ha escrits, no?
1: Per mi, les grans mestres de les plantes medicinals són les àvies i els avis, les que porten més cicles aquí a la Terra, des d'on jo comprenc la saviesa ancestral. Llavors, no? És com una crida també, i què fem amb les àvies i amb els avis? Que no se'ns retirin de la comunitat i de la societat.
0: Clar.
1: Perquè aquestes persones connectades amb la natura, connectades amb l'entorn, és d'on surt la màxima saviesa.
2: No, el que deies, Pep, abans, que clar, que aquestes barreres arquitectòniques, bueno, aquestes barreres que se'ns posen de no estar en contacte amb la naturalesa, doncs és el que ens fa perdre, no? Llavors, com clar, perquè tu tens la sort, diguem-ne, perquè per mi també